Pega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Molt benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la Poma. Avui, si no vaig errat, a veure si em surt això bé, és el 662.
1: Acostem al 60-60.
0: Ai, senyor, quina por. Doncs això, nou episodi de Mossega la Poma. El Marc té un MacBook Neo per aquí de color llima.
1: Bueno, és un de la família, no és meu, me l'han deixat ara que el porti, perquè és de la família, el MacBook Neo, molt maco. Us puc dir algunes coses sobre el MacBook Neo, si voleu.
0: Bueno, sí, ara. Ara comencem. també tenim avui en Dani. Hola, Dani.
2: Hola, què tal?
0: M'agrada molt perquè tot això és com... està tot com imbricat, perquè jo escolto el seu podcast, que on ell fa referència de les coses que li hem dit o ens ha comentat aquí a Mossega la Poma, i tot és com un cercle viciós terrible. Vull dir que em fa molta gràcia, tio, quan dius no, perquè el Ludo m'ha dit que he començat a escoltar audiollibres perquè el Ludo em va suggerir, aleshores l'Ali s'hi posa. I després la segona reflexió que fa és clar, i el Tomàs va dir que això era com una parella que es divorciava però que continuaven vivint. Et donem totes les idees del podcast. Haurem de cobrar royalty.
1: A veure, hi ha aquella... no sé si és de l'Eleanor Roosevelt o qui ho va dir, però que d'alguna manera en els cercles aquests, diguéssim, de l'autoajuda o del coaching es parla, que ets el promig de les 5 persones amb les que t'associes més. I llavors, és clar, bàsicament el que hi ha és todo se pega menos la hermosura, i és això. Doncs al final, quan tu interactues amb persones, lo interessant també que de vegades el contacte amb persones també pot ser, doncs, amb autors o amb gent que fa podcast o amb autors de llibres o amb persones que estiguin mortes fa molt de temps. És a dir, si tu ara fas una marató de lectura, que sé, de Plató o de Pictet, de cop i volta, doncs hi ha coses que t'arriben de la manera de pensar, amb la qual sempre és interessant, que tots ens anem aprenent, i d'això és com funciona.
0: Deixeu-me saludar...
1: Que passa que això també és important, allò, triar amb qui t'associes.
0: Sí, sí, perquè si no, després pots tenir problemes, sí. Bueno, com no som de la droga ni aquestes coses, Dani, no passarà res. Bueno,
1: és que a vegades són menys interessants, en aquest sentit.
0: Sí, bevem cervesa sense alcohol, no som de la droga.
1: Sí, però, a veure, mira, jo la cervesa sense alcohol és de vegades és una benedicció, perquè, per exemple, recordo ara fa un parell d'anys a Granada, el mes de juliol, hi havia un congrés, les jornades d'ensenyament d'informàtica, i estàvem, doncs, amb en Dani Amo i amb uns quants més en allà a Granada, que ens foten el dinar. On ens fan dinar? A l'exterior, almenys a l'ombra, però clar, 40 i pico graus a l'ombra amb una calor de collons. Clar, què passa? Arribem allà, mentre no ens porten les migues, em sembla que ens van portar, o el que sigui, clar, tothom, una cervesa sense alcohol. Al cap de 10 minuts, tothom una aigua, jo una altra cervesa sense alcohol, i ells es van fotre litros d'aigua. Jo, ves-los portant, clar, com a la tarda haguessin fotut tot el que es van veure, si haguessin fotut de cervesa, haguessin sortit a quatre potes. En canvi, amb la sense alcohol segueixes amb la cervesa fresqueta. Té el seu avantatge.
0: Bueno, salutacions a tots els que els estigueu escoltant en format podcast. Ja sabeu que també ens podeu seguir en directe i deixar els vostres comentaris si ens seguiu a YouTube, que això ho gravem en un estudi de Riverside, però ho emitim en directe per YouTube. En Sergi Casamiquela ens diu bona tarda. Bona tarda, Sergi. Molt content de que estiguis per aquí. És aquest senyor.
1: Hola, Sergi.
0: Moltes gràcies per anar saludant i fer-vos present. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
1: Clar que sí.
0: No tenim guió, però tenim un MacBook Neo.
1: Tenim un MacBook Neo, el tenim aquí. És molt maco. Les coses a tenir en compte amb això. Clar, a veure, a casa...
0: Per cert, perdona, qui em va escriure? Ah, l'Ernest Forç em va dir, jo també tinc un Neo, si teniu dubtes o alguna cosa, dieu que jo o si vols que provi un software, me'l dius i jo te'l provo. Però, molt maco, l'Ernest.
1: En principi, jo el primer que tinc que dir és que a casa tinc dos ordinadors, diguéssim, d'un nivell de cost semblant, que serien aquests ordinadors patètics que els hi donen als nens en els instituts. vale? A més a més en tinc un que és un Chromebook, que segurament és una mica més barat, i en tenim un altre que és una mica més car, que va amb Windows, i que és més car però és el pitjor de tots, vale? I després tinc un PC, que és el que tinc connectat a la màquina de control numèric, que és un portàtil d'aquests de Hewlett Packard, que ve normalment amb una estació de treball, i pues això. I és un PC, diguéssim, de treball, d'aquests que fan amb alumini. Super... mira, molt millor aquesta presentació.
0: M'agrada, sí, a mi també.
1: Sí, m'agrada més, més agradable.
0: Perquè es veu el teclat del Dani, es veu les teves guitarres.
1: Apaïsat, sí, molt bé.
0: Sí.
1: I aquests girassols que té en Dani aquí, això. Són de paper o són de veritat?
2: No, són de plàstic.
1: Llàstima.
0: Llàstima, home.
1: Si fossin ja de veritat ja seria l'hòstia. Bueno, però són molt macos.
0: A veure... Demanes miracles a Suècia, eh?
1: En qualsevol cas, sí.
0: Que l'altre dia surt a passejar i estaven a 3 graus, eh? Que quina sol i que hòstia.
1: Ara, a partir de l'equinoci...
0: M'agrada, perdona l'interrupció, però és que... és vida de senyor gran casat, perquè els diumenges s'agafen el gos i se'n van al Garden.
1: Com ha de ser? Anar al Garden,
0: però... Però és un garden tailandès on a més pots menjar.
1: Mm-hmm. Que així que en sabeu.
0: Això en
1: saben
0: molt.
1: Sí. Vosaltres en sabeu. No, però el garden el diumenge...
2: I si baixem a Catalunya, una cosa que t'havien pensat és muntar un garden...
0: A veure... Clar.
2: Amb restaurant tailandès a dins.
1: Escolta, si el poseu a prop del Maresme tens un client...
0: I si el poseu a prop de la Garrotxa, també. Però a lo que anava... La
1: gent si feu cursos, i si veniu aquí i feu cursos de cuina tailandesa, sí, també sí, teniu
0: sí.
1: Clients.
0: Oh, sí, mola.
2: Estaria inclòs dins de les activitats que volem fer.
0: La gent del MoMA, que fan sucs naturals, vale? Estan establerts a l'Empordà, tenen pomes de l'Empordà i van començar fent sucs de poma. Ara fan sucs de qualsevol cosa, fan sidra, fan molta cosa. Aleshores, els camps on fan la seva producció... Com és un producte molt natural, doncs allà tenen la recollida de les pomes, l'envasat, i amb el temps van fer un restaurant. Doncs és un restaurant copeta, perquè està allà al mig de les pomeres, saps? I vull dir, està molt bé. Segur que molta gent que ha anat per l'Empordà coneix el MoMA. Vale, perdona, que hem fet un
1: no, només aquí una idea, si voleu fer-ho, el que hauríem de... Una idea és ja buscar algun garden que estigui, per exemple, a punt de traspassar-se, que n'hi ha uns quants, però no tindrà que muntar i demanar
0: cap
1: permisos.
0: Garden que jo sàpiga té restaurant.
1: No
0: funciona així.
1: Per exemple, el garden, diguéssim, més potent del Maresme, que és el garden de l'Ella, però que bàsicament no hi pots anar perquè hi ha gent de Barcelona tot el dia, el que passa és que al voltant del garden d'allò està ple de restaurants de l'Ella i típics llocs doncs, de tapeo...
0: Sí,
1: i
0: però
1: de,
0: li dones el negoci a fora.
1: Exacte, sí, no, però tenen tot el negoci que volen i més.
0: Ja.
1: Sí, no. Tenen tot el negoci que volen i més, sinó no els hi funciona no tenen prou pàrquing i d'allò.
0: Però no fan gossos. Pena, no. O sigui, tu, Dani, i el d'això aneu a passar el dia.
2: Sí, sí, anem a passar el dia. A més, sí. El recorregut és molt bonic. Vam fer un directe...
1: Mig garden, mig jardí botànic, més...
0: Vaig veure el Rico per allà fent voltes. Que el deixen entrar a qualsevol lloc, el Rico. Té carta blanca per tot.
1: Carta blanca.
0: Sí, té passe.
1: Parlem del MacBook Neo.
0: Doncs,
1: com us comentava, coses que a veure, en quant a construcció, màquina, màquina, caixa, pantalla. El Hewlett Packard que tinc, que és una màquina de que val més de 1.000 euros, al costat del MacBook Neo és una carraca i és una xatarra, o sigui, això està ben fet, ben acabat, o sigui, és com un MacBook. A més, no han fet allò que van fer amb els MacBookers, de fer-los esmolats, que jo crec que és un error. He fet un MacBook i poses la bateria i té aquest, això, la pantalla és suficient, és una pantalla de 13 polzades i la pantalla és de qualitat. És a dir, poses el MacBook Neo al costat de l'estudio display que tinguen aquí i la qualitat de la imatge és la mateixa. Dius, almenys amb els meus ulls i les meves ulleres, les meves dioptries, jo veig la mateixa qualitat d'imatge. No trobo una... És a dir, per tant, és una màquina que dona d'allò d'Apple. Vale? Dona allò, sensació de qualitat Apple, amb el qual no és un Chromebook que bàsicament és, té, està fet, diguéssim, amb cuells d'escombraria reciclats, eh? Doncs no, està, és, està ben fet, ben construït, bon teclat, bon teclat, el trackpad típic dels MacBooks, és més petit, doncs, perquè és una màquina de 13 polzades, i la pantalla està molt bé. Hi ha una part que fan que la pantalla, els, les vores de la pantalla són arrodonits. En quant a d'això, què jo li posaria? Jo li posaria 16 GB de RAM, però jo sóc un salvatge amb la RAM i m'agrada que la RAM, que la RAM tiri. Amb la qual aquí hi ha un problema de, hi ha un problema amb això, eh? Que,
0: és una limitació del processador, em sembla, Ludo.
1: No, no, no sé si una no és una limitació,
0: sí, del processador. Sí, perquè és una 16,
1: però és un tema, és una 18 Pro.
0: O
1: A18 Pro Plus, però per exemple em vaig prendre la, la molèstia o vaig tafanejar i vaig estar entrant al Geekbench, que són aquesta gent, doncs, que fan un benchmark d'ordinadors, i curiosament, curiosament en single core, en single core dona més rendiment que un M3. Hi ha una comparativa, fan una comparativa, una de les comparatives que vaig trobar és un MacBook Air amb 8 GB de RAM, un MacBook Air amb un M3 amb 8 GB de RAM, i en el single core donava com un 15-20% més de rendiment en aquest ordinador, en aquest ordinador amb aquest processador de 18 Plus, que l'M3. És a dir, que no és aquell que va sortir en aquell moment. És a dir, és com si haguéssim dit, tenim l'arquitectura del chip que havíem fet per als iPads en aquell moment, però hem actualitzat els cores. És a dir, no estan fent servir els cores de quan va sortir aquell chip, sinó que estan ficant cores moderns.
0: Diuen, Sergi, jo no l'he provat, però per les especificacions i a més pinta que és un ordinador més que suficient pels universitaris i o per la gent que es dedica més a ofimàtica.
1: És totalment la, la idea que jo tinc. A mi em preocupa sempre la memòria, però el que hi ha, el que fa Apple en aquest cas és dir, li fot un SSD molt ràpid, l'SSD també és limitat, aquest només té 512, i és que no n'hi pots posar més, o sigui, és el més gros que et venen. Si vols alguna més, et compres un Air. Vale,
0: sí, el que passa no... que si poses, si poses 512 també et canvia la qualitat del trackpad, em sembla, Marc. Hi ha dos tipus de trackpad. El que tu tens és el típic del MacBook. Bueno. Diu una altra cosa també, en Sergi, diu això sí, diuen que ara tenen problemes d'estoc amb el microprocessador.
1: Ara com ara hi ha problemes d'estoc pràcticament en tots els Macs. O sigui, els Mac Studio, els Mac Studios tenen mesos de retard, els Mac Mini és que ja dic que gairebé pues, no els trobes, o sigui, la gent està, o sigui, en els grups de Reddit bàsicament estan comprant-los a refurbixet, perquè si no t'has de posar la cua. O sigui, hi ha com mesos de retard en aquestes màquines, hi ha molta demanda, o sigui, d'alguna manera és com si s'hagués trobat, doncs, que Apple té la fórmula i estan populant-se, estan venent molt. Jo ho estic veient,
0: sí,
1: a la universitat,
0: sobretot als Estats Units.
1: No, jo ho estic veient a la universitat on, diguéssim, sempre hi havia pocs Macs, sempre hi havia pocs Macs a classe, i de cop i volta, mica en mica, cada vegada vaig veient molt més Mac.
0: Allò de dir... Però Mac o Mac Neos?
1: No, Mac Neos encara no he vist. Mac Neos encara no he vist, però és un producte que acaba de sortir i hi ha mesos, hi ha com un mes d'espera, amb la qual encara no n'he vist, però jo els estudiants de la FIP que tenen que desenvolupar, jo no em posaria a desenvolupar amb això. Vale, segurament tiraria d'un MacBook Air amb 16 GB de RAM, amb un tera de disco, una màquina més potent. No és per un estudiant que hagi de la FIP, per tant no és el que jo veuré, però jo estic veient molt de MacBook Pro de 14 polzades, estic veient molt MacBook Air de 13 polzades, estic veient molt de MacBook Air de 15 polzades. Vale? Els estudiants no van amb els monstros de 16 polzades que porto jo, però comences a veure que els estudiants els porten, perquè d'alguna manera arriba un moment que qualitat-preu comença a valer la pena, perquè aquests chips M corren molt i a més també tenen una cosa que, a veure, quan tu vas pel món, la bateria. Si tu agafes i dius, tinc l'ordinador carregat a casa i me'n vaig i sé que ja el carregaré per la nit, és a dir, quan el portàtil, la bateria, la vida de la bateria d'un ordinador es converteix com el mateix que fas amb el mòbil, que te l'emportes carregat al dematí, i el carregues per la nit, de cop i volta això és un canvi total, perquè no estàs tota l'estona buscant. Vale? O sigui, ara quan tu vas a l'aeroport, per exemple, quan veus la gent que està carregant en els aeroports, normalment porten Windows. perquè no sé per què, dic segurament per realitat d'integració de hardware, perquè els chips de PC, els chips de portàtils de PC doncs no són més agressius amb el consum de watts, i també, sobretot, perquè com hi hagi una GPU en un portàtil i vulguis utilitzar la GPU per moure gràfics, les GPUs comencen a agafar watts i de cop i volta les bateries es d'això, i en canvi aquests trastos estan molt utilitzats, molt d'això. És a dir, per exemple, o sigui, jo us comentava aquest soroll que no sentiu és el meu, la màquina on estic treballant jo ara, que està al 95% perquè estic executant un model fent una tasca, una gent que està cridant contínuament a l'Olama, i això va fent tu i no hi ha problema, tu, això va tirant i la màquina ni s'entera.
0: Els consums dels AS i dels M's són una altra guerra, Marc. Jo estic ara que estem, tenim Riverside, estem fent streaming, i tinc mil i una coses per aquí, i estic mirant ara el meu Mac Mini M1 com està de consum de CPU general, i estem al 40%.
1: Imagina't. Imagina't, doncs sí, és això, és el que tens.
0: Sí, sí. I tinc mil coses funcionant també.
1: El que m'ha sorprès, és això, és que el single core fos una màquina més potent, o sigui, que corrés. De dir, escolta tu, això corre. Això corre i no...
0: Ho notes quan l'encens, ho notes quan navegues, ho notes...
1: No, o sigui, a veure, al final el single core són les tasques simples, és a dir, la tasca que tu estàs executant en aquest moment, doncs que corri i acabi la feina abans. El multicore és quan treballes en paral·lelisme,
0: sí, sí.
1: Quan tens diferents processos que estan fent coses, i sí que corre menys que el MacBook Air, és a dir, és una màquina lenta perquè té pocs cores. És un processador amb menys cores, però el core que porta és un core modern. Vale? Per exemple, si tu ara agafes i dius, jo què sé, agafes un M3 Max contra un M4 Max, corre més el M4 Max, doncs perquè els cores estan actualitzats. Si és com el M5, sí que hi ha el M5 Max, hi ha un canvi d'arquitectura i unes històries noves que han actualitzat més. Entre el M3 i el M4 Max, pràcticament el que estem parlant és que hi ha cores de diferent qualitat. El core està més optimitzat a nivell de core. És a dir, tenim el processador, que és el mapa de com munta tots els cores i com l'arquitectura interna de memòria i tot aquest tipus de coses, i després cadascun dels cores com si haguessin xips petitets allà fotuts. Els antics microprocessadors d'abans, el 386, el 486, etc. Com dius?
0: Bueno, i els mateixos...
1: El Pentium. Bueno, el Pentium de 90, que no sabia dividir.
0: Jo tinc un MacBook Pro Intel i no l'utilitzo perquè em desespero veient la rapidesa versus un M1.
1: I com s'escalfa i com la bateria no dura.
0: Perdona, no només M1, i a l'iPad d'estudiant. Jo tinc un iPad 10 que va molt més ràpid, però molt més ràpid que un MacBook Pro Intel.
1: Corre.
0: O sigui que, sí.
1: Corre. Llavors dius, bueno, mira, també és veritat, aquesta setmana tinc que explicar-ho, he tingut que agafar i planxar el meu MacBook Pro a l'M3 Max, l'he tingut que agafar i noquejar directament, perquè segurament hi ha instal·lat tants plugins i tantes coses i allò que vas posant merdes, sobretot jo crec que plugins en els navegadors per coses d'allò que al final començava a donar-me alguns problemes. Notava, jo què sé, que quan escrivia en el Gmail m'anava a poc a poc, i què està passant, qui m'està agafant CPU, tinc alguna cosa aquí, vaig dir, saps què? No, què? M'ho carrego tot. I la part interessant és que la manera d'aixecar la màquina que he fet ha sigut simplement aixecar la màquina, típicament dir-li reiniciar la màquina, vaig decidir tornar endarrere, no agafar aquesta merda de Tahoe, tornar al Sequoia, perquè el líquid...
0: Per què us queixeu tant del Tahoe? A mi el Tahoe em va molt
1: doncs
0: bé.
1: Perquè en l'única màquina on jo tenia el Tahoe, doncs he començat a tenir problemes a partir de que vaig instal·lar el Tahoe, doncs he dit, doncs no vull el Tahoe, Tahoe és tu. I ja està. Però la manera de fer de tornar a aixecar la màquina ha sigut sorprenentment ràpida. Primer de tot, he copiat carpeta de documents, carpeta on tinc el codi, carpeta d'escriptori i alguna altra cosa més, tot amb un disc dur extern directament a l'Ubuntu, amb un disc dur ràpid. Agafar, reiniciar modo recovery, dir-li que borro el disco perquè si no em tornava a demanar instal·lar el Tahoe, llavors el reiniciar, ho dic, vale, d'acord, no hi ha el Tahoe, no hi és, per tant engegaré el sistema operatiu de referència per aquest hardware, que és el Sequoia, i m'ha instal·lat el Sequoia. I llavors el que he fet és simplement engegar doncs, amb el amb l'iPhone i tinc l'iPhone al costat, sí, i automàticament ja estic al meu compte iCloud i ja començo a agafar les coses d'iCloud i aquest tipus de coses. He instal·lat Cloud Code, el Cloud Code, i l'he dit, aquell és el meu compte de GitHub, aquestes, a través del meu GitHub, identifica les eines que jo faig servir normalment, instal·la-me-les. I s'ha posat a rascar, m'ha instal·lat a l'Olama, m'ha instal·lat a l'Obsidian, m'ha instal·lat al Firefox, m'ha instal·lat al Python, m'ha instal·lat a l'UV, m'ha instal·lat les, tot tipus d'eines, ell n'ha fent... I ell solet s'ha instal·lat tot. És que no, no he tingut que anar-me'n a les webs a descarregar les aplicacions i... No, no, ell ho ha instal·lat.
0: Això està molt bé.
2: Ja m'explicaràs, perquè una de les meves idees, ja quan marxi de Quick Channel, tinc, conservaré el Mac Studio M2 Max que tinc, i vull formatejar tot i començar des de zero. No vull que tingui res en relació amb la feina anterior, sinó, a més, tinc dos comptes d'Apple Cloud, estan posades en família, però el que faré serà només tenir la meva en totes, perquè, per exemple, en el telèfon tinc la meva personal i a l'ordinador tinc el de l'empresa. I, clar, a vegades, doncs, per enviar coses per... és bastant complicat, no puc fer-ho, no és tan senzill. Sí, sí. Copiar i enganxar en un lloc o un altre és complicat, no puc fer-ho. Per això, si tingués tot al mateix compte, em aniria bastant bé. Però com que també tinc molta cosa instal·lada en aquest Mac Studio, clar, fa una miqueta de pal, doncs,
1: fa pal, però ja et dic jo que val la pena. A veure, si... fes-te una llista de les aplicacions que tu tens per poder-te-les d'allò, però actualment jo ara visc el 90% del temps, estic a Cloud Code, 4, 5, 6 finestres engegades. I llavors el que estic fent és que ja ho porto fent ja l'últim 2 mesos, he començat a treballar, diguéssim, fent-me el meu. És a dir, hi ha un assistent de programa, un assistent de programació que està en la línia terminal, però jo el que estic fent és fer-me el meu. Com? Doncs donant-li instruccions perquè prepari eines com transcriure a MIA, com descarregar coses de YouTube, com fer això. I llavors després, a partir d'aquí, és crear tot un superwiki, dir-li que em vagi creant un superwiki immens utilitzant fitxers de Markdown. El llenguatge Markdown et permet ficar links, bàsicament links cap al sistema de fitxers, i utilitzant Obsidian com a client ho pots fer servir tu com a wiki, però a mi no m'interessa llegir-ho jo com Obsidian, que també el que li dic és dir coses, per exemple, aquesta setmana he agafat i dic, mira, escolta, en aquesta carpeta que tinc en el Cloud Drive, mira-t'hi, aquí tinc tots els articles que vaig escriure de 2003, tots els meus articles de recerca de 2003, tots els projectes de recerca en els que he participat, totes les coses que he estat fent jo, llegeix-t'ho tot, m'ho transformes a Markdown, m'ho fiques tot, però a més fas com documents índexos per cadascun de projectes, per cadascuna de les temàtiques, i crees com un metaíndex de totes les coses que jo he estat treballant i quines són les meves opinions, com aquestes opinions han anat canviant. Tinc un document que és la meva visió del món. Hi ha un sobre filosofia, un sobre filosofia tècnica, un sobre filosofia d'educació, un sobre de quina manera escric jo, i li faig que ho analitzi, i després ho refino i ho discuteixo amb ell, i llavors a partir d'aquí... I clar, la utilitat que li trec és bestial. O sigui, aquest dematí el que he estat fent és connectant-lo. He creat un subagent, que en aquest cas es diu Bilby. Això de posar-li noms ja és normal, o sigui, ho he preguntat en el grup en el que estem amb en Rub i companyia.
0: Que no és una malaltia teva.
1: No, ja, en Rub està més malalt, o sigui, n'hi ha un que està fent servir Hermes, i el seu agent es diu Ernesto.
2: Ernesto.
1: I en Rub en té un altre que es diu Mico, però és que ja tenen la fotografia, ja tenen fotografia. En el cas del Mico, és una noia d'aquestes d'anime, que dius, a veure, Rubén, la senyora ja et deixa tenir aquestes coses perquè és molt maca la teva gent, o sigui, no m'estranya que estiguis tot el dia, tota vestideta, vestideta, i amb el seu ganivet per matar, amb la seva espasa, o sigui, imagineu-vos un anime cyberpunk, i dius, pues, pues, en Rubén amb la Mico, i llavors dic, val, no estem tots així, jo estic creant subagents i cadascun té les diferents personalitats, en aquest cas el Bilby és el que però li he donat accés en Bilby en el meu Gmail i en el meu Google Calendar, només de lectura, només, només de lectura, no estic boig, o sigui, no estic tan boig encara. Encara no estic tan boig. Però, clar, la idea és dir, agafa, és fer-li, dir-li coses com agafa tot el meu correu de l'últim any i mig, me'l processes, me l'endreces en conversacions amb un wiki i, a més, crees índexos per projectes, per coses, identifiquen perfils de totes les persones amb les que jo parlo, vale? Prioritzar-lo i dir quines són les 6-7 persones més importants. Una d'elles és un tal Tomàs Manzanares, també està, tot i que parlem poc per
0: correu, res.
1: Però tard o d'hora li, tard o d'hora en Bilby tindrà accés.
0: Et faig un forward d'alguna cosa.
1: Sí, és el no. Tomàs Manzanares, però tard o d'hora li donarà accés si de lectura en el Telegram.
0: Si analitzés els àudios de Mossega la Poma, tela,
1: tot arriba, tot arriba.
0: Tot arriba.
1: Tot arriba, tot arriba, però la idea és que començar a tindre tota aquesta informació i indexada, ja no amb un sistema de RAC, sinó en forma de wiki i amb resums i maneres de poder navegar d'un context a un altre, després, quan estic fent feina...
0: El Sergi diu que això de donar accés al teu mail, mama por.
1: A veure, el que estic fent, Sergi, tens raó, sí, mama por, però llavors com funciona en Bilby? En Bilby funciona amb cloud, però el cloud és orquestrador. És a dir, la lectura dels correus el fan els models locals.
2: Quin model utilitzes?
1: Ara com ara estic fent servir Qwen 3.5 122B, però si teniu una màquina més petita, amb un Qwen 3.6 27B esteu en bona companyia.
2: Vale? Sí, avui he instal·lat el 27B.
1: El 27B, el 3.6, és un bon model.
2: 3.6, sí.
1: És un bon model. Tot i que per algunes coses jo amb el 3.5 vaig tindre alguns problemes i estic amb el 122B. Passa que és més lent. És més lent, més memòria, més d'això i una mica més lent a tokens, però com que les feines que els hi faig fer és en plan vaig, jo me'n vaig a esmorzar i tu ja faràs, o sigui, no tinc pressa. Vale? No tinc...
0: Deixeu-me que saludin en David Acacio. Hola, David.
1: Hola, David.
0: Precisament aquesta setmana i l'anterior ell ha estat desenvolupant una sèrie de coses, crec que també s'ha ajudat de Cloud Code, si no vaig mal entès, i em va demanar ajuda per fer uns manuals i revisar unes coses, unes instal·lacions, i jo, que no utilitzo habitualment Markdown, com vaig estar en el seu GitHub i estàvem treballant en Markdown per els documents, el vaig utilitzar, o sigui que...
1: A més, una de les coses que hi ha és que si fa servir Markdown, primer de tot, en el Markdown pots incorporar coses com Mermaid. Hi ha una cosa que és d'un Mermaid, Sirena, Mermaid, que és un projecte amb JavaScript open source, que està per tot arreu, i dintre de Markdown tu pots incorporar diagrames fets amb Mermaid, coses com diagrames mind maps, diagrames de classes, diagrames de fluxa, diagrames de formatgets, el que tu vulguis ho pots fer amb Mermaid, amb el qual l'incorpores això. I llavors hi ha un projecte open source que es diu Pandoc, que el que permet és transformar o de Markdown o làtex a PDFs.
0: De manera que... Amb la teva guerra dels PDFs.
1: Llavors les signatures dels PDFs és tota una guerra. Vaig rebre consells i tal, provaré-lo. A veure, el problema és que jo l'autofirma la vaig instal·lar en el seu moment i era una patata feta amb Java sense signar. Llavors, quan tu tens programes de signatura de documents que no venen signats i ja em donaven llullo. Sé que l'autofirma actual més o menys sembla que està ben feta, després de 10 anys comencen a tindre un producte. No està malament, felicitats, molt bé, felicitats Indra, però jo havia provat versions de l'autofirma que eren una autèntica patata i de veritat, les empreses i les administracions que et donen sistemes de signatura digital que no venen amb el Java firmat, feu-vos-ho mirar. Feu-vos-ho mirar,
0: ja no, ja no
1: perquè automàticament la dissonància cognitiva s'activa.
0: Ja no és així, per això, ara.
1: No. Que no? Que no hi ha ajuntaments
0: que et firmen
1: o la mateixa UPC que et fan signar coses i t'envien cap a l'auto, cap al software aquell de gimnà que t'has de descarregar un JNLP que no està signat i tens que agafar i carregar-te totes les polítiques de seguretat del sistema?
0: El que em sorprèn, això es passa igual com amb lo de... amb lo de les zones verdes o les zones blaves, vale? Tu, o sigui, com és possible que visquem en un país on cada ajuntament tingui una aplicació diferent per zona blava? What? Tios, creu una única pública i a més open source i a més... cabrons! perquè no té sentit... O sigui, això,
1: no té sentit. Sempre hi ha algú que vol les dades. O bueno, el que a mi m'agrada més és la de Barcelona, que és l'ESMOU, vale? Que no entén que un mateix cotxe el puguin conduir dues persones. De manera que si jo agafo l'aplicació i vaig amb el cotxe i aparco, vale? Si ahir va aparcar la meva senyora amb el seu mòbil, amb el mateix cotxe, llavors tenim que tornar a registrar, tenim tornar a entrar en l'aplicació. Mm. No puc tindre dues instàncies de la mateixa aplicació en dos telèfons mòbils i que les dues em permetin aparcar? O jo tindre una instància amb el meu usuari propi i registrar aquest cotxe? No es pot. És a dir, bueno, algú que ha treballat en un el problema està en com es desenvolupen aquests projectes. Vale, perquè hi ha algun projecte públic, es fa alguna cosa...
0: No es dissenya des d'un principi.
1: No es dissenya, hi ha unes quantes propostes, qui guanya el de Llonsa, sempre guanya ara... Indra, o guanya, sí. O guanya Iberis... Guanyi,
0: guanyi, sempre guanya Indra, però ara et poso el Bicing, ara et trec el Bicing de l'Smou, ara et poso no sé quantos...
1: Ara el d'allò... I no. L'aplicació no estan ben pensades. Jo ho he explicat altres vegades, l'única aplicació, per exemple, de càrrega de cotxes elèctrics. Que si jo tinc una aplicació, si jo poso un lloc un carregador, el que jo vull fer què és? Que la gent carregui. Cada quilowatt que està allà, cada quilowatt que ven, guanyo diners. Per què els hi toques els collons? Per què els hi toques els collons? No, tens que dir-me qui ets. I com es diu? I a on vius? I qui és el teu pare? I quin és el teu cotxe? I quina és la matrícula? I quin model és el teu cotxe? I tens gat? Vale? I ets del club de fans d'Enrico? Tens el carnet del club de fans d'Enrico? Sisplau, dona'm el número del club de fans d'Enrico. I ara verifica't, i ara dona'm un password, i ara dona'm un mail, i ara dona'm un telèfon, i digue'm el teu codi postal. I ara anem a intentar veure si aconsegueixo pagar. I quan acabes... I això ho fiques amb un carregador que està en un segon subterrani d'un centre comercial que bàsicament és una puta gàbia de Faraday que no et pots connectar a internet, amb la qual els carregadors estan buits. Dius, hòstia, com no tinguis t'hagi registrat, i llavors dius, hi ha carregadors? Dius, no són per mi. L'únic que vas allà, dius, vull carregar aquí, on, aquí, quin número, aquest, pam.
0: Això, carga, Marc,
1: Tesla. La de Tesla està pensada perquè la gent cargui. Et cobren això, 45 cèntims per quilowatt hora i ja està.
0: Això passa... No heu arribat, si vosaltres, o no sé com està a Suècia aquest tema, Dani, però jo he arribat a un punt de saturació de que entres a comprar qualsevol cosa, encara que siguin llocs habituals, o t'has fet carnet de soci perquè tens
1: dos
0: comptes.
1: Tot arreu.
0: I al final...
1: Al supermercat, a la carnisseria, a tot arreu.
0: A l'Ametller, al no sé quantos. Entres un dia a comprar...
1: Cada dia al supermercat la mateixa senyora m'ha de preguntar: tens la targeta? Tens la targeta de fidelització del Sorli? La tinc, no te la vull donar. La tinc i no te la vull donar. Però t'ho pregunten cada dia.
0: No, o encara pitjor, perquè jo quan faig cua al súper, que la targeta... A veure, l'únic avantatge que tinc... Jo tinc la targeta del Bon Preu. L'únic avantatge de la targeta del Bon Preu és que tinc un descompte significatiu amb el preu de la benzina, tot i que jo gasto molt poca benzina perquè faig molts pocs quilòmetres. Però bueno, quan vaig al súper a comprar...
1: Amb la pick-up.
0: No, tinc un mini, el mini no gasta res.
1: Mini pick-up.
0: Mini pick-up. Bueno, tinc el mini en modalitat pagès, perquè li vaig posar una manta de... vaig tirar els seients de darrere, li vaig posar una manta de mudança i allà s'ha quedat. Bueno, a lo que anàvem. Pitjor encara, com la gent no sap on coi té la targeta, no sap el número, òbviament, de la targeta de fidelització ni res, què diu? Dóna'm el telèfon o dóna'm el DNI. I els que estem a la cua ens entarem del DNI i del telèfon de la senyora o del senyor, que no hauríem de saber, si no hauríem d'escoltar aquesta informació. Si fóssim rigorosos, no l'hauríem d'escoltar, no? I el mateix passa a la casa de Maier, o si vas a comprar a Zara, o el que sigui, vale? I arriba un punt, al final, tot això és perquè la primera vegada que compris et donen un descompte que si ets capaç de trobar-lo, tens 4 euros. de descompte. Hòstia, tios, tota la meva informació vital, i com diu el d'això, el carnet del Rico, de fans del Rico, per 4 euros de descompte, the first time, la primera vegada, perquè després te lo comes com patates, home, no sé, és massa. Jo crec que hem arribat a un punt. Mira, aquesta setmana sentia crítiques sobre això i les crítiques sobre els models de subscripció que estan arribant ja a un topall on la gent... O sigui, jo pagaria per una intel·ligència artificial que m'eliminés... Jo ho porto controlat, perquè porto un numbers, porto un full de càlcul on gestiono on coi estic subscrit. Vale? Ho portem per nosaltres i ho portem per mossegar la poma, que també...
1: És absurd.
0: Ah, i diuen, Sergi... diu el Sergi una cosa que és molt interessant, diu, i tot això és molt LOPD friendly, oi? Sí, es dona la paradoxa de que, tenen el tio de la LOPD, et fan firmar a no sé quantos o quantos o quantos, i després totes les dades se les passen en un puto Excel entre ells, o pots cridar el telèfon al mig del supermercat, que LOPD ni res.
1: No, és així, però a més a més, recordo que el Steve Jobs, l'oncle Esteve,
0: ell passarà en un puto Excel entre ells, o pots cridar el telèfon al mig del supermercat, que LOPD ni res.
1: No, és així, però a més a més recordo que

0: sonava el carrilló, no estava fent res més que sonar el carrilló, vale? I jo us dic, a veure, quan tu estàs fent en alguna interfície d'usuari que fa servir molta gent, passos de retras, la gent perd molt de temps. Tu imagina't que tots els supermercats que tenen que preguntar, tens el d'allò de subscripció, sí o no, vale? És a dir, és un temps. Imagina't una persona que ho té, que la seva feina és demanar-ho 200 vegades al dia. De vegades li donen, de vegades no. I a més, a part que la gent, per exemple, el codi de el número de targeta de fidelització és el mòbil. Tu estàs allà, a la cua, veus una noia molt maca i li diu el telèfon, te l'apuntes i després li envies WhatsApp, fotopolles o el que sigui, si ets un pervert. És a dir, ni privacitat ni hòsties. És a dir, tens a la gent i a la cajera del supermercat el teu telèfon
1: mòbil.
0: Mira,
1: perquè no siguin tot rans, una cosa que han fet bé els súpers, alguns súpers, és que si et... Clar, has de connectar a la web i mil històries, vale? Però una de les bones coses que tenen és el tiquet digital, que ja no ho tenen, perquè jo anava a comprar al Bon Preu i a part de la compra sortia embolcallat de papers, saps? O sigui, el tiquet no sé què, el tiquet del pàrquing, el tiquet del retiquet, i era tot una de paper absurd que no tenia cap sentit.
0: Bueno, i després aquí ja és, hi ha l'incògnita, que no ho sabem, perquè hi ha mitja internet que està dient que és dolent tocar els tiquets, i ja dient que no, que t'has de fregar amb el tiquet perquè és molt bo per tu.
1: Sí, vale? Home,
0: però
1: sí.
0: Com a mínim hi ha l'incògnita, jo no sé si es vol material aquest. Com es diu?
1: En el Sephora hi ha un producte per les adolescents que es diu Essència de Ticket, i te'l poses així a la cara.
0: Directament Essència de Ticket.
1: Essència de Ticket.
0: Com es diu el tiquet, allò que posa el...
1: Què? No sé què vols dir.
0: El bisfenol. Això que hi ha bisfenol, i és dolent tocar-lo perquè... Hi ha gent que fan vídeos a YouTube que parlen del bisfenol, i hi ha altres que diuen que no, que el bisfenol és el millor que hi ha i que t'has de fregar amb allò del Sephora de les adolescents. Dius, però ja tens el dubte, dius, ara ho toco o no? M'he de posar els guants de la pandèmia per agafar el tiquet o no? Jo sempre dic, no vull el tiquet. Jo només agafava el tiquet quan tenia durant la pandèmia.
1: Hem d'anar a Suècia, que ja no teniu tants problemes, Dani.
2: Aviam, aquí hi ha temes a Suècia, el tema del ser soci d'un establiment. Aviam, no tots els llocs t'ho pregunten. Si t'ho pregunten, et pregunten si tens i no tens. Però si no tens, no diuen res, no diuen normalment. Hi ha llocs que sí, que les dependentes o els dependents estan obligats a... Vols ser soci de tal lloc? I la forma és normalment el número personal, que seria el teu DNI, i el correu electrònic, i ja no et preguntes res més, o correu electrònic i telèfon. I després, ara ho estan aplicant cada vegada més, hi ha al costat de la caixa registradora hi ha un teclat numèric que diuen, ets soci? I dius, sí, posi aquí el seu número personal o el telèfon. I no has de dir en veu alta si no tens el teclat.
1: Això està molt bé.
2: I ningú serà, a no ser que estigui mirant el teclat, però per norma general és un teclat que està just davant teu, bueno, i ningú et pot mirar.
1: L'únic inconvenient és la quantitat de bactèries que hi haurà en el teclat.
0: Exacte, la gent que està tocant el teclat tot el dia, tocar aquell teclat és pitjor que el bisfenol aquest dels collons, eh? I dir, por favor, dame el tiquet con el bisfenol para limpiar-me les manos.
1: Mira, una altra cosa molt bona. Clar, jo pago amb el rellotge. Vale, ja pago amb l'Apple Pay o amb el rellotge, perquè tinc un Apple Watch, i ho faig en el 100% de les casuístiques, ja va fa un temps no, però m'hi trobo aquí a comarques que vas a t'apropen el xirimbolo aquell de la Caixa o del Banc de Sabadell, apropes el rellotge i no va. Vale? I diu, ai, és que no va el rellotge, m'has de donar la targeta física. What? Però si al final la comunicació és el mateix, no? És un pagament... No, el rellotge no va i la targeta física sí. M'ho expliques?
2: Després també tenim el carnet de conduir per la part del darrere, sí. Té un codi QR que tu l'ensenyes i fan la pistola pic i ja saben que ets soci. I a més, a molts llocs ja t'envien el tiquet de compra de forma digital, i a més amb una plataforma universal, és a dir, tots van allà. No has de tenir l'aplicació de tal establiment per rebre el tiquet, sinó que només tenim una, i és on rebem els tiquets, els correus certificats...
1: Però això és haver pensat. Això és haver pensat.
0: El problema és la GDPR. El problema és la GDPR, perquè, per exemple, la Xina no té la GDPR i pagues amb la cara. Tu vas allà, dius, hola, pago,
1: no
0: i
1: sé,
0: ja està.
1: No sé fins a quin punt això m'agradaria, eh?
0: Exacte, perquè... i vas a l'aeroport i sense targeta d'embarque, tu entres allà per la cara. No sé com ho fan, perquè són tots igual.

0: O sigui, amb la qual ha de ser molt bona la Iana allà, però clar, el tema aquest de jo
1: dono
0: consentiment...
1: Això és molt occidental, perquè ells a nosaltres també ens veuen a tots
0: ja
1: igual.
0: Ja ho sé, és un acudit dolent.
1: Ja lo sé.
0: És un acudit dolent, collons. Però el fet aquest de... Clar, el problema és dir que tu pagues per la cara. Vol dir, no hi ha una acció de consentiment. És dir, jo no. Pago, jo et dono el meu mòbil, l'acosto, t'ensenyo un QR...
1: Estàs parlant de la Xina, la Xina no,
0: però,
1: és...
0: No, no, però quan jo vaig anar, quan jo vaig anar a la Xina l'última vegada, el 2019, l'any abans de la pandèmia, el normal era, per exemple, tu agafaves l'Alipay, vale? A l'Alipay o a l'altre...
1: No és el WeChat, no es pagava
0: el tot WeChat. El WeChat i l'Alipay, els dos fan... Però tu vas amb el WeChat o amb l'Alipay, que jo no podia fer servir perquè no... tenia una targeta de la seva cadena, la Visa d'ells, perquè no, ells no estan en el sistema Visa,
1: estan
0: en un altre.
1: No tenen ni Visa ni Mastercard, sí, sí.
0: Exacte. Nosaltres tenim Ibiza i Menorca i Formentera. Ah, bueno.
1: Ah, mira, el Dani només per aquestes quatre tonteries ja li paga la pena venir a posar la poma. Perquè carrega les piles com a mínim 24 hores.
0: Té aquest punt mediterrani de codits dolents.
1: Clar, això a la feina no li passa.
0: No. Que algú deixi anar una parida així i...
1: Per favor.
0: No, però en aquell moment era tot un QR. I per tant, jo decideixo ensenyar-te el QR. I ara accept, per tant, el fet de treure el QR i ensenyar-te'l, i es fa aquest handshake, estic fent d'alguna manera autoritzant el pagament. Però si tu em cobres per la jeta, com jo tinc un comprovant? Com jo he consentit a que se'm faci aquest càrrec? Jo no ho entenc. Sí, jo no entenc com funciona.
1: El que passa que no hi ha lladres, perquè si tu podríem fer al metro, et posen un escàner de jeta i et cobren el que fos. No hi ha lladres perquè a la Xina, igual que passa als Estats Units, hi ha pelotones que te disparen. Saps que ara volen autoritzar per anar ràpid, per matar immigrants.
0: Fer feina.
1: No, sí, estan els squads, els, com es diu, els pelotones de la muerte, aquests que disparen.
0: Sí, però a veure una cosa, deixant davant d'això...
1: Serà interessant si ho aproven.
0: Ara, independent de que ho aprovin o no, o sigui, una de les observacions interessants que feia l'altre dia el professor Jiang, el fantàstic professor Jiang.
1: Jo tinc una observació que feia el professor Sinner. Després
0: parlem del professor Sinner. Sí, sí. Parlem del professor Sinner. I és que el professor Jiang el que diu és, compte, que l'ICE aquest d'Estats Units no té res a veure, el que està fent en Trump amb l'ICE no té res a veure en fer fora els immigrants.
1: No té a veure amb la gestió de la por.
0: El que té que veure és agafar una força paramilitar a dintre d'Estats Units, donar-li un finançament quasi infinit. Hem passat de defund the police, és a dir, la policia normal, doncs gràcies a accions molt, molt mal pensades, és a dir, què hi ha més intel·ligent que desfinançar la policia, vale? Quan tu, la policia tu et pot enfadar molt, però el dia que els necessites vols que hi siguin, igual que els bombers, igual que l'ambulància, igual que les escombraries, és a dir, vols que hi siguin, són serveis públics, no els vols de finançar. Però quan has definançat la policia normal i ordinària, que funcionen amb el seu habeas corpus i tenen que llegir els drets i tenen que fer una sèrie de coses i que no són sants ni perfectes, ningú són, però de cop i volta agafes una colla de neonazis gordos amb problemes de tita petita i els hi dones un finançament il·limitat i els hi dones autoritat per moure's per tot l'estat i generes la teva pròpia Gestapo. O sigui, el problema és que actualment estan anant per als immigrants, però quan no quedin masses immigrants, el que faran serà dir...
1: Hi ha un tema addicional, Marc.
0: I si a sobre generes autointents d'atemptat per poder aixecar el d'allò...
1: Hi ha un tema addicional sobre l'ICE, i és que no hi ha accountability.
0: Ah, exacte, no, però és una gestapo.
1: No, és que a més, han hagut assassinats, han hagut morts...
2: Sí, sí.
0: És
1: i no van a judici. No van a judici.
0: Exacte, però això és per
1: dir. És una cosa increïble.
0: Un policia
1: és denunciable, ha de portar un número d'identificació, tu el pots denunciar.
0: Si tu mires, hi ha una sèrie molt bona, hi ha una sèrie que està molt bé, a mi m'agrada molt, és la, es diu The Rookie. És una sèrie que porta la produeix i actua el Nathan Fillion, que és el senyor de Firefly, el senyor de Firefly i el senyor de Castle, vale? És un actor entranyable i tal, i el que fa és d'un policia, un senyor, que ara diguéssim, doncs potser de la meva edat, que de cop i volta decideix, ara em vull fer policia. vale? I entra el cos de policia. Llavors, en aquesta sèrie del The Rookie van estar molt xula com està gravada, doncs, perquè hi ha molts ratos que les escenes estan gravades, diguéssim, des de les càmeres que porten els policies. És a dir, les càmeres que porten en el shop, que es veu que els cotxes es diuen shops, no es diuen cotxe de policia, es diuen shop, i les càmeres que es porten aquí en el pit, i perquè l'han de portar tot el rato, i aquelles càmeres es revisen. Vale? És a dir, hi ha tota aquesta accountability. Això, de cop i volta, es trenca completament. El que genera és una policia política.
1: Totalment. Dues coses...
0: És un problemón, eh?
1: Sí. El professor Sinner va dir una cosa que, hòstia, em vaig quedar pensant. Va dir, així, una frase, perquè ja saps que el Sinner deixa anar les frases lapidàries. Havien passat ja diversos dies de l'atemptat aquest del Trump, i deia, a la meva feina ningú s'ha enterat que el Trump ha tingut un atemptat. I ell està a Carolina del Nord, allà... o sigui, eren americans, saps? Això una. I dos, que no se m'oblidi que jo crec que avui el Dani ens ha d'explicar la seva primera experiència amb un audiollibre recomanat pel Marc.
2: Sí. Oh! Però, vale. Abans vull fer un petit comentari. Sabeu sí. quin... Els ordinadors que porten els agents de ICE són una miqueta especials.
1: Sí,
2: sabeu quin processador porten?
0: Que porten un Z80 o...?
2: No, porten un processador Intel.
1: Intel. Bueno, molt alemany t'ha quedat l'acudit, eh? T'ha quedat l'acudit una mica nord d'Europa, eh?
0: Incel. Digue, on estem? Bueno. Què havies d'explicar-nos d'en Sinner? Amb la part d'això del
1: no,
0: Sinner?
1: No, això no, el que, jo, doncs, el que vull és...
0: Dani, explica-lo del llibre, perquè és que si no, no parlar de la fi del món no mola.
2: Sí, bueno, també parlo una miqueta del llibre, és una miqueta també de fi del món.
0: Quin llibre és?
2: És el de Matt Dinneman.
0: El del Carl.
2: El primer, estic, em queden ara quasi 8 hores d'àudio.
0: Estàs a la meitat del llibre.
2: Sí. Sí,
0: estàs al primer pis, encara.
2: Ja han baixat el segon.
0: Ah, vale.
2: Acaben de baixar el segon.
0: Ja s'han trobat un
1: bloquet. No facis spoilers, Ludo, que això és molt lleig, eh? No facis spoilers.
0: Sí, no són dos massa spoilers, no pateixis.
2: Està bé, però no sé, la veu, no sé si està feta per IA.
0: No, és un sol senyor.
2: És un senyor de veritat.
0: Si tu busques a YouTube, hi ha vídeos del senyor...
1: Però un moment,
0: senyor,
1: estàs escoltant en anglès, en castellà?
2: En
1: que
2: castellà.
1: Ho estàs...
0: Ah, en castellà no sé, en castellà no sé. Has d'escoltar-ho en anglès com els homes de veritat, eh? O sigui, en el Klingon original. Home, si tu el pots escoltar en anglès, el castellà no sé com està, no sé com està locutat, no en sou familiaritzat.
1: Hi ha dos personatges, una veu d'home, sí, i una veu de dona,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte.
0: No, hi ha molts personatges.
1: Sí, però
2: les veus, només hi ha dues veus.
0: El Jeff Hayes és impressionant perquè en fa moltes, fa hasta de dinosaure, o sigui que... Sí.
2: Era el meu primer llibre, vaig dir, farem primer en castellà, aviam.
0: Sí, jo el que et recomanaria és, si vas a la web, es diuen... Aquesta gent es diuen Sound Booth Theater. Tu que ets tècnic d'àudio i de producció, aquesta gent dels de Sound Booth Theater, el mateix senyor que ha agafat i ha locutat el llibre en anglès, està en una empresa, tenen com una productora d'una colla de gamberros, que el que fan són allò... radionovel·les. La versió en format radionovel·la en anglès... És una anada d'olla.
1: A mi no m'agraden les radionovel·les en audiollibres.
0: No, o sigui, aquesta gent ho fan molt bé. Perquè aquesta gent et fan el llibre, et fiquen els efectes, diferents personatges, música, explosions, però és que, a més, en el cas del Dungeon Crawler Carl, clar, el que et fiquen és com que el que està passant a la mazmorra està televisat, et fiquen anuncis. del món i del lore del Danger Clown, tal que un altre escriptor ha agafat i ha fet com guions per aquest tipus de coses. Et pixes, o sigui, jo és suficient com per haver-me escoltat els audiollibres originals i estar-me escoltant, doncs,
1: l'audiollibre té tres capes: el text original, la traducció, si l'escoltes en una llengua que no és la versió
0: original,
1: i la interpretació. I tant la traducció com la... I sobretot en audiollibre, la interpretació és clau, perquè una novel·la pot ser excel·lent, però si a vegades no és que estigui mal narrat, però no sé si us passa a vosaltres que escolteu la veu, escolteu la veu d'una persona i no hi ha manera de connectar. No entres a la història
0: no entres.
1: Abandones el llibre per bo que sigui. Sí. Sí que la narrativa és molt bona. Jo, per exemple, en llengua castellana escolto molts llibres locutats pel Miguel Coll, que fa veus, és un actor, bueno, suposo que és actor d'àudios. I si és anglès és diferent, perquè els anglesos estan superbé les versions originals, ¿vale? Però en versió traduïda, en castellà, el Miquel Coll ho fa superbé.
3: I apareció...
2: Ai, perdona, és que volia saber de qui surt el nom de qui posa les veus.
1: Sí, sí, qui són?
2: Anna... No, aquí ens posa el traductor, però no em posa el nom de...
0: Mira, no m'agrada gens la traducció al castellà del Dungeon Crawler Cal, perquè d'entrada hi ha una cosa, i és que una de les... La catchphrase del Carl és, en anglès, és God damn it, donut. Vale? La gata es diu Donut, princesa Donut, i moltes vegades diu God damn it, donut. I en el llibre ho he vist, el meu fill petit se l'ha llegit el primer, està pel segon, i el diu cago en Dios, donut. I no, cago en Dios, no és God damn it.
1: No.
2: Narrado por Iñigo Álvarez de Lara i Ana Fernández.
0: Sí, són dos personatges.
2: Sí.
0: Són dos lectors.
2: Dos lectors.
0: En el cas dels Estats Units només ho fa un sol home i és impressionant.
1: Sí,
0: és,
1: sí.
0: És impressionant el bé que ho fa.
1: Però
0: d'entrada...
1: O inclús una cosa molt interessant amb aquest... jo segueixo llibres pel narrador o la narradora. Mm. Per què? Perquè si la gent ho fa bé, i hi ha gent que ho fa molt bé, encara que tu, per exemple, sigui un llibre escrit per una dona, per una autora, si el narrador és un en teoria hauria de ser un personatge femení, però te'l narra un actor o una actriu d'audiollibre, d'audiointerpretació, i no et... ho trobes normal, ho trobes natural, no d'això, no? És supercrític al tema de la narració, bueno, de la persona que narra.
0: Però amb el tema de la traducció, ja m'ho he trobat amb diversos traductors, per exemple... El Gran Tour i La granja de Clarkson, quan, clar, jo m'ho escolto, m'ho miro en versió original, però després m'ho miro als nens traduït al castellà i dius, les paraulotes les eleven un ordre de magnitud, o sigui de dir,
1: és molt difícil traduir paraulotes,
0: és així de fàcil. God damn it és maldita sea.
1: Bueno, en aquest cas sí, ja està.
0: De God damn it a cagar un dios és una altra cosa. O sigui, tu imagina que els dius a un senyor americà que el que tu estàs dient, I shit in God. Joder, no.
1: És dir, vas et detenen els de l'ice.
0: Els d'all. Et foten una patada als collons directament. O sigui, et cremen a la plaça pública. O sigui, una cosa és agafar i dir, fer una maledicció, i una altra cosa directament és fer una blasfèmia. O sigui, és una altra cosa. És una altra cosa, jo no tinc cap... Però simplement és una qüestió de dir, si l'autor ha utilitzat una forma i un nivell de grolleria, ja hi ha altres personatges en el llibre que són molt grollers. En el llibre i a mesura que avança la sèrie hi ha alguns personatges que són desternillantment grollers. ¿Vale? Però una cosa que es repeteix contínuament en el llibre i dir que hi hagi aquest canvi de to, dic... Per què? I en el cas dels doblatges d'Amazon, per exemple, del Gran Tour, és dir, hòstia, però que jo estic escoltant les paraulotes que diuen, i diu, no és això, no estan fent servir,
1: ja.
0: O sigui, és a dir, si un personatge està dient, una persona està dient una cosa, i tu el tradueixes per una cosa molt més grollera, ets una puta merda de traductor, i aquest és el meu nivell de groller. Però ets una puta merda de traductor, però està sent un mal servei en el producte que tu estàs creant. O sigui, no sé qui ha revisat això. De fet,
1: no,
0: tinc que fer un rant en...
1: No m'ho he trobat, Marc, perquè jo llegeixo llibres que no diuen paraulotes.
0: Jo no tinc problemes amb les paraulotes, però
1: no,
0: no,
1: però és dir, banda, no.
0: Que ha, però és una cosa diferent. O sigui, no sé si potser jo soc, que soc massa, m'estic fent gran, però per mi... God damn it i cago en Dios són dues coses totalment diferents.
1: Per què Marc... Ah, vale, ja sé.
0: És com si el Carl fos d'Olot. Dius, cago en Déu! Vale, sí, Olot, bueno, sí, si fos d'Olot, sí, cago en Déu.
1: Aquí diuen ara, pla, unes coses molt rares. Marc, ara he vist, perquè el Marc i jo tenim el mateix monitor, vale?
4: Sí.
1: Tenim el mateix monitor. I ara he vist que tu no tens activada la funció de retrat. Quan tens activada la funció de retrat, el fons se't difumina. I ara jo l'he treta perquè no vull ser menys que tu i volia que no, el fons també es veiés clar.
0: No l'activo. Que sí és veritat és que la càmera, el que sí que és veritat és que la càmera és molt bona. Us sembla que fem un canvi de tema?
1: Vale, va,
0: però, una cosa festiva.
1: Molt ràpid, perquè jo tinc hard out avui.
0: Jo també tinc hard out. Jo també la tinc dura. I això és una altra cosa.
1: Que maco. Un mega altaveu. Això és altaveu dels dos de antes, eh?
0: No. No,
2: guitarrista, no?
1: Bueno, és un ampli.
0: És un ampli. Sí. Que té...
1: Hòstia, pesa, eh? Perquè tu ets fort i costa
0: sí,
1: d'aixecar.
0: Sí, aquí ja puc agafar i anar fent d'allò, eh? Té el seu... Porta un altaveu de 10 polzades aquí dintre, però la part interessant és que de cop i volta hi ha hagut una... En el món musical, en el món de la música... A veure, primer de tot, el món de la música, en concret de la guitarra, tenim un problema, i és que els guitarristes no volem noves tecnologies. Nosaltres volem tecnologies de l'època de la Segona Guerra Mundial, amplificadors amb vàlvules i aquest tipus de coses. El que passa és que un amplificador amb vàlvules té un problema important. Primer, que les vàlvules es trenquen.
1: No, hi ha un altre problema adicional, que no hi ha recanvis.
0: No hi ha, però sí que n'hi ha, perquè allò se'n fa expressament el fabricant dels vàlvules i te les compren com a unicornis, però a més s'escalfen i a més valen un paston. O sigui,
1: I són molt ineficients des del punt de vista energètic.
0: Però tenen aquestes qualitats sonores que tenen això. Llavors, el que des dels anys 90, cap als anys 90 va haver una empresa que es diu Line 6, va començar a treure un dels primers simuladors d'amplificadors de vàlvules en transistors. El que hi havia és gent que feia amplificadors de transistors, però que tenien un so que és a dir, sonen massa bé. Un amplificador de transistors sona massa bé, no té, el que busques és la no només la distorsió, sinó és la resposta a quan tu estàs fent servir l'instrument. Llavors la gent aquesta de Line 6 el que van fer va ser modelar el so i els dir, fer un amplificador que soni com un amplificador de vàlvules i tinc aquest so. El problema que hi havia és que aquest so era com si tu toquessis un MIDI. Vale? És a dir, tu toques una nota en la teva guitarra i l'amplificador produeix una de les notes gravades d'aquella manera, amb la qual tu no tens la sensació de que tu estàs produint aquell so. No hi ha la resposta que et dona un amplificador analògic. Durant el temps s'han estat fent tot tipus d'innovacions, però cap a l'any 2019 es van començar a fer un nou tipus d'amplificadors i que a més eren amplificadors molt cars. Aquests amplificadors són analògics, però el que feien és dir, en comptes d'agafar i modelar un so, és anem a fer un model digital, anem a fer un model per software dels circuits de l'amplificador de veritat. Tu tens un amplificador de veritat, el que sigui, i el que fas és una simulació de caixa blanca, és a dir, agafes i desmuntes la circuiteria, tots els condensadors, totes les vàlvules, les resistències, els fils que hi hagis posat allà, la proximitat dels components, l'apantallament que tu tinguis, tot això ho simules, i llavors component per component es simulen, tu fas passar la senyal per cadascun d'aquests components i tens una resposta, amb la qual tu tens una emulació, tens una virtualització completa. Els primers amplificadors d'aquesta mena van sortir per uns 3.000 euros, unes coses caríssimes, però que, per exemple, la gràcia és que, clar, amb una casa d'aquestes caríssimes tu pots agafar i emular 20 o 30 amplificadors que també valen molts més diners. Vale? Doncs resulta que ara ja per 200 euros, 220 euros, tens un amplificador de 40 watts que sona realment bé, que a més toques un botó i el passes a mig watt, de manera que el pots tocar a casa sense que el senyor et tiri per la finestra, vale? O a 5 watts, tens diferents nivells d'això, i tens emulació de tropocientos amplificadors, i a més tens un multiefectes a dintre, i des de l'ordinador te'l connectes i vas dissenyant el multiefectes, no. I portes de so... portes de so, compressió, amplifica, equalització, diferents bandes, coros i tot tipus d'efectes, però que dius collons.
1: anava a ensenyar-te una cosa, Marc, que no puc perquè no em permet durant la gravació canviar de càmera, anava a posar la càmera de l'iPhone. Et repto, que guanyaré jo segur, ja t'ho dic ara, que jo tinc en aquest moment, anar a l'estudi, en aquest estudi, on estic jo, tinc moltes més vàlvules que tu.
0: No, jo en tinc cap.
1: Pues mira, totes aquelles ràdios,
0: totes són de vàlvules.
1: Que no es veu, totes són de vàlvules. Però és que aquí davant meu tinc un amplificador lineal de radiofreqüència, no d'àudio, sinó és de radiofreqüència, que té una vàlvula que pot treure d'ARF 800 watts i quan l'encén fa un color vermell
0: i calefacció per casa
1: d'estudi antic. No, aquesta està bastant controlada, la veritat, perquè les fan uns... Es fa a Bulgària. Sí, Bulgària són els que fan aquests amplificadors. I no, està bé. No s'escalfa. No s'escalfa, però... A veure, no s'escalfa... sí, la vàlvula emet... O sigui, emet tensió en funció de la modulació de la veu. Perquè no és...
0: Jo ens tenia un amplificador. Vaig comprar un amplificador de la casa Blackstar, que de fet el que feien era un amplificador de vàlvules que tenia una vàlvula i et donava un watt. Llavors, bàsicament la idea és que el previ és el mateix que el d'un amplificador, diguéssim, d'aquests per tocar a Wembley, però la vàlvula de sortida és d'un sol watt, amb la qual cosa, igualment una vàlvula de watt, allò petava fort, ho movia a través d'un amplificador, d'un baffle de 12 pulsades i...
1: La vàlvula que porta aquest amplificador de radiofreqüència, insisteixo, és la meitat de, saps el metacrilat de European Podcast Awards, sí? Que van gravar, que està allà dalt, el veieu allà, doncs és la meitat, o sigui,
0: és un catxo valvulot, sí.
1: És un catxo valvulot, sí.
0: Doncs el que et comentava, en aquest amplificador el que em vaig trobar és quan a casa la toma de terra no era molt bona, em donava molts problemes, i un cop em va permetre detectar que tenia problemes amb la toma de terra i vaig tindre que canviar la toma de terra i posar-la en un altre lloc, perquè bàsicament on estava antigament la toma de terra estava sec perquè havien enrajolat i llavors s'havia secat i llavors no feia toma de terra, vaig tindre que canviar de lloc. I després em donava problemes amb les llums LED, amb la presència de llums LED em generava un soroll específic. Els fluorescents ja és dir, te'n pots anar. Moltes interaccions amb,
1: no, i no
0: amb
1: només
0: camps
1: les vàlvules, els inversors de plaques solars.
0: Ah!
1: Els inversors de plaques solars és una font, a menys els que tenim ràdio, els que utilitzem ràdio per fer radioafició, una de les fonts d'interferències més horribles són les fonts no commutades de LEDs i els inversors de plaques solars. De tal manera de que ja com bueno, això és una història, però els radioaficionats tenim dret i assistència legal per poder fer les nostres instal·lacions. Si algú ens causa una interferència, podem denunciar-ho. Ho podem denunciar. ¿Vale? De dir, escolti, no, miri, jo tinc una estació legal aprovada per telecomunicacions, però miri, llego a la ràdio i no sento res. Sap el que és això? Les llums de Nadal del vecino. I aleshores Telecos va al vecino i li digui, escolti, miri, o posa ferrites a... el cable de la llum de Nadal o la treu, perquè aquest senyor... Bueno, bromes a banda, eh?
0: Bueno, una cosa, nosaltres...
1: No, però això que explico no és una anècdota,
0: eh? Jo recordo de petit que la tele que és amb la tele que teníem d'antena de banyes, de la tele blanc i negre, quan un veí que sabíem que era radioaficionat emetia, se'n sortien ratlles a la tele.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi havia tres ratlles perquè estava emetent.
1: Ara ja no passa perquè les televisions són digitals i aquestes interferències i els equips també han canviat. Els radioaficionats, ara s'ha donat la volta a la cosa. Els radioaficionats no interferim a ningú, però a nosaltres ens interfereix tothom. Les llums del carrer, el veí amb l'inversor...
0: Carme Zavich.
1: Vale, nois, hem de tancar... No sé, a veure... Perquè el Dani, pobre, ve sempre, però parla poc.
0: Ell s'ho guarda i ho treu en el seu podcast.
1: Bueno, és que ell
0: s'ho acumula tot.
1: Està en Haciendo el Sueco, saps? I això és feo, perquè està aquí. A veure, abans de tancar la paradeta, i a part de que et riguis,
0: però,
1: escolta, que a mi fa molta gràcia.
0: Una cosa, a veure, que abans que en Dani ens ha generat un motiu per viure.
4: Home, i tant.
0: Ens ha generat un motiu per viure.
1: Però
0: estem
1: és que va,
0: esperant...
1: va motiu, no, no, i va un motiu darrere de l'altre, perquè ara ha desaparegut del mapa el senyor de màrqueting, però segur que entrarà algun altre
0: aviat. No, però nosaltres ara estem esperant que en algun moment en el futur, vale, ser possible al Maresme, en Dani, obrirà un garden center amb restaurant tailandès i escola de cuina tailandesa. Vale, o sigui,
2: farem podcast també,
0: I
1: anirà de guais, que ens costarà apropar-nos amb ell i dirigir-li la paraula, perquè haurà guanyat el premi literari de
0: cuina tailandesa i cargolades.
1: Sí, també.
0: A mi m'agrada en Quim. Hola, Quim.
1: Hola, Quim. Sí, està per aquí. No, anava a dir-te, Dani, que si vols fer la cluenda, up to you.
2: No, volia fer un comentari que va sortir el de màrqueting, però ara tenim a la de màrqueting que no té ni idea de res, però de res. I ahir, bueno, demà tenim una producció i em diu: ai, doncs Dani, estaré amb tu perquè he d'aprendre moltes coses. I jo pensant, bueno, doncs et queden 2 mesos per aprendre tot el que necessites saber. I després em diuen: ah, possiblement d'aquí un parell de mesos et poden dir, aviam si et pots quedar. I els diré, doncs els diré que no, perquè ja m'he fet a la idea i no tinc ganes de seguir aquí. I ara el meu món està de forma autònoma. I com un amic em deia, diu, ara aprofita i fes el que volies fer.
1: Hi ha un tema, Dani, ara ja parlant més seriosament, que expressa com la teva empresa valora la teva feina, ¿vale? Tal com ho expresses tu, perquè la culpa no és la noia aquesta noia ha passat una selecció i algú l'ha escollit.
2: Sí. Saps? El cap de màrqueting
1: el cap de màrqueting. Vale. No, el tema és que o ignoraven la teva feina o no li donen absolut la importància que li haurien de donar en el context que és. Per tant, la teva empresa actual t'està demostrant que ni li interessa el que fas ni ho valora prou. Vull dir,
2: exacte.
1: Què han de fer? Et contractaran per què? Per emergència. Què has de fer d'ambulància?
2: Sí.
1: Tant de bo tinguis prou clients alternatius i altres coses com per dir-los, mira, xatos, apreneu vosaltres els vostres errors a l'hora d'escollir.
2: Si no, baixo el Maresme i obro el garden tailandès.
0: Sí. Però a veure una cosa, al final penseu una cosa, una empresa és el que se'n diu una persona no física. És a dir, avui que es parla tant de l'intel·ligència artificial i dels agents, escolta, nosaltres ja fa centenars d'anys, doncs, que des de la companyia de la Índies del Sur es va crear a Holanda, doncs hem començat a tindre
1: Índies
0: aquest tipus
1: orientals,
0: Índies Orientals,
1: justament d'això,
0: companyia dels Índies Orientals,
1: i també hi ha la companyia sueca de les Índies Orientals. Existeix, bueno, existia en el seu dia,
0: Existeix en el seu moment, però en aquest moment és quan es comença a crear aquesta idea de la corporació i es comencen a crear aquestes idees de les persones no físiques, coses com l'estat o coses com el doncs com una corporació i una empresa. I és al final que sí que hi ha, és que tu pots tindre connexió amb persones, vale? I les persones et coneixen, et veuen i et valoren i et donaran pistes de que se n'enteren de que hi ets. També hi haurà persones que et passaran de tu olímpicament, doncs perquè bàsicament són sociòpates o directors de màrqueting, vale? però és això, llavors, l'empresa no et valora. Et poden valorar un conjunt de persones determinats, però automàticament en el moment que les persones van rotant i tu desapareixes o estàs de baixa uns mesos o el que sigui, doncs de cop i volta tu no ets important. Ets important mentre tu estàs resolent uns problemes descomplint una funció, però no et veu, l'empresa no hi és, no és una persona i simplement ets una funció. I quan desapareixes, doncs deixarà de cuidar-te. Poden haver uns companys que et valorin més o et valorin menys, però no.
1: Però en aquest cas, Marc, no és tant el Dani com a persona, ni... No, és que ell fa una feina que ara no la farà ningú perquè ningú té la capacitat de fer-la i no... O sigui, jo no dic que el Dani no pugui ser substituït. L'empresa té tot el dret a poder-te substituir. Vale, Dani? El que jo trobo que flipo és que les funcions, les coses que feia el Dani no ho han substituït amb una altra persona que té aquests coneixements o que
0: falta una mica per adquirir-los,
1: sinó amb gent que no té ni flores on the rocks.
0: Primera, Tomàs, una cosa. Primer, el problema és que l'empresa no té cap dret. I el problema és que li hem donat dret a l'empresa. i hem convertit una cosa, una entitat no física,
1: sí,
0: una
1: sí,
0: persona,
1: si eleves a sobre,
0: i hem creat persones.
1: Ja llavors,
0: després, el problema que hi ha és de la mateixa manera que avui en dia, per exemple, estem construint agents utilitzant un LM, que no és una part, vale? El que tenim és diverses persones, i nosaltres també actuem dins de processos i dintre de mecàniques d'aquestes empreses que hem construït, vale? I que són les que tenen, és on hem dipositat el coneixement de com fer coses, vale? Jo els dic als meus alumnes, jo no sé generar una enginyeria informàtica, jo puc participar en el procés, però ningú a l'UPC sap generar una enginyeria informàtica, però la universitat en si té la capacitat, té els processos, té les certificacions, té les autoritzacions, té els terrenys per poder-ho fer, amb la qual cosa el coneixement es traslada en aquestes entitats que no són persones. Són autèntiques intel·ligències artificials i que existien molt abans del machine learning. Vale? Llavors, la intel·ligència artificial ja fa temps que existeix, es diu empresa, es diu corporació, es diu estat, són intel·ligències, i nosaltres actuem com a elements per fer cert tipus de càlculs, però a través de normatives, de processos, de contractes i d'històries, sí, són com unes superintel·ligències,
1: no
0: i són absolutament psicopàtiques.
1: Sí, el cas del Dani no és un únic cas aïllat, hi ha moltes empreses que tenen persones dintre de l'organització que fan tasques que la direcció de l'empresa no desconeix o no valora o no se n'assabenta.
0: Però no és la direcció, però no és això. O sigui, quan en Dani està en l'empresa i té contactes amb persones específiques, concretes, i té unes relacions doncs, de treball, de companyerisme, de competició, de col·laboració, sí, aquestes persones tenen relacions humanes. L'empresa no. L'empresa com a si és absolutament psicopàtica, té uns objectius determinats com a empresa i les persones són recursos. Llavors, pot ser que una, llavors, el que passa és que les persones que estan dintre l'empresa també, encara que siguis en un lloc de presa de decisions, tens que complir amb uns objectius, tens que participar dins uns processos i tens unes funcions que has de complir. I per tant, la capacitat d'actuació que tenen les persones és molt petita. Una, dos, o una, quan tens una empresa molt petita, una empresa familiar, on hi ha el fundador, hi ha el fundador, sí, la família, i llavors tu tens una relació amb la família del fundador, i per tant és una relació entre persones. Però quan tu tens una empresa que s'ha convertit en una màquina que funciona sola i en una màquina de moviment perpetu, és absolutament inhumana i psicopàtica, i no li deu res.
2: És aquest el motiu perquè el fundador de l'empresa, que és el que em va contractar primerament a mi, ell ha vengut tot i no vol saber-ne res de...
0: Ja no hi és.
2: És que, a més, amb mi ja fa 4 anys, quan va vendre part de les seves accions, ara ja no té res. I no vol saber-ne res.
0: No vol saber-ne res.
2: Ell em va dir, a mi no m'agrada aquest procés, perquè jo, que tenia doncs, aquesta estima, per tothom ens coneixem, ens recolzem, quan hi ha una cosa que no facturem el que hem de facturar, doncs vinga, va, tots som-hi, no a l'hora d'acomiadar així perquè així. I jo no vull treballar o estar en una empresa que no té cap esperit. I per això, doncs...
0: Però perquè de cop i volta l'esperit era ell, que era el que pren les decisions, i per tant deia, hi ha una injustícia, una persona s'ha de valorar aquesta persona, s'ha de fer això, hi havia una persona darrere que posava cor i ànima, i era aquest tio. Exacte. Aquest tio va ser substituït per una mecànica.
2: Exacte.
0: Per una mecànica de gestió empresarial, potser per una empresa a part que ho ha posat, i hem posat els processos, i hem posat el servidor, i de cop i volta ja tenim processos, tenim mecanismes, i tenim funcions, i ningú té capaç de fer res, capacitat de fer res. I ja està.
2: Ja està,
0: però llavors tu no li deus cap lealtat a aquesta empresa. Aquesta empresa pot ser el teu client.
2: Sí.
0: Vale? I ja està. No et deuran res. I ja està.
2: No, ho entenc.
0: Sí, és com en Tomàs ho pot entendre perfectament. No té res a veure la càpsida d'en Josep Urbano amb l'empresa que estàs trobant.
1: Per molt bé
0: que estiguis.
1: No, però és també és un tema d'escala.
0: Evidentment, però o sigui, és com un mal necessari. És com un mal necessari. Certes obres que aconseguim els humans no ho podem fer sense aquests monstres. Aquests monstres. Però hem d'entendre que són monstres. O sigui, hem de comprendre-ho. Són monstres que hem creat i són autèntiques intel·ligències artificials que compten amb humans per moure-les. I que és on hem dipositat el coneixement. Si el coneix... Abans hi havia un mestre artesà, una mestra artesana que sabia fer coses, avui en dia hi ha una corporació pues, que té una sèrie de processos i procediments i coses, i normes de qualitat i unes històries que fa coses. I ja està! I ja està! Però no li hem de donar l'alerta, no ens podem connectar emocionalment amb aquestes institucions. Connectar emocionalment amb persones.
1: Jo quan feia la referència de lo d'en Dani no era un tema emocional, és que ell explicava coses de dir, hòstia, com és possible que ningú s'assabenti que amb la teva absència no hi ha ningú que faci això, saps? I quan són coses que són no sé si crítiques, però molt habituals, vale? Com
0: sí,
1: per exemple,
0: però, Tomàs...
1: centrar un text en una imatge per penjar-lo a la web, que és algo de primer...
0: Sí,
1: de
0: Tomàs,
1: primer
0: però ells de... s'identificaran com a problemes específics en processos i en procediments, i no es connectarà amb la manca d'una persona. Es veuran com una pila de petits problemes que s'han de resoldre, i no s'associa a la manca d'una persona que posava la cura.
1: Però això fa perdre molt temps i esforç en una empresa.
0: I és deshumanitzant, perquè de cop i volta transformes un Dani en un conjunt de directives i de processos i de procediments. O refinats en processos existents.
2: Teníem un comptable molt eixerit, que a part de fer la comptabilitat s'encarregava de fer moltes tasques. Entre elles era el responsable de preparar els esmorzars els dimecres, perquè els dimecres tenim un esmorzar, i s'encarregava doncs, de si hi havia alguna avaria dins de l'edifici, ell s'encarregava doncs, d'arreglar-ho. El van acomiadar també pel mateix motiu que el meu, és a dir, per retallar costos i fer-ho externament. I van dir, se'n va el comptable, contractem una empresa que porti la comptabilitat. Què ha passat? Doncs que ara els esmorzars ens ho hem de repartir entre tots els companys. Els problemes de l'oficina, que si es trenca un mirall, es trenca una rajola, s'embruta una persiana o el que sigui, ara tot això s'ha difuminat i hi ha dies que, per exemple, no ningú fa l'esmorzar.
0: Però pensa una cosa, Dani. El problema és que la dinàmica de l'empresa i la direcció en la que va l'empresa és que totes aquestes petites responsabilitats que no estan ficades en l'estructura de l'empresa i que una persona fa perquè té responsabilitat i que no es documenta i no s'estructura i no es mecanitza, l'empresa ho avorreix. Ho avorreix perquè no és... perquè és totalment aliè. És com un oli que fa que l'empresa funcioni bé, però l'empresa ho rebutja. Aquest oli s'ha de convertir en una cosa tangible que l'empresa pugui controlar en qüestió de perfils de treball, en qüestió de tasques que s'han de fer, en qüestió de processos, en qüestió de coses. I el que no hi ha, no existeix. Evidentment, les màquines, perquè funcionin, necessiten oli. I les grans corporacions se'n van a la merda, perquè es tornen artrítiques. Les grans corporacions es tornen artrítiques perquè perden tot aquest oli, perquè perden la humanitat i acaben morint d'artritis i de podriment i d'atrosis. I em sembla que ho hem deixat perquè en Tomàs la té dura, el deadline. El deadline.
1: Ja no sé el que tinc dur o no dur. Però en qualsevol cas sí que hem de deixar... hem de tancar
0: ja,
1: perquè...
0: ja hem dit prou paraulotes amb el cago en Dios Donut com perquè no sortim a Spotify.
1: A mi...
0: Clar, amb el qual podem estar contents.
1: A veure, per què nosaltres som gent que no diem paraulotes habitualment al carrer ni res. Per què diem paraulotes quan estem enregistrant Mossega la Poma? Per no sortir a Spotify. perquè ens fotin fora.
0: Jo ho sento, jo de vegades sí que renego, I jo el que passa és que no, quan dono classe dic paraulotes per despertar els alumnes. És un instrument de dir, dius alguna barbaritat, i
2: jo renego desperten. En tailandès, així ningú sap el que estic dient.
1: Sí, sí. A veure, mosseguis, que tingueu molt bon bones que gaudiu del dia 1 de maig i ens retrobem la setmana vinent. Vinga, adéu a tothom.
2: Gràcies.
1: Una abraçada. Adéu.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Et parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: confirmar si estàs llest.
1: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.

em faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa,

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio!

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimecres 20 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, Club de Clàssics Contemporanis dedicat a Umberto Eco, a càrrec de Martí Gironell. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
0: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.
2: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Som aquí. Som amb tu. Som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
1: Hola, la música és la protagonista del nostre programa. Així és que, quan menys text hi hagi, més espai hi haurà per les nostres cançons que volem recordar. Sí, ja veig que i ja sé que moltes cançons es repeteixen. Això vol dir, doncs, que hi ha cançons molt importants que els diferents intèrprets el que fan és introduir dins del seu repertori les cançons del moment. El que sí que intentem és que repetim la cançó, però mirem de trobar un altre intèrpret. No sempre és possible, perquè hi ha cançons que només la trobem amb un intèrpret sol. No sol ser freqüent trobar-la en diferents repertoris d'altres cantants. Per tant, comencem ja nosaltres amb el primer espai dedicat a la recuperació de melodies de l'any anterior i escoltarem la veu de Lorenzo González, que ens canta Amigos, nada más.

Us va bé una pausa per una curiositat de l'any 63? Doncs som-hi. Bé, portem parlant dues setmanes d'en Raimon i de la cançó Se'n va anar. Va ser una cançó cantada per Salomé i Raimon. La cançó es vestia de llarg de cara a un públic massiu, aquell que també anava a veure les pel·lícules de James Bond i que escoltava Sylvie Vartan, Sirex, Mustang, entre d'altres. Tornem a la música, i en aquest cas la música catalana que ens porta la novetat discogràfica de la Cobla Caravana, que l'any 63 van registrar un disc amb la sardana Apa Nano.

Més novetats discogràfiques d'altres països ens el porta la sintonia aquesta. Cada espai té set novetats discogràfiques. Comencem per la primera, que és la francesa, i és la veu de Sylvie Vartan, que ens cantava Dansons.

propera novetat, venen de Sud-amèrica i tenen gran èxit, los tres sud-americanos, amb diverses cançons, amb aquesta també, En de que te vi.

I ara sí, la novetat italiana, que és la veu de Caterina Valente, aquella cantant que va cantar i interpretar moltes cançons en diferents idiomes. Ciao!

Una cançó d'un festival de l'època, que és el que dèiem, que amb la majoria de cantants la introduïen dins del seu repertori. Ramon Calduc no vol voler ser menys i ens la canta. Uno para todas.

I acabades les novetats, anem a veure quines d'aquestes o d'altres varen arribar a número 1 de les llistes d'èxits. Avui tenim la llista d'èxits d'Itàlia. Ja l'acabem avui i, per tant, hi hem afegit en repetició de dues que havien estat al principi d'any al número 1 d'Itàlia. La primera d'aquestes és Sabato Triste, d'Adriano Celentano.

Després d'aquesta força cantant d'Adriano Celentano, ens anem amb una veu més suau, que és la de François Hardy, que interpretava L'état de l'amore.

I amb aquesta cançó acabaríem la llista d'èxits d'Itàlia, però n'hi hem afegit dues més per acabar de completar l'espai. I hem afegit la partita di pallone de Rita Pavone.

I tornarem a escoltar la Rita Pavone amb un altre del número de les llistes d'èxits d'Itàlia del principis d'any. Come te non se n'es uno.

I amb aquestes quatre melodies hem finalitzat aquest espai dedicat al número 1 de les llistes d'èxits. I aquesta sintonia ens porta al món del cinema. I una pel·lícula de les més taquilleres de l'any 63. Rebelión a bordo. Interpretada per Marlon Brando, Trevor Howard, Richard Harris, Tarita Teripaya. Dirigida per Lewis Milestone. I música de Bronislaw Kuiper. L'argument és que l'any 1787 la Bounty surt del port en direcció a Tahití. El capità m'imposa una disciplina molt dura que provoca una rebel·lió. La part sonora d'aquest espai ens la porta la pel·lícula que ja vàrem sentir la setmana passada de Rocío de la Mancha, Rocío Dúrcal, que canta Que tengas suerte.

Això és el que desitgem a tots els fidels oients, que tingueu sort. I seguim en l'espai dedicat al món de la televisió amb cantants que eren habituals en els programes musicals. Un d'ells, Luis Aguilé, que ens cantava Venus. Venus.

I segueix l'espai dedicat al món dels festivals i de les cançons que varen obtenir uns dels primers premis de cada un dels festivals de l'època.

I amb aquesta cançó acabarem ja el Festival d'Eurovisió número 13, empatat en 0 punts amb les altres que hem anat escoltant els darrers programes. És la representant de Suècia i es titula Era una vegada a Estocolm, i ens la canta Zetter Lutz.

I es veu que això va de nassos, perquè si l'altre dia la cançó era Pinocho, avui se titula La nariz de Cleopatra, de Rudy Ventura.

I ja arribem a l'últim espai dedicat al ball i a les grans orquestres o música instrumental, encara que sigui cantada, també si l'acompanya una bona orquestra. Primerament escoltem un calipso. Un calipso, hem d'anar cap a Harry Belafonte, que ens canta el calipso

0: Angelina. Encara que primer hem d'escoltar la sintonia.
1: And I seem to find the happiness I seek.
0: Això no hi pot faltar-hi, o si no, no ens introduiríem dins de l'espai dedicat al ball.
1: Heaven.
0: Doncs com dèiem, Angelina, de Harry Belafonte, Calypso.

I mentre descanseu de l'esforç que heu fet ballant el Calypso, ens acomiadem de vosaltres fins la setmana que ve, que tornarem doncs amb el següent programa dedicat a l'any 63, i ara us deixarem amb la gran orquestra de Raymond Lefebvre i amb la veu de Dalida fins a final de programa. Escoltem primerament Temeré Toujours.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcasts sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dilluns 18 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, lectures que s'anen sobre Llegir-te amb amor amb Amàlia Valderrama i Montserrat Colomer. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 48 09 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dia, són les 8.
3: Bon dia, comencem setmana encara amb precipitacions i ambient fred.

0: Bon dia, és dilluns 18 de maig del 2026, ara mateix són les 8 a Sant Feliu de Guíxols. Han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 36 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Empordà ha reunit més d'una trentena de representants municipals en una sessió centrada en qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat i la gestió territorial. A més, destacarem que la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, va visitar aquest divendres la Bisbal en una jornada institucional centrada en l'activitat econòmica i empresarial del municipi. També parlarem de que l'Arxiu Municipal de Torroella ha incorporat 34 documents audiovisuals d'Antoni Martí Guic. De seguida repassem tota aquesta informació, però a més avui dilluns parlarem amb un dels membres del grup Xipre perquè presenten nou treball aquest mes de maig i com cada dilluns també farem un repàs a l'actualitat esportiva amb l'Oriol Bernat. De seguida repassem tot, abans però hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Empordà ha reunit a més d'una trentena de representants municipals en una sessió que s'ha centrat en qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat i la gestió territorial. Una de les qüestions que s'ha abordat durant la trobada ha estat l'aplicació de la nova taxa turística que s'ha aprovat des del Parlament de Catalunya. Els municipis han coincidit en la necessitat de treballar una estratègia conjunta comarcal per aplicar aquest impost. A més, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alicia Romero, va visitar aquest divendres la Bisbal en el marc d'una jornada institucional centrada en l'activitat econòmica i empresarial del municipi. La visita va començar amb la recepció oficial a l'Ajuntament de la Bisbal per part de l'alcalde Òscar Aparicio i diversos membres del consistori. Posteriorment, la consellera va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament i es va reunir amb representants municipals al despatx d'alcaldia. I saludem ara a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que l'Arxiu Municipal de Torroella incorpora 34 documents audiovisuals d'Antoni Martí Guic.
1: L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha incorporat 34 produccions audiovisuals cedides per Antoni Martí Guic. El fons recull moments destacats de la història recent de Torroella i l'Estartit.
0: I canviem de tema perquè Calonge i Sant Antoni ha recuperat el projecte Gestionant la Vida, una iniciativa adreçada a persones grans del municipi que ofereix un espai de relació, acompanyament i també suport emocional. I és que aquestes sessions estan dinamitzades per una psicoterapeuta i compten amb la participació d'una desena de persones. L'activitat es desenvolupa amb col·laboració de la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament i el Servei d'Atenció Psicològica a Persones Grans del Consell Comarcal del Baix Empordà.

0: I canviem de tema perquè Palafrugell afronta les 64enes festes de primavera amb algunes novetats, però mantenint l'essència. Joan Coll, bon dia.
1: Bon dia, Maria. En una entrevista al Supermatí, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Andrea Albizua, ha presentat la programació de les festes que se celebraran del 23 de maig al 8 de juny.
0: I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia.
0: Hem de parlar també de que s'han posat a la venda els tiquets del sopar popular del pregó d'aquestes festes de primavera a Palafrugell.
2: L'acte es farà el 29 de maig als Jardins de Can Bec amb Ramon Plaja i Maria Plaja com a pregoners. La ballada inclourà música de Miquel del Roig i la presentació del cartell oficial de les festes. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el bar dels Trompats.
0: I Sant Feliu de Guíxols ha presentat aquest dissabte una nova edició de la campanya gastronòmica del peix blau ganxó, Joan.
1: Es tracta d'una de les propostes més tradicionals de la ciutat, vinculades a la cuina marinera i al producte local. La jornada inaugural s'ha celebrat amb tastes populars preparats pels establiments participants i ha plegat una gran assistència de públic.
0: I la fava guanya pes com a font de proteïna vegetal en un projecte liderat per l'IRTRA amb proves a l'Empordà, Girona i Lleida.
1: El projecte Fava Prot analitza la fava com a font de proteïna vegetal en cultius extensius a Catalunya. Els assajos a la tallada d'Empordà, Fornells de la Selva i Sucs mostren diferències varietals i productives. Destaca el potencial proteic elevat malgrat rendiments inferiors al blat i altres cereals d'hivern tradicionals.
0: I acabem el repàs d'aquests titulars parlant de que els mercats gironins celebren la Setmana Internacional dels Mercats amb activitats gastronòmiques, Berta.
3: La Setmana Internacional dels Mercats ha començat a les comarques gironines amb tallers, tastos i activitats fins al 31 de maig. La campanya reivindica el producte local, el comerç de proximitat i el paper dels paradistes.
0: I com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses. Anem a fer un repàs d'aquests titulars perquè el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i s'ha quedat amb 53 diputats. Així, els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a tan sols 2 de la majoria absoluta, que era 55. Així, com ha passat en altres casos, Vox té la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. El PSC, el Partit Socialista, per la seva banda, tampoc ha obtingut els resultats que esperaven d'aquestes eleccions. I anem fins a la Generalitat, perquè Esquerra està negociant amb els socialistes que tinguin pes majoritari dins el Consorci de la Zona Franca. I és que, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'està ultimant un acord que ja està molt avançat, i és que el Consorci de la Zona Franca està presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, però qui té la majoria de la governança és l'Estat i caldrà desbloquejar això per acabar d'assolir aquest acord d'aquest projecte del cinturó d'aquesta zona. I investiguen com un presumpte cas de violència masclista la mort d'un guàrdia civil, la seva dona i el seu fill al poble de Dolores, a Alacant. I és que un agent va trobar aquest dissabte els tres cossos al pis que compartien dins la mateixa caserna. S'investiga, com dèiem, com un presumpte cas de violència masclista. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió amb l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica, ha tornat a donant negatiu en la segona prova PCR que se li ha practicat aquest cap de setmana. I és que, segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Per tant, es veurà l'evolució d'aquesta pacient. I acabem tancant aquest repàs dels titulars explicant que els Mossos van detenir el passat 8 de maig una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes del Baix Ebre. L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultranucleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i també un altre delicte de danys.

0: I abans de seguir amb el repàs informatiu, saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, Maria. Com anem?
0: Doncs molt bé. El que passa que em genera dubte el temps que ens espera per el dia d'avui, per la setmana, perquè portem uns dies fantàstics de sol i pluja. Què ens espera per la jornada d'avui?
1: Aquesta setmana comencem amb un temps molt semblant al que hem tingut aquestes últimes hores. Per tant, continuem amb aquest ambient dominat pels núvols i, en general, fresc. Aquest cap de setmana no ha acabat plovent gaire aquí a l'Empordà, sí que ho ha fet a l'interior i a l'Alt Empordà, no pas al Baix Empordà, però avui dilluns esperem que els ruixats tornin a sovintejar, fins i tot localment amb alguna tempesta. Tenim activat l'avís groc del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja en 30 minuts, per tant, precaució aquesta tarda perquè esperem que els ruixats i les tempestes tornin a ser protagonistes a la nostra zona una jornada més. A partir de dimarts i ja més entrada la setmana, el temps tendirà a millorar amb més estones de sol i amb una temperatura que anirà pujant.
0: Doncs esperem que passi tot aquest temps, esperem gaudir una mica més d'aquestes temperatures més agradables. Veurem com acaba evolucionant tot això. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica de música amb Oques Grasses i Jubilar-me i tornem de seguida. Sí.

0: A mi que mengin el...
1: Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
6: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
7: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
8: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
9: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
10: A on?
9: Al reydelarajola.com.
10: A on?
9: Al reydelarajola.com.
11: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
12: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
11: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
12: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
13: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
14: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.

0: I nosaltres retornem a aquest supermatí. Escoltem ara el comentari que ens porta la nostra col·laboradora Dolors Bassa.
1: Aquesta setmana tornem a viure jornades de vaga dels docents de l'ensenyament públic del país. És un final de curs convuls, probablement el més complicat organitzativament dels darrers anys. Soc mestra, sindicalista i ara jubilada. Vaig treballar durant anys a l'Escola Vedruna de Palafrugell i al Centre Escolar de Torroella de Montgrí. Posteriorment vaig dedicar-me a la Secretaria General de la UGT a comarques gironines, abans de la meva etapa de política institucional al Govern de la Generalitat. Aquesta trajectòria em porta a analitzar el conflicte actual amb una perspectiva global. En les darreres setmanes, alguns han intentat convertir aquest conflicte en una batalla sindical. D'una banda, s'ha criticat UGT i Comissions per haver signat un acord amb el govern. He arribat a llegir qualificatius com venuts o traïdors. D'altra, s'ha acusat USTEC i CGT de no arribar mai a acords i de limitar-se únicament a la confrontació. També s'ha obert el debat sobre quin és el sindicat majoritari, però la realitat és molt més profunda entre els docents i hi ha un malestar generalitzat. Com a afiliada a l'UGT, crec que es van equivocar en el moment de signar l'acord. Això no vol dir que l'acord sigui dolent. De fet, és millor que la situació que teníem fins ara. Un increment de 3.000 milions d'euros en un pressupost educatiu de 8.000 milions és una millora considerable. També és cert que UGT i Comissions són majoritaris en el conjunt del sistema educatiu català, si es té en compte l'escola pública, la concertada i la privada. Ara bé, en el marc específic de l'ensenyament públic, la força majoritària és USTEC. I és precisament en aquest sistema públic on el descontentament és més evident. Les aules i l'entorn escolar han canviat molt en els últims anys. La figura del docent s'ha vist desprestigiada i molts professionals treballen amb una clara sensació de manca d'autoritat i de suport. Sovint no disposen de les eines necessàries per impartir la docència amb l'èxit que exigeix una societat cada vegada més diversa i complexa. Per això, els docents fan bé de reivindicar millores, no només salarials, sinó també pedagògiques. L'educació és el pilar fonamental d'una societat i el govern de la Generalitat ha de fer passes endavant per tornar a negociar. No amb policies infiltrats, fet absolutament intolerable, ni amb vigilància policial a les aules, sinó apostant decididament pel prestigi de l'educació pública catalana. Cal moure fitxa amb urgència, tenir lideratge que vagi a l'arrel del problema. La ciutadania del present i del futur depèn dels mestres i professors que tenim avui a les aules. Si entenem l'educació com l'eina de transformació personal i social més poderosa que existeix, també hem d'entendre que garantir un bon clima educatiu és garantir el futur del país.
0: Doncs crec que més d'un s'hauria d'escoltar aquesta reflexió i a més amb totes aquestes vagues, totes aquestes reivindicacions que hi està havent al llarg d'aquestes setmanes aquí a comarques gironines i també arreu de Catalunya. Veurem com evolucionen també aquesta setmana. I Dolors Bassa, gràcies pel comentari d'avui.

0: I aquest és un dels temes del nou disc de Xipré, concretament Ciclista, que ja havíem escoltat en aquesta ràdio perquè el grup va venir a parlar-ne justament quan es va estrenar, tot i que el disc s'ha publicat aquesta passada setmana. Aquest és un treball amb 11 cançons marcades per un to crític i combatiu, i per parlar d'aquest disc perenne i per sempre ens visita un dels membres de Xipré, Enric Mont. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, parlàvem que aquest és un disc combatiu, també crític. Quins temes hi podem trobar? Per exemple, aquest Ciclista, que aquí a Comarques Gironines ressona moltíssim. Quins temes hi podem trobar? Quines reivindicacions hi feu vosaltres com a grup?
1: Sí, com que era el primer single, ja me'n recordo comentar-lo també amb vosaltres, no? Parlar una mica d'això, la gentrificació que hi ha hagut també al centre del casc històric de Girona, el desplaçament de els comerços locals també, que han anat desapareixent i han anat apareixent doncs, moltes botigues de canvis de bicicletes i així. No critiquem el ciclisme en si, sinó el que produeix, no? Una arribada massiva de turisme de ciclisme que desplaça doncs, una mica l'identitat local. Mm-hmm. Llavors, a part d'això, clar, el disc conté 11 cançons i totes parlen una mica d'una reivindicació diferent. Hi ha una que parla sobre riscos laborals, que és pena. Hi ha una altra que es diu Camina, que parla sobre l'addicció als telèfons, no? Que tots caminem mirant cap en avall i ens perdem una mica el paisatge de la vida. Una altra que parla sobre els repartidors de menjar a domicili i l'explotació doncs, de tots aquests repartidors, no? Mm. Llavors, una mica tot de problemes contemporanis amb els que nosaltres també xoquem, no?
0: Mm-hmm. Per tant, són problemes que podem trobar en el nostre dia a dia i en el qual a vegades no ens hi fixem, no?
1: Sí. I, sí, bueno, jo crec que la nostra generació almenys sí que s'hi ha fixat, no?
0: Mm-hmm. O potser que també hi ha col·lectius més joves que s'hi haurien de fixar, no?
1: Potser sí.
0: Uh-huh. Com ha estat el procés de creació de tot aquest disc? És a dir, com sorgeix la idea de crear un treball reivindicatiu i parlar de tots aquests temes? Com ha estat tot això? Com ha estat també el procés de gravació? Com us heu organitzat per configurar tot això?
1: Al final, Xipré som tres amics, no? Hi ha l'Iñigo Sáenz, hi ha Nil Brivian, que a mi ja m'acompanyava en un projecte anterior que es deia Meu Sabox, i les lletres i les cançons la majoria són de l'Iñigo, i ell té aquesta cosa com molt combativa. Llavors ell portava aquestes cançons a les repeticions, als assajos, i després entre els dos doncs ho musicàvem bastant, no? Una mica el procés ha sigut aquest, un procés entre amics i de no posar-nos un objectiu molt clar, sinó de fer música junts, i hem tingut la sort que hem pogut fer aquestes cançons als estudis Casalinda de Calavento, allà a Flaçà, que ens han acompanyat també durant tot el procés. Llavors, això ha sigut com un procés molt, molt íntim i també guiat per aquestes reivindicacions que l'Iñigo volia posar dins les cançons, no?
0: Mm-hmm. Clar, no sé, fa uns mesos vau publicar, no?, aquest primer senzill de Ciclistes, però... Sí. No sé com ha anat l'acollida, no? Va publicar el disc aquest dia 15, però com ha estat l'acollida de tots els temes, del disc en general? Heu rebut feedback?
1: Home, sobretot de Ciclista va ser com un bon petardo, perquè bueno, al final quan toques aquestes temàtiques, doncs hi ha gent que sent interpel·lada que no hauria, no? També. Però... també musicalment molta gent doncs, ha celebrat doncs, que hi hagi també un projecte així més post-punk que surti ara nou, no? També és veritat que el nostre objectiu és una mica, és bastant underground, no? Llavors, les coses no es mouen tant a la superfície, però sí que la gent ve als concerts i es crea com un ambient molt guai. I dissabte passat vam presentar aquest disc a la Gros Rural Fest, a l'Estartit. Mm-hmm. I ara tenim algun concert més i és això, també és un cercle que no és tan evident a vegades d'això, la relació entre els fans i tal, no? Intentem també, per exemple, les xarxes socials, doncs, ser bastant minimalistes, perquè també és una cosa que critiquem a les cançons, I per tant sí que hem rebut una molt bona rebuda i es veuen els concerts més que en altres llocs, no?
0: Comentaves que vau presentar allò, el disc, aquest dissabte a l'Estartit, però no sé si us podrem veure properament en algun altre espai, sobretot ara que arrenquen aquesta època de festivals, però no sé si us veurem en altres tipus de propostes. On us podrem veure en directe?
1: Encara no s'ha anunciat, però tenim un concert segurament a la Bisbal. A principis de juliol, i també doncs tocarem a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols a finals d'estiu. Llavors aquests són els dos concerts més propers que queden aquí.
0: Suposo que n'esteu tancant algun més allò per allargar la presentació d'aquest disc, no?
1: Sí, la idea també és farem una presentació a Barcelona i sí, hi haurà més coses.
0: Quan parlem de música, no, de cultura en general, a vegades se'ns oblida aquest punt reivindicatiu. Creieu des del grup Xipré que a vegades cal ser una mica més reivindicatius, apostar una mica més per reivindicar aquests temes que a vegades incomoden? No sé com ho veieu vosaltres, si creieu que la cultura és reivindicativa.
1: Jo crec que tota ho és, no? Bueno, tota. Almenys potser tothom creu que la seva cultura pot arribar a ser-ho. Aquí és una cosa molt evident i feta amb intenció, no? Però no té per què ser-ho sempre. O sigui, jo crec que ha de sortir de forma natural i en aquest cas, això, com que ja era una de les premisses de l'Iñigo Sainz, que és el lletrista, doncs ha sortit d'una forma molt natural i més allà és una persona com que milita contra tots aquests problemes, no? Llavors... Jo crec que sí que cal que hi hagi un percentatge de música que sigui clarament reivindicativa i altres a vegades no cal que ho siguin tant de primera mà, sinó que pot ser una cosa més metafòrica i no cal doncs posar el mirall tot el rato a la cara de la gent, no? Però en aquest cas sí que nosaltres creiem que sempre hi ha d'haver una dosi d'això.
0: I creieu, ja de cara al futur, no sé si és aviat per plantejar allò un nou disc i nous temes, però no sé si creieu que hi ha més allò temes per anar desgranant, algun fil més que creieu que cal estirar per reivindicar. Hi ha més temes per reivindicar a través de la música?
1: Sí, perquè al final de cada un dels temes que apuntem no poden sortir mil històries diferents. Això que parlàvem, per exemple, del ciclisme, al final el problema no està en el ciclisme, sinó com hem deixat perdre doncs, els negocis locals o la protecció de la vivenda, etc. Llavors aquests temes es poden atacar per separat i hi ha molta feina per fer encara. Llavors ja estem preparant cançons noves i però encara és aviat per parlar-ne, no? Però nosaltres seguim fent cançons, sí.
0: Esclar, no sé si, quin és el camí allò de futur que voleu ser aquí des de Xipré, si la voluntat és continuar creant música, continuar allò reivindicant a través d'aquesta música, com caminareu de cara al futur? Perquè és veritat, no?, que us heu creat recentment, però com caminareu?
1: La idea és... agafar-nos el projecte de la forma més professional possible, no? Però al final el que mana és que ens ho passem bé. Llavors el nostre divertiment i les nostres ganes de compartir això dalt d'un escenari són una mica el motor d'aquest projecte, no? És tot autoproduït i la idea és que també continuï sent així, no? És un procés molt nostre. Llavors es guiem quasi més per la interacció entre nosaltres mateixos que no pas per un mercat o una voluntat externa. Llavors la nostra idea és seguir creant, fent concerts, passant-nos-ho bé i doncs, si podem fer alguna cançó doncs, que ressoni a la cresta d'algú, doncs millor.
0: Doncs deixem això apuntat. Enric, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Estarem molt pendents allò de la presentació del nou disc, de tots els concerts que fareu per aquí, per l'Empordà, i esperem que vagi molt bé i que la gent se senti interpel·lada amb aquest nou disc perenne i per sempre. Gràcies.
1: Gràcies.
0: I nosaltres seguim aquí al Supermatí, ara escoltem una mica de música, això sí, amb Joan Dausà i Judit.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: I quan passen pocs minuts de 8:45 del matí, continuem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Perquè hem de destacar que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Empordà ha reunit a més d'una trentena de representants municipals en una sessió centrada en qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat i la gestió territorial. Una de les principals qüestions que s'ha abordat durant la trobada ha estat l'aplicació de la nova taxa turística aprovada pel Parlament de Catalunya. Els municipis han coincidit a dir que hi ha una necessitat de treball d'estratègia conjunta per aplicar aquest impost a la comarca. Durant la sessió, els representants municipals també han expressat la voluntat de no aplicar recàrrecs municipals addicionals durant els pròxims 2 anys, mentre es desplega l'augment previst per part de la Generalitat. La trobada, que s'ha celebrat al Consell Comarcal, també ha servit per presentar el pla Actualitza Escoles, un programa impulsat pel Departament d'Educació per finançar obres de reforma, ampliació i millora dels centres públics d'educació infantil, primària i especial. La presentació ha anat a càrrec del director dels Serveis Territorials d'Educació Girona, Miquel Mercè, que ha explicat les línies principals del programa i les possibilitats de finançament per als municipis. Un dels altres punts destacats del debat ha estat la implantació de les energies renovables al Baix Empordà, i és que els ajuntaments han coincidit en la necessitat de planificar aquestes instal·lacions de manera consensuada i tenint en compte la protecció del paisatge i també de l'activitat agrícola. Els representants municipals també han compartit la feina feta durant l'últim any en relació al dret d'empadronament i de gestió del fet migratori. El Consell Comarcal ha reivindicat el suport ofert als ajuntaments davant un repte que consideren especialment complex per als municipis de la comarca. I canviem de tema perquè la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha visitat aquest divendres la Bisbal en el marc d'una jornada institucional centrada en l'activitat econòmica i empresarial del municipi. La visita va començar amb la recepció oficial a l'Ajuntament de la Bisbal per part de l'alcalde Òscar Aparicio i diversos membres del consistori. Posteriorment, la consellera va signar el llibre d'honor a l'Ajuntament i es va reunir amb representants municipals al despatx d'alcaldia. Durant la jornada també es va celebrar una reunió amb representants del teixit empresarial i econòmic del territori, i a la trobada hi van participar el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, i el president de l'Associació d'Empresaris dels Polígons Industrials, Jordi Tartier. La reunió també va comptar amb la presència de representants empresarials, com Abel Rey, de l'empresa Angelmir, Portes Bisbal, Jordi Gasull, de Construccions Burgos Gasull, i Lluc Pons, agent d'ocupació i desenvolupament local del Pla Estratègic. Durant la trobada es van tractar qüestions vinculades al desenvolupament econòmic de la comarca, la situació dels polígons industrials i les necessitats del teixit empresarial local. La visita es va tancar amb un dinar institucional al restaurant Jordi Tapas Bar de la Bisbal d'Empordà. I canviem de tema perquè Torroella incorpora un nou fons audiovisual per preservar la memòria històrica i cultural del municipi. Berta.
1: L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha incorporat 34 produccions audiovisuals cedides pel productor i director Antoni Martí Guic, centrades exclusivament en el municipi i l'Estartit. Els materials produïts per l'empresa Videoplay Serveis passaran a formar part del patrimoni documental local i permetran conservar i divulgar una part destacada de la memòria audiovisual recent del territori. El fons recull moments rellevants de la vida social, cultural i patrimonial de Torroella de Montgrí i l'Estartit durant les últimes dècades. Entre els documents hi ha el documental commemoratiu dels anys 700 del Castell de Montgrí, enregistrat l'any 1994. Imatges dels treballs de consolidació de les muntanyes de l'Estartit del 1996, o un vídeo dedicat al 20è aniversari del Festival de Música de Torroella. La col·lecció també inclou treballs sobre patrimoni local, com la mina d'aigua, les barraques de pedra seca o una entrevista enregistrada l'any 2011 a Josep Pasqual. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta sessió reforça el paper de l'Arxiu Municipal com a espai de preservació de la memòria col·lectiva i amplia els recursos disponibles perquè la ciutadania pugui conèixer la història recent i el patrimoni del municipi.
0: I Calonge i Sant Antoni ha recuperat el projecte Gestionant la Vida, una iniciativa adreçada a persones grans del municipi que ofereix un espai de relació, acompanyament i suport emocional. Les sessions estan dinamitzades per una psicoterapeuta i compten amb la participació d'una desena de persones. L'activitat es desenvolupa amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i el Servei d'Atenció Psicològica a Persones Grans del Consell Comarcal del Baix Empordà. Durant les trobades, els participants poden expressar sentiments, emocions i preocupacions vinculades als canvis que comporta l'envelliment. A través de dinàmiques i exercicis, també treballen estratègies per cuidar-se emocionalment, expressar el que senten de manera adequada i reconèixer les seves fortaleses personals. Entre els temes que s'hi tracten hi ha el canvi en el rol social, la pèrdua de persones estimades, l'adaptació a noves condicions físiques i la recerca de sentit en aquesta etapa vital. El projecte es va posar en marxa a finals d'abril i les sessions es fan de manera setmanal cada dimecres de 11:15 del matí a les 12 al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. I anem fins a Palafrugell perquè el municipi afronta les 64enes festes de primavera amb algunes novetats, però mantenint l'essència. En una entrevista al Supermatí, la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Andrea Albizua, ha presentat la programació de les festes que se celebren del 23 de maig al 8 de juny, Joan.
2: La programació manté algunes de les novetats introduïdes l'any passat amb la voluntat de consolidar-les. Entre aquestes hi ha el Sopar Popular i el Pregó davant de Can Bec, que enguany comptarà amb Ramon Plaja i Maria Plaja com a pregoners. També es repetirà l'Analògica, la fira dedicada al vinil i la cultura en format físic, així com el Palafrugell en dansa.
3: Enguany hem escollit uns pregoners locals, com són en Ramon Plaja i la Maria Plaja, dues persones doncs, molt vinculades a les festes de primavera i a les associacions del municipi, i tindrem una actuació musical amb Miquel del Roig. Aquest seria doncs, el divendres 29, que donaria doncs, aquest tret de sortida més a les festes de primavera i que ens agradaria doncs, consolidar-ho.
2: Una de les novetats destacades d'aquesta edició serà la trobada de pubilles i reines de la festa, impulsada pels trompats. Segons Albizua, aquest acte servirà per recuperar una tradició que feia anys que no se celebrava i donarà el tret de sortida oficial a les festes. El cartell d'enguany és obra de Gerard Soler, un artista a qui l'Ajuntament feia temps que volia encarregar la imatge de les festes. La proposta s'inspira en les fotografies antigues que es feien les persones disfressades abans del carrusel. Albizua destaca especialment la implicació de les entitats locals en l'organització de les festes. Per coordinar aquesta feina, des de fa 2 anys existeix un grup motor format per l'Ajuntament, entitats i persones encarregades de dinamitzar les activitats.
0: I seguim amb les festes de primavera perquè Palafrugell ja ha posat a la venda els tiquets del Sopar Popular del Pregó. L'acte es farà el divendres 29 de maig a les 8 del vespre als Jardins de Can Bec. El pregó anirà a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. La vetllada també inclourà la presentació del cartell oficial de les festes, obra de, com dèiem, Gerard Soler Coll i l'actuació musical també de Miquel del Roig Ferran.
4: Aquest serà el segon any consecutiu que Palafrugell recupera el pregó de les festes de primavera. L'organització manté els jardins de Can Bec davant de l'Ajuntament com a espai central per donar el tret de sortida al primer gran cap de setmana de celebració. L'accés al pregó serà lliure per a les persones que vulguin assistir-hi sense quedar-se a sopar. Els tiquets del Sopar Popular costen 8 euros i es poden comprar a la taquilla del Teatre Municipal. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el servei de bar els gestionarà els trompats. El programa del cap de setmana, del 29, 30 i 31 de maig, inclourà altres activitats destacades. Dissabte es farà el vermut literari Josep Pla, passava amb les hores, el Calau Bar de Carella i la baixada de carretons al Molí de Vent. Diumenge hi haurà la 40a marxa de la Groina, activitats carrossaires a la plaça de l'Arbangarda, el tercer campionat de botifarra i l'Oxygen Fashion Show.
0: I Sant Feliu de Guíxols ha presentat aquest dissabte una nova edició de la campanya gastronòmica del peix blau ganxó. Es tracta d'una de les propostes més tradicionals de la ciutat vinculades a la cuina marinera i al producte local. La jornada inaugural s'ha celebrat amb tastets populars preparats pels establiments participants i ha plegat una gran assistència de públic, Joan.
2: En aquesta edició hi participen 10 restaurants amb diferents formats gastronòmics, des de menús complets fins a plats elaborats amb peix blau. Les propostes es poden consultar als llibrets informatius repartits arreu de la ciutat i també al web de turisme de Sant Feliu de Guíxols. La presentació també ha inclòs una activitat familiar. Es tracta del taller infantil Peixos al Tòrcul, organitzat per Coco Associació Cultural. Durant el taller, els participants han dissenyat figures de peixos i les han estampat sobre un paper amb pintura i un tòrcul, en una proposta que ha combinat art i divulgació. La campanya del peix blau ganxó va néixer als anys 90 amb l'objectiu de donar suport al sector de la restauració i promocionar el peix blau com a producte arrelat al territori. Amb el pas dels anys, la iniciativa s'ha consolidat com un punt de trobada entre restauradors, pescadors i creadors culturals que comparteixen la voluntat de mantenir viva la tradició marinera de Sant Feliu de Guíxols. Els establiments participants reivindiquen el valor gastronòmic del peix blau i també les seves propietats nutricionals. La campanya posa l'accent en productes com l'anxova i en una cuina vinculada al mar, al territori i als hàbits alimentaris saludables. La programació continuarà durant les properes setmanes amb activitats complementàries obertes al públic. El divendres 23 de maig es farà un taller pràctic per aprendre a elaborar conserves d'anxoves a l'espai polivalent del Mercat Cobert. El dissabte 30 de maig, la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit acollirà una conferència sobre el valor nutricional del peix blau. La sessió anirà a càrrec del consultor alimentari Josep Pont, que explicarà els beneficis d'aquest producte dins d'una alimentació equilibrada. El dissabte 6 de juny, el monestir serà l'escenari d'una activitat que combinarà música en directe, vins i degustacions de peix blau. La proposta comptarà amb la participació de la sommelier Clara Antúnez i inclourà tastats elaborats pels establiments participants. I la campanya acabarà el dimecres 10 de juny amb una demostració de cuina marinera a la llotja de la Confraria de Pescadors. El cuiner Tomàs Bolell prepararà diferents receptes amb anxova i després de l'activitat, els assistents podran participar en un tast.
0: I seguim parlant de menjar perquè la fava guanya pes com a font de proteïna vegetal en un projecte liderat per l'IRTA amb proves de l'Empordà, Girona i Lleida. Els assajos a la tallada d'Empordà, Fornells de la Selva i Sucs mostren les diferències varietals i productives. Destaca el potencial proteic elevat malgrat els rendiments inferiors al blat i altres cereals d'hivern més tradicionals, Joan.
2: El projecte desenvolupat durant les campanyes 2024-2025 i 2025-2026 compta amb la participació de Actel SL i Semillas Fitó SA com a beneficiaris, la coordinació d'Enactiva i el suport tecnològic de l'IRTA. L'objectiu és clar, avaluar si la fava pot convertir-se en una alternativa viable per a l'obtenció de proteïna vegetal destinada a l'alimentació humana. Els assajos s'han fet en varietats comercials de fava equina i major en diverses zones experimentals de la tallada d'Empordà, Fornells de la Selva i Sucs. En aquests espais s'han analitzat paràmetres com la naixença, la floració, la incidència de malalties, l'alçada de la planta, el rendiment, el pes del gra i el contingut proteic. Els resultats de la campanya 2024-2025 mostren diferències importants segons varietat i localització. A la tallada d'Empordà, la varietat Fabiola ha estat la més productiva, mentre que Patagònia destaca pel seu alt contingut en proteïna. També s'han detectat diferències en la resistència a malalties com el rovell o la botritis. Els parts són diferents i importants segons varietat i localització. A la tallada d'Empordà, la varietat Fabiola ha estat la més productiva, mentre que Patagònia destaca pel seu alt contingut en proteïna. També s'han detectat

0: cuina seguida del pèsol. En conjunt, el projecte conclou que, tot i tenir rendiments més baixos que altres cereals, la fava destaca clarament pel seu valor proteic. La selecció varietal i una gestió adequada del cultiu es perfilen com a factors claus per potenciar-ne la viabilitat futura.
1: I canviem de tema perquè els mercats gironins impulsen activitats gastronòmiques i sostenibles durant la Setmana Internacional dels Mercats, Berta.
2: La novena edició de la Setmana Internacional dels Mercats ha arrencat aquest divendres a Olot amb una programació d'activitats gastronòmiques als mercats municipals gironins fins al 31 de maig. La campanya forma part de la iniciativa internacional Love Your Local Market i aquest any es presenta sota el lema No trallis, el mercat pregunta. L'objectiu és posar en valor el paper dels paradistes i comerç i el comerç de proximitat, destacant l'assessorament que ofereixen sobre productes frescos, cuina i conservació dels aliments. La iniciativa compta amb la participació dels mercats de Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Durant aquestes setmanes s'ha programat 14 activitats entre tallers de cuina, tastos, demostracions gastronòmiques, rutes guiades i xerrades vinculades al producte local. La presentació també ha servit per donar a conèixer el projecte Mimba, una proposta de reaprofitament alimentari impulsada pel xef Pere Planagumà, que transforma excedents de les parades de mercat en nous productes gastronòmics. Des de la Diputació de Girona, la diputada Vanessa Peiró ha reivindicat els mercats municipals com espais de proximitat, relació social i confiança, més enllà de la venda de productes frescos.
1: I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí del dilluns, ara ja no sé si podem parlar allò de resultats del cap de setmana, perquè hi ha cosetes que ja van acabant, van tocant la seva fi. Oriol Bernà, bon dia. Oriol?
3: Bon dia, Maria. Com esteu per aquí?
1: Doncs la veritat...
3: Sí, em sents?
1: Sí, ara sí. Doncs la veritat que allò... patint una mica per una cosa que segur que tractem. Però parlem del Baix Empordà, perquè aquí la veritat que la situació és millor. Perquè hem de parlar de bones notícies, primer de tot, del Palamós.
3: Sí. A veure, al Baix Empordà en tenim una de freda i una de calenta.
1: Ai,
3: per fer un resum general. Si sortim del Baix Empordà en tenim una de gelada. Vale?
1: Molt gelada.
3: Farem primer... Exacte. Ja ens entenem tots. És el tema de cada setmana, malauradament, però tractarem després, evidentment, a fons el tema del Girona, perquè ve una setmana clau. Però comencem primer amb les bones notícies. Comencem bé el dilluns, va. I comencem pel Palamós de futbol, que va aconseguir dissabte una victòria de molt valor al camp de l'Argentona per 2-3 i va segellar la classificació per la promoció d'ascens de Lliga Elite. Amb això volíem començar perquè podríem tornar a tenir el Palamós a Lliga Elite, que és la categoria que va perdre la temporada passada. El Degà va acabar la Lliga regular en segona posició després d'un partit intens, ple d'alternatives i de nervis fins al darrer instant. De fet, els palamosins arribaven a la jornada depenent d'ells mateixos per assegurar-se el play-off, però el partit es va complicar aviat. Recordem que el Palamós va realitzar un canvi d'entrenador, Marçal Joanola, que era l'ajudant fins a la jornada, t'ho dic de memòria, jornada 31-32, a falta de 4 jornades, era el segon, va passar a ser l'entrenador en cap, pel primer entrenador, i bé, ha aconseguit 3 victòries i un empat, per tant, vull dir, no se li pot recriminar res.
1: Absolutament res.
3: I ha posat l'equip on l'havia de posar, exacte. L'Argentona el dissabte ja era campió i havia ascendit des de la setmana anterior, es va avançar en el minut 14 i va obligar el Palamós a reaccionar. L'equip de Joanola no es va descompondre i va capgirar el marcador abans del descans gràcies als gols de Niol i Moyano. A la represa, però, el conjunt baix-empordanès va sortir fred i els maresmencs van empatar ràpidament amb una diana de Llava que va marcar el minut 51 i el cop va esperonar el Degà, que va tornar a fer un pas endavant buscant la victòria imprescindible. Bernat, que feia només 3 minuts que havia d'entrar al terreny de joc, va acabar convertint el 2-3 definitiu. En els últims minuts es va viure molta tensió, pendents també del resultat del Lloret, perquè també estava guanyant el seu partit per això el Palamós està obligadíssim a guanyar. Tot i això, va saber resistir i el xiulet final va desfermar aquella eufòria dels jugadors i aficionats.

0: conscients que l'equip tindrà ara l'oportunitat de recuperar la categoria perduda la temporada passada, a més amb un gruix d'aficionats de la Penya Esport que mai falla, que es van desplaçar fins a Argentona.
1: Per tant, encara han de jugar aquest play-off, eh?
0: Sí, el que ve a partir d'ara són 4 finals. És a dir, són
1: fantàstic.
0: Ara sí, fantàstic, a patir, no? Sí. A veure, altre cop. No, a veure, anem a pams. Ara toquen les semifinals, anada i tornada. Diguéssim que els tres campions, hi ha tres grups a Primera Catalana, els tres campions ja han ascendit directament, i ara hi ha una plaça per 4 equips classificats pel play-off, és un d'ells. Què vol dir això? Que avui hi ha sorteig, ens poden tocar qualsevol dels tres rivals, però només tindríem la tornada a casa de la semifinal si ens toca l'Igualada, perquè és l'únic dels tres grups que té pitjor puntuació a la Lliga. Un cop se superin les semifinals, esperem, hi hauria la final també, anada i tornada, i si no ens toqués l'Igualada, doncs si hi hauria la tornada fora de casa, que sempre és un hàndicap. De totes maneres, ens queda un mes, esperem que sigui un mes i que no es quedi només en 2 setmanes, apassionants per aquest Palamós Club Futbol, que vol tornar a la Lliga Elite i anar escalant posicions fins a les divisions on realment es mereix estar al degà de Catalunya.
1: I a més n'estarem molt pendents des d'aquí, perquè jo he anat seguint allò, aquest final de Lliga, a veure què passava, i la veritat que és una bona notícia que com a mínim es jugui aquest play-off, de debò, que si es pot guanyar, doncs, sempre és millor, però que ja és molta feina haver arribat fins aquí, i sobretot amb aquest canvi d'entrenador en aquestes últimes jornades. Exacte. Que a vegades allò desequilibra una mica l'equip. I
0: hi va haver dubtes, precisament, suposo, evidentment no estem a dins del vestidor, no. Però hi va haver aquests dubtes de les d'un mal tram, un mal març, un mal mes de març, però l'equip acaba molt bé i al final els resultats donen la raó a la junta directiva i a l'entrenador Marçal Joanola, que recordem que és un entrenador molt jove, també et parlo de memòria quan et dic que té 31-32 anys, per tant és un entrenador. Sí, exacte. És un entrenador molt jove, un entrenador més de Palamós, que això sempre suma perquè els projectes tirin endavant amb gent de la casa.
1: Sí, sí, molt bé. Hem de parlar del Club Hoquei Palafrugell ara, que es desinfla i en el tram final acaba la Lliga en 8a posició. Ostres, això, una de freda, ja ho dèiem.
0: Exacte, sí, perquè el corredor Mató va estar moltes jornades en posició d'ascens a Lliga Or, okay, Lliga Or, però bé, estava en segona posició durant moltes jornades, com comentàvem, i ha acabat en 8a posició. És una lliga molt ajustada, ha tingut un mal tram i s'ha anat desinflant, com comentaves. De fet, mira, el corredor Mató, si posem l'exemple més clar de com ha acabat la Lliga, és que va acabar dissabte aquí per un contundent 0-5 a casa contra el Vendrell, rival directe, a més. És un bon termòmetre de com estava l'equip. Els homes de Fran González no van poder entrar al partit en cap moment i van confirmar que aquest tram ha estat per oblidar. Al descans, el marcador ja indicava un 0-3 i els palafrugellencs no van poder reaccionar en la segona part. De fet, van encaixar 2 gols més. El Club Hoquei Palafrugell ha estat, com comentàvem, moltes jornades en segona posició i amb serioses aspiracions a descendir, però ha realitzat un mal tram final de competició i ha acabat la Lliga en 8è lloc.
1: Doncs una llàstima, però tot i així això serveix per reflexionar de cara a la temporada que ve, a veure què passa i a veure. Jo ara encetem plana gironina, perquè aquesta setmana és allò, setmana clau. Crec que ho portem dient tot el mes, no? Que cada setmana és setmana clau. Però aquesta sí que va de debò, perquè el Girona juga la permanència contra aquest vell fantasma que ens persegueix.
0: Sí, el que comentaves tu ara mateix, per mi, és molt significatiu. Ho portem dient moltes setmanes i el problema és que no es guanya.
1: No.
0: És a dir, quan, clar, la setmana no deixa de ser clau, per què? Doncs perquè no ho assegures. L'Espanyol, per exemple, fa moltes setmanes que no guanyava, resulta que també eren... Clar, eren dos, sempre eren setmanes clau, partits clau, i de cop, quan ha tocat guanyar, ha guanyat. I està salvat. Nosaltres no ho hem fet. Tenim dues notícies. Va, no volem enredar més a l'audiència. Els últims resultats estan sent horrorosos, això és la primera notícia, sí. Val? No ens anem d'amagar. Però la bona notícia és que el Girona depèn de si mateix.
1: És que això és molt important.
0: Anem per parts.
1: Ho comentàvem ahir allò al postpartit de Montilivinc, i és que allò... la bona notícia dins la mala notícia és que no hem de mirar altres marcadors en el partit d'aquest cap de setmana.
0: Això és molt guanyat, en el sentit que esclar, hi podia haver un nònuple empat. Això no havia passat mai.
1: No.
0: Nònuple empat, vam haver de buscar com es deia, vol dir un empat de 9 equips a 42 punts. És una bogeria.
1: Sí, sí.
0: Que, només que hi hagués la possibilitat, clar.
1: Sí, no,
0: què
1: no.
0: Passa? Que ahir molts equips van fer la feina, i alguns no. I els que no, bàsicament, Mallorca i Girona... estan una mica enfonsats, no del tot, però bé, expliqueu una mica com va anar ahir, per qui no va poder veure el partit, i ara fem càlcul, si et sembla.
1: Sí, traiem la calculadora.
0: Exacte. Doncs com comentàvem, el Girona jugarà la permanència a primera divisió en l'última jornada, després de perdre ahir el camp de l'Atlético de Madrid, per la mínima, en un partit, per mi, cruel per als de Mitchell.
1: Els
0: gironins van caure derrotats i ajustat. Van caure derrotats precisament per 1-0 al Metropolitano i van acabar la jornada entrant en zona de descens, que feia moltes jornades que no hi eren. Però, malgrat això, seguim depenent de nosaltres mateixos. El Girona va sortir valent, pressionant amunt i buscant la porteria rival amb insistència. Brian Hill, de fet, va tenir l'ocasió, la primera ocasió clara en un contraatac, de fet, probablement la més clara del partit, i el va desaprofitar amb una rematada de cap molt franca. Els blancs i vermells arribaven amb facilitat a l'àrea madrilenya, però tornaven a topar amb el gran problema de les últimes setmanes, la falta de gol.
1: Les últimes setmanes,
0: en canvi,
1: i
0: mesos, i pràcticament
1: i
0: sí, vam tenir un tram molt curt de la temporada on els gols entraven, però per la resta malament. L'Atlètic, en canvi, va demostrar molta més contundència. Gazzaniga va salvar una primera acció de Griezmann, que per cert es despedia de l'Atlético després de molts i molts anys, i el travesser va evitar el gol de Hanko, però res va poder impedir que Lukman avancés els locals per 1-0.
1: El millor fitxatge de l'Atlètic en molts anys, Lukman?
0: Totalment, superrendible.
1: Com a punt, jo crec no li poden demanar res més.
0: No, molt rendible a totes les competicions, a més, uns números que te'ls firmaria qualsevol director esportiu.
1: Sí.
0: Bé, Sigankov tampoc va encertar amb les ocasions que va tenir, els de Mitchell van marxar al descans amb males sensacions i mirant de reull els resultats dels rivals directes.
1: I no es va complir el que passa als últims partits, que és Estuani el teu salvador, podríem dir, perquè és que...
0: Correcte. La segona part, l'entrada d'Estuani no va donar... Va donar més presència ofensiva al Girona, però Simeone va reaccionar reforçant la defensa i va ser un canvi estèril, no? Sí. Els gironins ho van intentar més amb cor que no pas amb el cap. Francesc va acabar lesionat al tram final del partit. L'equip va haver d'afrontar els últims minuts amb 10 jugadors. Un seguit de despropòsits que no van ajudar. Ni Estuani, ni Unahi, ni Fran Beltran van trobar el premi de l'empat, i amb el xiulet final els jugadors van acabar abatuts, sabent que... ens ho jugarem tot en l'últim partit, sense marge d'error.
1: Mm-hmm. En un minut, com hem arribat aquí i què ens espera del partit d'aquesta setmana? Perquè jo ja estic apagant Twitter, previsions, tot. No vull mirar res.
0: Mira, fas bé. El Girona arriba fins aquí perquè ha deixat escapar massa oportunitats en el pitjor moment de la temporada. De fet, l'equip només ha sumat 3 punts dels últims 18 possibles i sobretot ha fallat contra rivals directes com són el València, el Mallorca o l'Osasuna. També li han fet molt de mal els empats contra la Real o el Rayo, en partits que va competir però no va saber rematar la feina. El gran problema també ha estat la falta de gol, com comentàvem, perquè el Girona genera, arriba, però és massa innocent a les àrees. Tant que continua depenent d'un Estuani de 39 anys infiltrat, recordem que juga lesionat, per tenir amenaça ofensiva. Amb tot això, tocarà guanyar l'Elx, la bèstia negra del Girona del 2020, el que va privar de l'ascens del Girona en, el play-off, en aquell play-off fatídic sense públic, aquell play-off de la Covid de primera divisió. En parlarem la setmana que ve, sí, Maria, i espero... Sí. Amb bones notícies.
1: No sé si em parlaràs amb mi o amb en Joan, perquè depèn de com em parlaràs amb mi o amb en Joan. Ja veurem.
0: Va, ànims i passem la setmana com
1: exacte,
0: puguem. Va.
1: Exacte. Gràcies, que vagi bé.
0: Una abraçada, adéu, adéu.
2: Temps encara marcat per als núvols i l'ambient fresc, amb ruixats o tempestes aquesta tarda de dilluns. A partir de demà dimarts, el temps millora, amb matí amb més sol, però tarda novament amb nuvolades, i a partir de dimecres i la resta de la setmana, les temperatures faran un salt cap endavant, faran un salt cap amunt, i el sol tornarà a dominar.
1: Doncs nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i ens tornem a retrobar demà. Que vagi bé. Adeu, adeu.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem de fet parlant pel transport públic. Atenció, perquè la circulació a la línia R2 Sud es troba tallada entre Sitges i Vilanova a causa de l'atropellament d'una persona a Vilanova. Renfe informa que està gestionant transport alternatiu per carretera. I pel que fa al trànsit, retencions a la B23 per un accident entre Sant Just i Sant Joan Despí, sentit Barcelona, la sortida 3 segueix estant tallada. Recordem també que l'A2 segueix tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. Transit informa que es fan desviaments per la sortida 549 i a retencions des de Jorba.
0: Tot a punt que perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana, el govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital i també s'han acordat noves partides per l'Agència Tributària. Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de la capital catalana. Els sindicats convocants esperen rebre avui per escrit l'última proposta del departament per confirmar demà l'assistència a una nova reunió negociadora. El PP per la majoria absoluta a Andalusia i torna a estar lligat a Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Rússia ha atacat Ucraïna amb més de mig miler de drons i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. La guerra continua escalant malgrat la treva temporal de Putin d'ara fa una setmana. Ucraïna va fer ahir l'atac amb drons més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra i va provocar almenys 4 morts. Les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. El Consell Comarcal del Ripollès denuncia un greuge comparatiu i reclama recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe. I la cantant Anna Andreu, la saxofonista Irene Reig, Rosalía i el bateria Jorge Rossi són alguns dels finalistes del Premi Alícia, als guardons de l'Acadèmia Catalana de la Música, que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la producció de casa nostra.
2: Esports.
0: I el Cadilla, bon dia.
3: Bon dia. L'Espanyol seguirà primer. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre i per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que guanya tots els seus partits a casa en una temporada. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat. És la segona pole que fa el pilot català en les 500 milles després de la del 2023.
0: Temps insegur amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al Camp de Tarragona i Prepirineu, i a primera hora de la tarda litoral i prelitoral central i interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb les pluges marxant del país i les temperatures sense grans canvis.
4: 3CAT Info.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
3: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Posen a la venda els tiquets del sopar popular del pregó de les festes de primavera. Serà el dia 29 de maig als Jardins de Can Bec amb Ramon Plaja i Maria Plaja com a pregoners. La ballada inclourà música de Miquel del Roig i la presentació del cartell oficial de les festes. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el bar dels Trompats.
4: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
5: Molt bon dia, com esteu? És dilluns 18 de maig, les 9 i 6. Avui també us explicarem que Cultura valora positivament la coordinació del grup motor de les festes de primavera. Així ho ha dit la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, Andrea Albizu, en declaracions al Supermatí, que destaca que l'experiència acumulada ha facilitat la planificació de la 64a edició. El model busca reforçar la participació associativa i garantir el futur d'una de les festes més arrelades del municipi. D'altra banda, també us explicarem que ja pots participar en l'enquesta per elaborar el nou Pla Local de Joventut. La iniciativa convida els joves a participar-hi en línia i a expressar què els preocupa i quines propostes tenen per millorar el municipi. El consistori vol reforçar la participació juvenil en les polítiques locals. I d'altra banda, les alcaldies del Baix Empordà busquen una estratègia comuna en educació, energia i taxa turística. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha reunit més d'una trentena de representants municipals en un nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. La trobada ha servit per elaborar el pla actualitza escoles, també la nova xarxa turística, amb la taxa turística i la implantació d'energies renovables i el dret d'empadronament. Els municipis han coincidit en la necessitat de treballar amb el consens, des d'una mirada comarcal. D'altra banda, els mercats gironins impulsen activitats gastronòmiques per reivindicar el producte local. Tot plegat a la novena setmana internacional dels mercats, que hi haurà 14 activitats gastronòmiques als mercats gironins fins al 31 de maig. Una campanya que posa el focus en el paper dels paradistes i en els productes de proximitat. A Palafrugell, el mercat organitza un repte participatiu i una campanya Instagram perquè els clients preguntin directament als venedors sobre conservació, cuina i l'elaboració dels productes. I d'altra banda, la Plataforma per la Llengua reclama garantir l'atenció en català als busos interurbans. El text, segons l'entitat, ignora els drets lingüístics dels usuaris del transport públic. El Parlament haurà de convalidar aquest mes una ampliació de les concessions fins l'any 2034 per a diverses operadores privades. I d'altra banda, també farem un petit tastet esportiu per parlar dels resultats de la punxa, que es classifica per la fase de promoció d'ascens, però en el cas de l'hoquei, el corredor Mató Palafrugell ha acabat amb una derrota per 0-5 i també amb un resultat que l'ha fet baixar fins a la 8a posició. Tot això és el que tindrem a la primera part de l'esmorzar. I a la segona farem tertúlia, com cada dilluns, amb la Neus Colomer i la Begoña Montalbán. I quan s'acabi l'esmorzar, tindrem el clam matinal i en Vicenç Rodríguez. Bon dia.
6: Bon dia et tingui.
5: Què?
6: Comencem la setmana?
5: Comencem la setmana.
6: Ai, dilluns, dilluns. Es fa feixuc, això,
5: Mira, jo cada dia penso que queda menys per acabar la temporada.
6: Bé, és una...
5: Tinc unes ganes de que acabi ja la temporada, que no t'ho pots ni imaginar.
6: Sí? Vols arribar a l'estiu ja?
5: Tinc ganes d'arribar a l'estiu, sí.
6: Jo a l'estiu no m'agrada, calor.
5: Mira, a mi ja m'és igual, però aquest final de temporada es farà feixuc.
6: Es farà feixuc.
5: Perquè entre els informatius i totes les festes que hi ha aquí, déu-n'hi-do, eh?
6: Déu-n'hi-do. Bueno, una mica d'alegria, d'animació, eh?
5: Sí.
6: No parar,
5: sí.
6: Això, no parar.
5: No parar, no parar.
6: La pregunta, avui que és el Dia Internacional dels Museus, quin museu recordes de manera especial dels que has visitat, que t'hagi agradat o que no t'hagi agradat, que t'hagi defraudat, en fi, això que cadascú que digui el que vulgui. Però parlem de museus, en definitiva.
5: Ostres. Home, aquí hem de defensar el Museu del Suro, eh?
6: Sí, a banda d'això, això és una persona francesa, és el nostre museu.
5: Això sempre. Ostres, mira, jo de petit potser em va impactar el Museu de la Cera.
6: Ja són dos. T'has avançat.
5: Jo és el que em va impactar. El del cinema de Girona també em va agradar molt. El de la Tècnica de Terrassa també. El Cosmocaixa també és un dels clàssics.
6: També, sí. Museu de la Ciència, no? Sí. Que es diu, de Barcelona, sí.
5: No sé, els d'art també hi havia... Bé, no sé, és igual, sí.
6: No, jo, esclar, el Museu de Cera de Barcelona, que fa molts anys que el vaig visitar, uns quants, no hi havia encara aquí a Palafrugell, imagina't.
5: Ostres.
6: Devia tenir 13 anyets, una cosa així, 12 o 13 tenia, anava a l'EGB a Figueres. I va anar al Museu de Cera, i esclar, i amb aquella edat, doncs, encara més. Després he vist d'altres, diferents, i el Museu Dalí, per descomptat, siguem de Figueres, tu diràs, i més d'una vegada. Però el Museu de Cera, doncs, hi té quelcom especial, clar.
5: Impressiona, sí, aquells personatges
6: sí.
5: Allà.
6: Sí, crida l'atenció. Doncs canvien els seus àudios, nota de veu, WhatsApp, 972-3042-12. Dissabte sortejarem un sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals. Recordem que demà no hi ha programa.
5: No, perquè...
6: Digues.
5: No, tindrem l'alcaldessa.
6: Efectivament.
5: Li farem preguntes, però no aquestes. O també li podem fer aquesta pregunta.
6: Aquesta no és una pregunta de la ciutadania, no?
5: No, mira, escolta...
6: I dimecres tornarà a haver-hi programa, dijous també, i divendres ja no n'hi haurà, i per uns quants dies, no sabria dir-te exactament fins quan, fins al juliol, pot ser, fins a l'octubre, pot ser també.
5: Depèn. Diu aquella cançó, no? Quissàs.
6: Quissàs. Però bueno, no avancem aconteixements. Que envien els àudios, els que arribin quan hagi acabat el clam matinal.
5: Home, si vens en banyador...
6: Ja m'has fet perdre el fil. No, bueno, és que aquí estem parlant de qüestions internes.
5: Sí.
6: No, deixem-ho estar.
5: Prendrem mal.
6: Sí, no, anava a dir que els missatges que arribin quan hagin tancat el clam matinal avui, doncs no els recuperarem demà, però sí els recuperarem dimecres,
5: Ai, Vicenç, quina sort, tu comences abans de la... O sigui, acabes abans de la temporada.
6: Sí, és veritat. Mira, sí, així de clar.
5: Quina enveja.
6: Molt bé, el món és així.
5: Sí.
6: I la vida també. Així és la vida, que diu un Rafael Grubi.
5: Vinga, adéu.
4: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
7: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
8: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: tot el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell ja ha posat a la venda els tiquets del sopar popular del pregó de les 64enes festes de primavera. L'acte es farà el divendres 29 de maig a les 8 del vespre als Jardins de Can Bec. El pregó anirà a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. La vetllada també inclourà la presentació del cartell oficial de les festes, que és obra de Gerard Soler i Coll, i l'actuació musical de Miquel del Roig. Aquest serà el segon any consecutiu que Palafrugell recupera el pregó de les festes. L'organització manté els Jardins de Can Bec davant l'Ajuntament com a espai central per donar el tret de sortida al primer gran cap de setmana de celebració. L'accés al pregó serà lliure per les persones que vulguin assistir-hi sense quedar-se al sopar. Els tiquets, però, del sopar popular costaran 8 euros i ja es poden comprar a la taquilla del Teatre Municipal de Palafrugell. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el servei de bar el gestionarà els trompats. El programa del cap de setmana, del 29 al 30 i 31 de maig, inclourà altres activitats destacades. Dissabte es farà el vermut literari Josep Pla, passava amb les hores, al Calau Bar de Calella i la baixada de carretons al Molí de Vent. I diumenge hi haurà la quarantena marxa de la Croïna, activitats carrossaires a la plaça de l'Armengarda, el tercer campionat de botifarra i l'Oxygen Fashion Show. Però és que també en aquest sentit, l'Ajuntament de Palafrugell destaca la consolidació del grup motor de les festes de primavera com una eina clau per coordinar l'organització de la celebració amb les entitats del municipi. En declaracions al Supermatí, la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, Andrea Albizua, assegura que el model facilita el treball conjunt i millora la planificació de les activitats. El grup motor es va posar en marxa fa 2 anys amb l'objectiu d'enfortir la relació entre el consistori, les associacions i els col·lectius vinculats a les festes. Segons la regidora, enguany el funcionament ha estat més fluid perquè l'equip ja tenia l'experiència de l'edició anterior.
2: Molt, molt positivament, perquè creiem que està sent molt més fàcil treballar conjuntament i sobretot molt planificat.
1: La coordinació es fa conjuntament amb les activitats, amb les entitats que organitzen activitats i el suport de Pau Casanovas, que és l'encarregat de dinamitzar el grup motor i mantenir el contacte amb les associacions participants. André Albizua destaca especialment la implicació dels trompats i del teixit associatiu local, que considera essencial per mantenir viva la festa.
2: D'aquest grup motor hi ha els trompats, que són, a part de trompats, són molt trempats, treballen molt i posen moltes ganes a tirar endavant les festes. I tenim aquesta coordinació triangular entre Ajuntament, les associacions i el grup motor, doncs, que fa que tot sigui més fàcil.
1: La regidora assegura que les festes de primavera són una de les celebracions més sentides per la població i defensa que el futur implica continuar transmetent aquesta il·lusió a les noves generacions. També subratlla que la participació de les entitats és imprescindible perquè la festa continuï evolucionant sense perdre l'essència popular.
2: Tothom, qui més qui menys, té un record de les festes de primavera. Tothom, qui més qui menys, ha sortit al carrusel, ha anat a la fireta, ha anat a la fangueja, acompanyat a la seva àvia o a la seva mare amb les puntaires. Vull dir, jo crec que està molt al cor de la gent del poble, tothom hi té un record i és molt més que el carnaval.
1: Les festes de primavera de Palafrugell celebren enguany la 64a edició entre el 23 de maig i el 7-8 de juny, amb el carrusel com a acte central i amb una programació que combinarà activitats tradicionals i noves propostes.
3: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: L'Ajuntament de Palafrugell ha obert una enquesta adreçada a la població jove del municipi. L'objectiu és recollir opinions, necessitats i propostes per elaborar el nou Pla Local de Joventut. La participació es fa a través d'un formulari en línia que es pot omplir des d'un dispositiu mòbil o un ordinador. La iniciativa vol facilitar que els joves expressin què els preocupa i com creuen que es pot millorar el municipi. La campanya incorpora un missatge directe per incentivar la participació i reforçar la implicació juvenil en les decisions locals. També, en aquest cas, s'utilitza un codi QR en els materials informatius per accedir ràpidament a l'enquesta. Podeu trobar-ho també tot al compte d'Instagram de Can Genés. I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha celebrat un nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses amb la participació de més d'una trentena de representants municipals de la comarca. La reunió, celebrada aquest passat dimecres, ha servit per tractar qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat energètica, la taxa turística i l'empadronament. Un dels principals punts de la sessió ha estat la presentació del Pla Actualitza Escoles a càrrec del director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Miquel Mercè. El programa preveu finançar obres de reforma, ampliació i millores en centres públics d'educació infantil, primària i també educació especial. Els municipis podran optar recursos econòmics per modernitzar els equipaments educatius. Durant la trobada també s'ha debatut sobre l'aplicació de la nova taxa turística aprovada pel Parlament de Catalunya. Els representants municipals coincideixen en la necessitat de coordinar una estratègia conjunta al Baix Empordà. De manera unànime expliquen que els ajuntaments han expressat la voluntat de no aplicar recàrrecs municipals durant els pròxims 2 anys, mentre la Generalitat desplega progressivament l'increment de la taxa. I el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses també ha abordat la implantació d'energies renovables a la comarca en el marc de les al·legacions al Pla Ter. Els representants municipals defensen la necessitat de planificar aquestes instal·lacions de manera consensuada i equilibrada. També remarquen la importància de preservar el paisatge i l'activitat agrícola i escoltar les propostes i contrapropostes dels ajuntaments. El Consell Comarcal afegeix que donarà suport tècnic als ajuntaments en la tramitació de les al·legacions relacionades amb el Pla Ter. I la sessió també es va tancar amb el retorn de la feina feta durant l'últim any per garantir el dret d'empadronament. El Consell Comarcal i diversos ajuntaments han valorat la coordinació impulsada davant la pressió que representa la gestió del padró i del fet migratori als municipis del Baix Empordà.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.

0: I els mercats municipals de les comarques gironines també organitzen fins a finals de mes la novena Setmana Internacional dels Mercats, amb 14 activitats relacionades amb la cuina i la gastronomia. La iniciativa forma part de la campanya internacional Love Your Local Market, que promou el comerç de proximitat i els mercats locals. La presentació s'ha fet aquest divendres a l'aula TAST de la plaça Mercat d'Olot. Hi han participat la diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, Vanessa Pairó, la regidora de promoció de la d'Olot, Gemma Canalies, i el president de l'Associació de Placers del Mercat d'Olot, Jordi Vilarrassa. La campanya manté el lema "No et tallis al mercat, pregunta", amb l'objectiu de reivindicar el paper dels paradistes com a prescriptors del producte fresc i de proximitat. Els venedors compartiran recomanacions i consells sobre conservació i cuina, tant a les parades com a les xarxes socials dels mercats. Per exemple, aquí a Palafrugell, el mercat participa en la iniciativa amb diverses activitats fins al 31 de maig. Una de les propostes és el repte del mercat de Palafrugell, una acció participativa repartida en tres espais diferents del mercat. Les persones que completin el repte podran participar en el sorteig d'un cistell de productes del mercat diari de Palafrugell. De fet, també aquí al municipi també s'impulsa una campanya a través d'Instagram perquè els clients facin preguntes directament als paradistes. Les consultes poden ser sobre com cuinar, conservar o preparar els productes frescos. Els mateixos venedors respondran als dubtes i compartiran consells i curiositats sobre els aliments i el mercat. I durant la presentació també s'ha donat a conèixer el projecte Minva, centrat en el reaprofitament alimentari. El xef Pere Planagumà ha creat diversos productes gastronòmics elaborats amb excedents i minves de les diferents parades dels mercats. L'acte també ha inclòs un taller de degustació d'aquests productes. I les activitats programades arreu de la demarcació inclouen tallers de cuina, rutes guiades de compra, tastos especialitzats, xerrades i demostracions culinàries en directe. Algunes propostes permetran aprendre a conservar anxoves o descobrir cafès de qualitat. La campanya es desenvolupa als mercats de Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Olot, Portbou, Roses i Salt, integrants de la xarxa de mercats sedentaris de Girona. Al mercat de Lloret no hi participa enguany perquè l'equipament està en obres de reforma. I la Setmana Internacional dels Mercats va néixer al Regne Unit l'any 2011 i actualment agrupa més de 4.000 mercats de 19 països. Els mercats gironins s'hi van incorporar el 2018 per reforçar el seu paper com a espais de trobada i dinamització social. I la Plataforma per la Llengua reclama que el decret llei que prorroga diverses concessions de bus interurbà fins al 2034 incorpori clàusules per garantir l'atenció en català als usuaris. Segons l'entitat, el text fixa obligacions ambientals i de qualitat del servei, però no inclou mesures específiques per assegurar els drets lingüístics en un servei públic gestionat per empreses privades. De fet, aquest mes, el Parlament de Catalunya haurà de convalidar el decret llei que amplia les concessions de diverses línies de transport interurbà. Davant d'això, la Plataforma per la Llengua ha començat converses amb els grups parlamentaris perquè el document incorpori garanties lingüístiques. L'entitat assegura que cada vegada és més habitual trobar situacions en què no es garanteix l'atenció en català al transport públic, tant en la comunicació oral com en l'escrita i digital. I també recorda que l'Estatut d'Autonomia reconeix el dret d'opció lingüística en els serveis públics, encara que no siguin gestionats per empreses privades. Que siguin gestionats per empreses privades, volíem dir. La Plataforma per la Llengua considera que l'atenció en català és un dret essencial i defensa que les administracions han de vetllar perquè es compleixin els serveis amb una incidència quotidiana i territorial tan extensa com el transport interurbà. Per exemple, això podria tenir impacte en Moventis, aquí al Baix Empordà. I quan falten 5 minuts per 2:15, és moment de fer un petit tastet del que tindrem en el dia d'avui pel que fa als diferents esports. Comencem parlant de l'hoquei, precisament doncs, que acaba la lliga regular de l'hoquei Plata Sud, amb un Palafrugell que ha baixat fins a la 8a posició amb 33 punts arran de la derrota d'aquest cap de setmana. Uns palafrugellencs, com ja us hem explicat en diverses ocasions, havien estat bona part de la temporada a la zona alta, però aquestes últimes jornades la cosa no ha acabat d'anar bé. Els palafrugellencs han perdut per un 0-5 contra el Club d'Esports Vendrell. Avui, a partir de les 7, tindrem totes les valoracions al Palesport amb Rafael Corbí. Però també hem de parlar de futbol, perquè en aquest cas sí que També hem arribat ja al tram final de la temporada, però un dels titulars principals és que la Punxa jugarà la fase de promoció d'ascens. Alba Cabrera, bon dia.
1: Doncs la Punxa ha fet un pas més per intentar ser equip de tercera catalana al proper curs. Els blaus han empatat 1-1 al camp de l'Aro i s'han endut la primera eliminatòria del play-off d'ascens de categoria, fent-ho contra pronòstic, ja que en la fase regular van quedar cinquens, tot i ser el conjunt més golejador del seu grup, i el seu rival va ser segon. Així, la Punxa comença el pròxim cap de setmana la segona eliminatòria i definitiva a doble partit per mirar d'ascendir. El seu pròxim rival serà el Tossa B, que va ser el tercer classificat en la fase regular i que s'ha imposat per la seva banda en la seva eliminatòria al Palamós B. Pel que fa al grup 1 a tercera catalana, la Saureda ha disputat la trentena i darrera jornada del curs, perdent per 8-2 contra el Base Roses. Una derrota final que fa que els taronges acabin la temporada 12ens amb 38 punts, quan la salvació era a 39 punts i a l'onzena plaça. Per tant, encara no saben si mantindran la categoria de cara al pròxim curs, ja que la dotzena plaça no garanteix continuïtat perquè està supeditada, segons el reglament d'aquesta temporada, a les places vacants en la demarcació de Girona per a tercera catalana que es produeixin per renúncies, retirades o ascensos no compensats d'altres equips. Les dades de finals de curs dels taronges, per tant, són 11 triomfs, 6 empats i 13 derrotes en 30 jornades, 58 gols a favor i 74 en contra. D'altra banda, el Palafrugell també ha disputat la darrera jornada del curs, la número 30, i ha perdut per 2-4 al camp del Gregal contra el Calonge. Així, els blanquinegres acaben la temporada sabent que jugaran a partir del setembre a tercera catalana. Acaben la fase regular 14ens i amb penúltims, amb 5 victòries, 6 empats i 19 derrotes, 40 gols a favor i 79 encaixats.
0: Gràcies, Alba. Avui, a partir de les 7, tota la informació esportiva ampliada al Palasport. I recordem que avui a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca hi haurà una nova edició de les lectures que sanen. Llegir-te amb amor a càrrec d'Amàlia Valderrama i Montserrat Colomer. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat. És una activitat gratuïta. I fem una pausa i tornem ja tot seguit per fer tertúlia.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
6: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
7: A on?
6: Alreydelarajola.com.
7: A on?
6: Alreydelarajola.com.
8: Som aquí.
9: Som amb tu.
8: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.
10: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.

0: passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Un minut és el que passa a la frontera de 9:45 del matí. Esteu escoltant l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. És dilluns i és moment de fer tertúlia. Begoña Montalbán, Neus Colomer, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ja, doncs, a inici de la setmana, ja també, doncs, unes setmanes amb molta activitat, perquè avui parlàvem, no, de... Bé, no, dels resultats esportius, perquè sí que tenim, doncs, una competició que ja va posant, no, punt final, però també recordem que aquest cap de setmana el Club Handbol Garbí jugarà les fases de descens, una fase de descens que també l'explicarem aquí. Per tant, tenim, doncs, això, no, també ja mirant l'agenda, festes de primavera, per tant, s'ha de descansar bé les nits, eh?
2: Sí, sí, que els caps de setmana hi ha gresca, sí, sí.
1: De fet, aquest cap de setmana vam tenir la celebració, no?, de les nits dels museus. Tu hi vas anar-hi, no, Neus?
2: Sí, sí, sí, jo hi vaig anar tant el divendres, que feien la projecció d'audiovisuals, que feien quatre curts, uns amb una vessant més històrica, però una del suro, no?, que és molt amb la temàtica del museu, però sí també vinculat molt a Palafrugell. Hi havia un petit documental d'en Cuixart, que feia una col·laboració amb un ceramista de la Bisbal, que era un document així que em sembla que no s'havia vist gaire i que és una peça, això, molt especial, on te pots veure, no, els artistes creant, com pensen, no, com van... Tot el procediment, no, de mentre van fent l'obra, com s'ho parlen, no? Una cosa, bueno, és com si estessis, bueno, en allà, al mig, no? Que això, normalment tu veus l'obra acabada, mai veus, no, com es fa l'obra, el procés que té. I era un document molt interessant. I llavors hi havia un altre documental que era de l'eclipse de sol que va haver-hi a l'any 99, que, bueno, era gravat des d'aquí a Palafrugell, amb gent d'aquí, i bueno, maco per el document històric, però també una miqueta com la prèvia per l'eclipse que hi haurà aquest estiu, que el Museu del Suro també té previst fer algunes activitats. I bueno, uns documentals molt interessants. I llavors el dissabte va haver-hi el concert d'en Lluís Figueres i bueno, molt interessant, molt bé. Estava a tope, eh? Vull dir,
1: sí?
2: Sí, sí, estava, no hi havia cap cadira buida, no, molt bon ambient.
1: Tot per celebrar, no, el Dia Internacional dels Museus, que recordem que el dia és avui, no? Però sí, doncs, que les activitats van tenir lloc també, doncs, aquest cap de setmana. Això, no? Pensava que no havies anat a la nit dels museus, no? Que era dissabte, veig que vas anar-hi a tot, eh?
2: Sí, sí. Bueno, jo m'agraden aquestes coses.
1: Sí, sí, no?
2: Sí, sí, soc aficionada a aquest tema, sí, sí.
1: Per tant, també, doncs, en aquest cas, el Museu del Suro, que també, doncs, ens porten moltes de les activitats. Però canviarem de tema, perquè fa una setmana parlàvem també, doncs, aquí a la ràdio, que es havia fet la presentació en els diferents clubs esportius de la nova zona esportiva del Mas Mascort, que inclourà, vam explicar-ho, un pavelló, també, doncs, uns camps, una pista, tot plegat, doncs, una zona esportiva, però que tot això és el projecte, però el que primer es farà és el pavelló. És un projecte, doncs, que té els seus punts de vista, no? Hi ha qui diu que no és necessari, hi ha qui diu que sí, no? Hi ha qui diu que els clubs tenen... Hi ha molta demanda de clubs i que, per tant, necessiten espais. Hi ha qui diu que si no es poden mantenir les instal·lacions actuals, per què embolicar-se'n amb de noves? Com ho veieu?
2: Clar, jo personalment veig que, clar, el poble ha crescut molt. I les últimes instal·lacions que s'havien fet d'equipaments, no? Estem parlant del gimnàs, quan es va cobrir la pista del pavelló de patinatge, no? I així grans obres d'equipaments esportius. Estem parlant d'obres, bueno, la piscina ja deu tenir 30 anys, no?
1: Sí, sembla que sí.
2: I clar, la població que tenia Palafrugell fa 30 anys amb la que té ara, doncs, ha crescut moltíssim. I a més és cert que han crescut també el nombre d'esports, no? Perquè cada vegada, doncs, hi ha més disciplines que aconsegueixen, doncs, crear equip i a més que també... Jo crec que hi ha molt bons resultats, eh? O sigui, que això des de la secció de Palesport que es va fent, no?, un seguiment de totes les activitats esportives de la vila, dius, ostres, és que tenim planter, a més, no?, que tenim gent que ho fa molt bé. Llavors, donar-los espai, al final és que és una qüestió lògica, no? Si tens demanda, hauries, doncs, de poder... complir, no, doncs, que aquesta gent puguin entrenar en condicions. I, a més, el municipi, ja el mateix POM preveu que hi hagin espais on, bueno, on hi hagin equipaments. Per tant, si ho lligues tot, no? Si lligues demanda i lligues que tens espais, la idea és que pots fer-ho, no? El tema dels manteniments, hi estic molt d'acord. O sigui, no treu de res que facis coses si després et fan malbé i no es cuiden correctament. Però que això és més un tema de logística i de tenir cura, doncs, de les instal·lacions. Però no vol dir que no n'haguem de fer més si hi ha una demanda. Ens hem d'organitzar millor, hem de gestionar millor, hem d'adaptar també els edificis a l'actualitat, perquè sobretot jo el que no entendria és que edificis nous no complissin ja amb totes les normatives, doncs, de medi ambient, accessibilitat, etc. Que a vegades això t'ho trobes a l'administració, que es fan coses noves i que poder, doncs, no acaben, doncs, de tenir totes les novetats que hi ha en el moment, que no s'acaba d'entendre, però a vegades passa, no? I jo entendria això, que s'ha de fer ben fet, però que si hi ha una demanda, ho trobo correcte, i a més en el sentit també que estàs, doncs, millorant un barri que també necessita, doncs, que se li dediqui, doncs, una mica de cura en aquest barri.
1: Begoña?
3: Sí, bueno, a veure, respon poder a les necessitats de creixement del poble, no? Palafrugell està creixent i l'esport base és potent a Palafrugell, i per tant hi ha una mica, és veritat, de congestió, no?, en les instal·lacions que ja tenim, i a part on estan situades, doncs està molt bé, però que congestiona molt tota la zona. Llavors, per al creixement d'aquests esports base, pel creixement del poble, doncs és una necessitat que, bueno, que es projecta i que pot estar bé. Ara, també tenen raó els que diuen: escolteu, si ja tenim feina a mantenir el que tenim, com ens hem d'enredar a fer noves instal·lacions, no? També, clar, se'ls ha d'escoltar. Llavors, tu, des del moment que projectes aquestes coses, has de tenir en compte que has de tenir pressupost per poder mantenir-ho tot. O sigui, no s'hi val a fer coses noves si el que tens no ho tens prou bé. O sigui, això no hi ha excusa. Vull dir, a veure, aquí hi ha la gestió i què hi vols dedicar. Del qui governi, no? Llavors, bueno, és això, que està bé. També he vist que s'han escoltat les diferents entitats esportives, no? Doncs, bueno, està bé, ja que fem una cosa nova, que no l'haguem de... No? Que no haguem de refer coses. Vull dir, si això ha de tenir tal alçada perquè preveiem que aquest esport base hi vagi, doncs escoltem les necessitats i, bueno, això està molt bé. Fem-ho bé i, bueno, i llavors també tenir en compte el tema de mobilitat. Els pàrquings, sisplau, perquè, clar, quan hi ha un partit al pavelló de hockey i patinatge, quan hi ha alguna cosa allà, se satura la zona que no vegis. O sigui, és impossible aparcar. Llavors, que es tinguin en compte que els cotxes han d'aparcar, que és el gran problema de tots els municipis, no? Llavors, bueno, descongestionarem una mica la zona, està bé, però llavors sempre que hi hagi pressupost per tot, no?
1: De fet, no, jo vaig poder anar en aquesta reunió, sí que es va presentar el projecte, els clubs van dir, doncs, coses que no veien clares. Ara esperem, doncs, que també això es pugui acabar, doncs, de reflectir en el projecte, no? Referent a l'aparcament, també van explicar que hi hauria una zona, doncs, habilitada per vehicles, i també, com que és la zona, diríem, propera a la zona, no, la zona industrial, no, el polígon, considerem, doncs, que també entre les places de l'aparcament que hi haurà i també dels carrers del voltant, que en principi no hi hauria d'haver problemes en aquest sentit.
3: Bueno, per això fa molta gràcia, eh? Les places i els carrers del voltant. No. Això no, per mi no és projectar. Si tu preveus allà que hi haurà una activitat, tu has de preveure un cert número de places d'aparcament.
1: No, també hi serà,
3: Bueno, però vull dir-te, sí que val i que la zona pot ajudar, però tu has de preveure que si allò s'emplena i han d'anar-hi tants vehicles i has de donar facilitat. És a dir, tampoc... És que és el mal que paquem sempre, no? A tot arreu, o sigui... Bueno, jo trobo que Palafrugell és molt necessitat de pàrquings, no? O sigui, I, per exemple, això, no? Quan hi ha algun esdeveniment esportiu per allà a la zona, o sigui, és horrorós, és que no cal ni que hi vagis, no? Llavors, sí, evidentment descongestiona això, però llavors ja, escolta'm, que puguem facilitar la mobilitat, l'arribada, la mobilitat, l'aparcament... A vegades se'n projecten X i resulta que se'n necessiten el doble.
1: Veurem, també, doncs, com evoluciona. Dèiem, el pavelló és la primera part, no?, d'aquesta fase. Creieu que es continuarà?
2: Clar, és complicat de preveure com, o sigui, si continuarà o com continuarà, perquè aquí hi hauran implicats diversos governs, perquè això és un projecte a molt llarg termini. Llavors, ara s'estan plantant les bases, llavors és important, doncs, que aquest projecte es dimensioni correctament, no? Perquè aquesta feina que estan fent, que sembla que de moment s'està projectant correctament, no? S'està escoltant a la gent del sector que l'implica. Llavors, això, preveure bé la mobilitat que generarà tot això, no? I lo important és que ara es planifiqui bé la zona. Llavors, el ritme en el que es podrà portar a terme depèn, que ja ho han avisat, de si hi haurà subvencions, també de qui governi, de... Clar, com que no saps mai si el que vindrà darrere ho veurà bé o no, i què pot passar, però entenem que si realment el poble això ho necessita, perquè és el que dèiem, la demanda ha crescut, la zona és una zona correcta per equipaments, que ja està definida, i a més és una millora pel barri, perquè tots aquests carrers ara milloraran també la seva qualitat de vida en el dia a dia. Entenem que els que vinguin al darrere també ho haurien de veure com algo positiu.
1: Sí, el que passa que no explicaven, no, jo veia, no, els projectes, no, les simulacions, no, que s'havien fet en 3D, no, per fer-te una mica la idea de com quedaria. Clar, pensaves, mira, queda molt bé, no? Perquè hi ha una plaça, no? Una plaça, després hi ha també, doncs, un carrer per... Bueno, no? Que a part d'instal·lacions també era un espai perquè la gent, doncs, pogués gaudir de tot allò. Però, és clar, tot allò és, tenint en compte, un cop estigui acabat.
2: Clar.
1: Mentrestant, quedarà un pavelló, que ja deien que mirarien, doncs, de que no quedés un pavelló allà a mig, no? Mm. Però no sé, vull dir, també a vegades costa d'imaginar.
2: Sí, no, i que els projectes, un cop acabats, tenen tot el sentit, però que el durant, no, es pot fer complicat, sobretot si s'allarga molts anys, no? Però que això sí que és complicat de tenir tots els diners de cop, i això ja ho han avisat,
1: sí, sí.
2: I que no és viable. Per tant, és cert que el durant, però això passa en totes les obres, bueno, no serà fàcil.
1: Bé, Goña, no sé si vols afegir alguna cosa més.
3: No, sí, bueno, que clar, que el procés sempre s'allarga, no? I aquestes coses a vegades s'allarguen més del compte. Llavors també depèn de les prioritats de cada color polític, no? Si canvia el color polític, si segueixen la mateixa prioritat o potser no tant. Clar, depèn molt de tot això. A vegades hi ha projectes que canvia el govern i no s'executen o ho allarguen. Depèn. Llavors, bueno, esperem que això, bueno, pues, doncs, tiri endavant. La veritat és que pot estar bé, govern, i no s'executen o ho allarguen, depèn. Llavors, bueno, esperem que això, bueno, pues, doncs,

0: projecte i el segueixes tirant endavant, i és això, no?, la continuïtat. Si una cosa és bona pel poble, pues hi ha d'haver-hi aquesta continuïtat, canvi o color polític que hi hagi, no?, governant. Però, bueno, sempre hi haurà, s'ha de tenir paciència amb aquestes coses així grosses, i s'ha de tenir paciència.
1: Evidentment queda un any per les eleccions, per tant, tindrem una campanya electoral que no ha començat oficialment, però ja veiem molts de moviments aquestes setmanes. D'aquests últims mesos ja molts partits han ja anat mostrant quins són els seus punts de vista. Veiem, no?, alguns més a favor, altres més en contra d'aquesta zona esportiva. Suposo que també serà un dels temes que es tractaran en la campanya electoral.
2: Sí, segurament serà un... perquè és un tema... és un projecte molt gros... I per tant, suposo que també cada color polític voldrà com deixar la seva empremta en aquest sector, i a més perquè el sector esportiu del poble és important. Llavors tampoc crec que hi hagi ningú que vulgui restar els espais o possibilitats en el món de l'esport. Llavors, no sé.
1: De fet, ara que parlaves, Begoña, d'obres, no?, que s'allarguen només més d'un mandat, jo l'altre dia ho pensava, no?, passant per l'Avinguda d'Espanya, que demà li preguntarem a l'alcaldessa què passa amb l'última fase d'asfaltar,
0: sí.
1: Però no pensava això, és un projecte que com aquell qui diu, s'haurà bé de l'anterior mandat, però és que com aquell qui diu, s'haurà allargat pràcticament tot el mandat actual.
2: Tot el mandat actual, sí, sí.
0: És així.
1: Vull dir que al final també, doncs, aquestes obres, tot s'acaba allargant molt.
2: Les obres sempre són llargues, tant a casa com a fora.
1: Doncs bé, tot això és el que hem tractat avui a la tertúlia. No sé si voleu afegir alguna cosa més.
0: No, diuen que comença la calor aquesta setmana.
1: Malament. Bueno, malament, vull dir, malament, que aquí tindrem molta calor. Però bé, podrem anar a la platja.
2: Vinga, comença això, la temporada.
1: Doncs, ja ens podrem anar a refrescar. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, i que tingueu una bona setmana.
2: Igualment, adéu-siau.
0: Adéu.
1: I quan passen 2 minuts de 3:15 del matí, acabem l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, avui que hem parlat sobre quina és, doncs, ja un dels titulars principals, no?, de les activitats que arriben aquests dies, i és que fa referència a les festes de primavera, perquè d'una banda s'ha posat ja a la venda els tiquets del sopar popular del pregó de les festes, que recordem que es farà el dia 29 de maig. Però és que d'altra banda també la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, Andrea Albizua, valora molt positivament la coordinació del grup motor de les festes, i ho ha fet en declaracions al Supermatí. D'altra banda, també es podeu ja participar en l'enquesta per elaborar el nou Pla Local de Joventut, una iniciativa que convida els joves a participar en línia i a expressar quines són les seves preocupacions i quines propostes tenen. D'altra banda, el Consell Comarcal ha reunit diferents alcaldies per buscar una estratègia comuna en educació, energia i taxa turística. I també hem parlat de la Plataforma per la Llengua, que reclama garantir la atenció en català als busos interurbans. Tot plegat perquè el Parlament haurà de convalidar aquest mes una ampliació de les concessions fins l'any 2034 per a diverses operadores privades. Nosaltres tornem a més esmorzar demà a partir de les 9. Que vagi molt bé.
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.

0: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 8:15 PM i diumenge a partir de 12:15 PM en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
0: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: L'handbol es juga a Ràdio Palafrugell.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Ràdio Palafrugell.
5: Ràdio Palafrugell.
6: El contingut que esperes, fet a casa.

0: sa mare que te va parir.
1: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora i els podràs escoltar, descarregar i compartir.
2: Benvinguts i benvingudes de nou al Palalovers.
3: Comencem un nou episodi de...
1: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Bon dia, són les 10. Tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia del tren orbital. I també s'han acordat noves partides per a l'agència tributària. Els mestres i professors continuen les protestes. Avui als centres educatius del Barcelonès, un centenar de docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de Barcelona. Els sindicats convocants esperen rebre avui per escrit l'última proposta del departament per confirmar demà l'assistència a una nova reunió negociadora. I el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP. Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la desfeta. Les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. La Xina és, un any més, el país que lidera les execucions. Rússia ha atacat Ucraïna amb més de 500.000 de drons i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. La guerra continua escalant malgrat la treva temporal de Putin d'ara fa una setmana. Ucraïna va fer ahir l'atac amb drons més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra i va provocar almenys 4 morts. A partir d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i alguns restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. I s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. El Consell Comarcal del Ripollès denuncia un greuge comparatiu i reclama recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe. Argumenta que hi ha un tram encara tallat i que hi passen menys trens. I les obres per fer un carril bici de vianants de la Nacional 340 entre Tarragona i les platges començarà al setembre. La inversió prevista és d'uns 13 milions d'euros. Barcelona celebra fins diumenge que ve la Setmana de l'Olfacte, que vol ser un referent internacional en perfumeria. La ciutat s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, també rutes i visites adreçades a professionals i públic en general.
1: Esports. L'Espanyol seguirà primer. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que guanya tots els partits a casa en una temporada. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat. És la segona pole que fa el pilot català en les 500 milles.
0: El temps avui insegur amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al Camp de Tarragona, Prepirineu i a primera hora de la tarda també al litoral, prelitoral central i interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb pluges marxant del país i avui les temperatures sense grans canvis. 3.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. Al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.
2: Comencem.
0: Clan Matinal, amb Vicenç Rodríguez, el programa més participatiu de Ràdio Palafrugell.
1: Efectivament, doncs vinga, comencem.
3: Hola, bebès.
1: Ja encetem la setmana. Ai, dilluns, dilluns. És dia 18 de maig de 2026. Més pluja s'espera avui, a la tarda, precipitacions. Però sembla ser que a partir de demà ja el termòmetre començarà a anar pujant els graons. Abans de la pregunta d'avui, tenim una resposta a la pregunta que vam fer divendres. Ens va arribar quan ja havíem tancat el bombo. I per això l'escoltem ara, que divendres us demanava si et deixaves alguna llum, alguna llumeta encesa. A veure què ens deien per aquí. Hola, molt bon dia.
4: Bon dia, soc Mariana Reig, visc a Palafrugell, i jo de llums i llumetes no me'n deixo cap d'obert. Ara, el meu marit, vaja, se'ls deixa tots. Tots. Sempre la meva àvia deia, cremen per les ànimes del purgatori. Jo li dic el mateix. Bé, que tingueu un bon dia.
1: Doncs bon dia també. Per Mariona Reig de Palafrugell, que ens va fer arribar aquest missatge divendres, li donem el número 1. I la pregunta d'avui és el Dia Internacional dels Museus. Diferents celebracions, diferents museus aquests darrers dies. I la pregunta, la qüestió que us plantejo és, recordes algun museu dels que has visitat per algun motiu en especial? Ens ho comentes, ens ho expliques, nota de veu, WhatsApp, 972-30-42-12. I a final de setmana, el sorteig, sortejarem, doncs, en aquesta setmana el que toca és un sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals. En un tres i no res, després d'un missatge comercial, li posem ja música en aquest inici de setmana amb el Clan Matinal. Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!

0: I Can Wait. No puc esperar, eh? Quin desespero. Era Bob Sinclair, d'aquesta manera. Hem encetat aquest raconet, aquest petit recorregut que tenim, que ens deixen aquí, que s'anomena Clar Matinal. La primera resposta a la pregunta d'avui us estic demanant... Si recordes, per algun motiu, algun museu que hagis visitat, ens ho comentes, ens ho expliques, com fan ara mateix. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Soc la Carme Cendrós. Us truco de Sant Antoni de Calonge. Bueno, mireu, jo l'últim que vaig visitar va ser a Dijon, França. N'hi ha tres en aquesta ciutat. Però jo vaig visitar els del Ducs de la Borgonya. Magnífic, em va encantar i és el que en tinc millor record. Vinga, que passeu molt bon dia.
0: Molt bon dia també per vostè, aquest museu dels Ducs de la Borgonya. Ulala! C'est très joli, eh? Bon dia, la France. Des de Sant Antoni a Calonge, la senyora Carme Cendrós, i que li correspon el número 2.
2: T'agrada, ens encanta la ràdio de Can Vicenç, la ràdio de Can Vicenç, Clar Matinal.
3: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
4: Diputació de Girona.
0: El santoral d'aquest 18 de maig. Sant Agustí de Canterbury. També és Santa Alexandra, Santa Faina, Sant Fèlix, Santa Tecusa... Sant Venanci, Santa Matrona i Santa Clàudia, Verge i Màrtir. Escoltem a la cantant palafrugellenca Neus Mar i amb la cançó anomenada Clàudia.

0: recordes algun museu que t'hagi agradat o que potser no t'hagi agradat, també pots dir-ho. La pregunta és, quin museu has visitat? Per què ho recordes? Per quin motiu? Ens ho expliques, ens ho comentes. Les teves respostes, sempre recordeu, només acceptem missatge de veu via WhatsApp 972-3042-12 i el sorteig el farem dissabte al dematí. Sobre 10:45, aquesta setmana sortegem un sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals. Següent resposta que escoltem. Hola, bon dia.
1: Bon dia, sóc Pilar Martínez García de Palafrugell i museus, doncs sí, uns quants. El Museu del Suro, el Museu de Cera, el Museu Thyssen, el Museu del Prado i no faré la llista, però uns quants. Aquí, a Catalunya, a Madrid i quan viatge també m'agrada. Gràcies.
0: Uns quants museus ha visitat, ens ho comentava amb aquest missatge Pilar Martínez de Palafrugell. D'aquesta manera i pel sorteig de la setmana li correspon el número 3.
2: Jaumet, 25 més 20.
3: Ràdio Palafrugell.
2: Jaumet.
3: Senyoreta, Ràdio Palafrugell fa 45 anys.
4: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
5: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

0: bomba salsera que ens portava Marc Anthony i Nati Peluso amb Como en el idilio. Més missatges, més notes d'àudio de WhatsApp. I anem per la següent, doncs. Avui us estic demanant si recordes la teva visita en algun museu. En concret, ens ho expliques. La cosa va de museus. Doncs escoltem aquest missatge. Li donem la benvinguda. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, vaig visitar el Museu de la Guerra de Londres. El nom és lleig, però el museu és molt maco i em va agradar molt. Bon dia. Rocío Ramírez, des de Mont-ras.
0: Curiós, eh? El nom és lleig, Museu de la Guerra, però que seria en anglès seria The War Museum, no? Però el museu li va agradar, el museu és maco, mira. A la capital britànica, Londres. Era des de Mont-ras, senyora Rocío Ramírez, per vostè, el número 4 en el sorteig que farem dissabte. Ràdio Palafrugell.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Vicenç, se't veuen les dents.
4: Ai, quina gràcia més graciosa.
5: Ha! Me parto la caja contigo, tronco. Ràdio
0: Aniversari, a veure què tal. Avui fa anys el músic alemany Michael Cretu, 69-64, per la que havia estat la seva parella sentimental. Sandra Ann Lautin, cantant alemanya Sandra, 64, com us deia, 57, per la cantant nord-americana Martica. Avui també és l'aniversari de l'actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Delcy Gate. 57 anys. I per acabar és l'aniversari del compositor i músic britànic Albert Hammond, nascut a Londres el dia 18 de maig de l'any 1944. 82 anys ja per Albert Hammond. Escoltem una de les seves interpretacions, en aquest cas és Ansiedad.

0: Un tema romàntic. A Valer Hammond, Ansiedat. Quan seguim escoltant els vostres missatges de WhatsApp, ja ho sabeu, voleu participar en el sorteig de la setmana, un sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals. Vols aconseguir-lo? Ah, has d'enviar nota de veu per WhatsApp, 972-3042-12. I l'escoltem com aquest missatge. Avui us estic demanant quin museu has visitat, recordes, que t'hagi agradat, ens ho comentes. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, de museus hem visitat, n'he visitat uns quants, sí. Però diré un que hi ha en un poblet del Baix Empordà que es diu Palafrugell, ah, i és el Museu del Suro.
0: Clar, clar.
1: Bon dia, gràcies. Joan Matés, Espejo de Montràs.
0: Adéu, adéu, bon dia. Joan Matés, li donem el número 6. Ai, que m'ha saltat, vostè perdoni, m'ha saltat un altre missatge. No passa res, mira, l'escoltem ara. I així tornem a recuperar el ritme. Però ja de pas, Vicenç, ja que te l'has guanyat, t'has despistat...
2: Tosca!
0: Ara. Escoltem aquest altre comentari. Bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Bueno, sí, recordo l'últim museu que he visitat. L'últim va ser Louvre, a París, ara el mes de setembre passat. Vale? Realment impressionant. Tindries que estar una setmana i potser encara no ho veuries tot, i realment val molt la pena. És de lo millor que hi ha. El meu nom és Montserrat Cuní i soc de Montràs. Bon dia a tothom.
0: Déu-n'hi-do, el Museu del Louvre a París. Ulala. Montserrat Cuní, que li donem el número 5. Els números els ha donat correctament, el que ha canviat l'ordre d'escoltar els missatges. Així que Montserrat Cuní de Montràs, número 5. Senyor Joan Matés, també de Montràs, el número 6. Bueno, ja ha solucionat un d'aquests embolics que jo em monto en directe. Quan és el moment de proseguir amb el clam matinal correcuita?
4: No és clam matinal a velocitat sideral!
5: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen,

0: veig ningú. Això és com aquell joc, del veig-veig. Què veus? És la cançó de SDP 509, veig-veig. Més que veure, escoltem els vostres comentaris. Algun museu que has visitat, que t'ha agradat, bueno, o que t'ha decepcionat, La cosa va de museu. Recordes algun museu per algun motiu? Ens ho comentes, com fan ara mateix. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Bueno, pues si recordo quan vaig visitar el Museu d'Orsay, Orsay, de París, pues que era una antiga estació i la van tallar. Me va encantar. Tinc un bon record d'allà, de tot el que vaig veure. Vinga, Beti, de pals, adéu.
0: Doncs aquest museu a París, a dins d'una antiga estació, era la ubicació i que li va agradar, li va encantar, com ens comentava des de pals Betty Lozano, amb aquest missatge al número 7.
2: No facis el passarell i digues que escoltes.
3: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
0: El nostre viatge a temps passat ens porta fins al 18 de maig del 1985. Feia mesos que havia aterrat jo en aquesta santa casa. Hi havia en renou a Sant Feliu de Guíxols, es va fer una reunió per al nou parvulari, mares, pares i professors del Col·legi Públic Estació de Sant Feliu van tornar a reunir-se per tercera vegada per tractar sobre la reivindicació d'un parvulari en els terrenys de l'antiga estació del ferrocarril. Sembla ser, però, que la resposta en aquell moment no va ser gens ni mica satisfactòria. Del 1985 recuperem a la cantant alemanya Sandra. Avui fa anys, ho dèiem a l'anterior minissecció, era el seu èxit en aquell any amb Maria Magdalena.

0: nota que és dilluns, eh? L'ordinador li costa una mica. A veure si l'animem, la riem. Ai! Algun museu que has visitat que t'ha agradat? Que si no t'ha agradat també pots dir-ho, no? Però preferentment que la resposta sigui positiva per alegrar el dia. Com aquesta que ens comenten. Hola, bon dia.
1: Bon dia, sóc Conxa Saurí, us truco des d'Esclanyà. El primer museu que recordo haver visitat és amb els meus pares a la farmàcia de Llívia. I tots aquells potets em varen fer molta gràcia i això, me'n vaig comprar un de petitet de record que encara el tinc ara. Au, que tingueu un bon dia.
0: Encara conserva, i ens ha enviat una foto per demostrar-ho, que conserva doncs, aquest potet que, com a record, va comprar a la farmàcia de Llívia. Doncs, escolti, un aplaudiment, perquè han passat els anys i el conserva en perfecte estat, com podem comprovar, eh? Dono fe. Des d'Esclanya ens ho comentava amb aquest missatge a la senyora Conxa Saurí. I el número 8.
2: Que si tal, tal, que si qual, qual, ràdio.
3: Ràdio.
4: Ràdio.
3: Palafrugell.
2: Palafrugell.
5: Palafrugell.
6: Ràdio. Palafrugell.
7: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.

0: che fa po' l'amore. E l'amore te da miedo, chi t'hai?
1: La porti, voy dando palos de ciego, no me follar.
0: E sputena che te más fort.
2: E tu el bronze.
0: Per acabarnos de despertar.
3: Me canso ya a ti, el amor te da miedo, miedo.
0: Seguim intentant esbrinar quin és el museu que heu visitat. Podeu compartir amb nosaltres aquesta experiència, dir, doncs mira, vaig anar al museu, em va agradar o no em va agradar, digues el que et sembli bé. Envia els teus àudios, nota de veu, WhatsApp 972-30-4212, animeu-vos, aquí tenim un altre missatge, saludem, bon dia.
4: Hola, bon dia, soy Prudent de Palafrugell. El únic museu que he visitat ha sido el de Dalí. I la veritat me va agradar molt. No he anat a ningú més. Moltes gràcies, bon dia.
0: El Museu Dalí, a la capital, l'Alt Empordanesa, Figueres. És el museu que ha visitat i que li va agradar molt, la senyora Prudent Cruz, de Palafrugell, per vostè, en aquesta ocasió, el número 9.
5: Ens agrada, ens encanta, la ràdio de Can Vicenç, la ràdio de Can Vicenç, la matinal.
6: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Es en DJ Chocho.
1: Madre de Dios, madre de Dios, qué vergüenza.
0: Es un nombre que te mira. Li agrada ser milionari, vol ser milionari com jo, que m'agradaria molt. Like a millionaire.
2: Ai, quina gràcia més graciosa.
0: Ho intento, però no ho aconsegueixo. Ah, potser algun dia sí que me'n surto. I aleshores... Això seria el que faria si fos milionari. Cames, ajudeu-me. Algun museu que hàgiu visitat? Te va agradar? No et va agradar? Ens ho expliques? Ens ho comentes? Bon dia. Hola, hola, hola, hola.
3: Hola, bon dia. Mira, sóc Gonçal de Mont-ras. Bueno, per això no recordo també la visita al cap d'un principi. Val? Que tingueu un bon dia.
0: Doncs ja està. Ràpida resposta. No visita cap museu, no se'n recorda que hagi visitat cap. Era des de Mont-ras el senyor Gonçal Mató, el número 10. Un dia més estem entrant ja a la recta final del nostre Raconet de Ràdio.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Aquesta era la gresca que s'organitzaven Dani Peralbo i el Comboi. Un bitllet per tu. La següent resposta a la pregunta, us estic demanant quin museu has anat a veure, que t'hagi agradat, ens ho comentes, ens ho dius, com fan ara mateix. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé.
1: Doncs al Museu de la Pesca de Palamós i al Museu del Suro de Palafrugell. M'encanta anar-hi. Adéu-siau.
0: Li agraden aquests dos museus, doncs, d'aquí, el nostre, d'aquí de Palafrugell, el Museu del Suro de Catalunya, que està a Palafrugell, i també el Museu de la Pesca de Palamós, amb el número 10, que li donem a la senyora Joana Lozano, que ens enviava aquest missatge des de Mont-ras.
2: Plan, plan, plan, marinau, nau, nau.
3: La canya, canya, canya, que la banya, panya, panya.
4: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

0: Charlotte Cardin, The Way We Touch. M'agraden aquestes carícies, ui.
1: Tarera, tarera.
0: Em poso més tendre que en mimosín. Ai, quines coses.
2: Esto del Bronx.
0: No, no, no, tant. I tot això quan ja estem a les acaballes un dia més del nostre programa, de la Clar Matinal. Més que programa, l'hauríem de dir telegrama, no? Que és una cosa ràpida, allò... Per anar a córrer cuita. Vinga. Moment del comiat.
2: Hasta luego, Luca.
0: I us dic fins dimecres. Dic bé, per què? Doncs perquè demà hi ha l'entrevista amb l'alcaldessa de Palafrugell i per això el Clar Matinal fa una petita pausa. Dimecres, Sant Tornem-hi, si Déu plau, i amb el vostre permís, cap allà a les 10 del matí. Que ens arriben missatges ara que hem acabat el Clar Matinal. Doncs mira, podeu enviar-los tot el que hi ha encara de dia d'avui, o demà, per exemple, també, i els recuperem dimecres. No es perden, els escoltem dimecres i entren també pel sorteig de la setmana. Envieu àudios, WhatsApp 972-3042-12. Us estic demanant. La pregunta d'avui és, quin museu has visitat, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, quin museu has visitat, t'ha agradat, o que potser no t'ha agradat, també, mira, cadascú pot opinar el que li vingui de gust. Anem pel comiat. El comiat musical d'avui és un record per al cantant italià siciliano Franco Battiato. Avui fa 5 anys que ens deixava. El recordem amb el Centro di Gravità Permanente. Qui no me'n fa canviar d'idea, surt le cose, surt la gente. M'acabo de posar jo molt italià, eh? Molta salut, a ser molt i molt i molt i molt i molt, i molt feliços. Adéu-siau, fins dimecres.

0: En punt les 11 del matí. Tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital i també s'han acordat noves partides per l'Agència Tributària. La discordança lingüística entre el pacient i el metge també afecta els catalanoparlants i no només els migrants. Ho revelen les primeres conclusions d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que constata com pot afectar aquesta situació en la precisió dels diagnòstics. Mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Més de 500 docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de Barcelona. Guanyadors i vençuts fan avui balanç dels resultats d'ahir a les eleccions andaluses. El PP es mostra satisfet, malgrat perdre la majoria absoluta i dependre dels vots de Vox. Els socialistes, amb els seus pitjors resultats, admeten que cal analitzar el daltabaix electoral. La sorpresa dels comicis ha estat endavant Andalusia. L'exèrcit israelí ha interceptat de nou la flotilla Global Sumut que es dirigia a la Franja de Gaza, aquesta vegada a prop de Xifre. Fa dues setmanes els militars van detenir durant uns dies dos activistes en un altre assalt a les embarcacions, entre els quals un català d'origen palestí. Declarada l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. El govern espanyol destaca que el risc d'aparició de casos a l'estat és molt baix, però cal extremar les precaucions i, de fet, les està extremant. En parlarem amb el secretari de Salut Pública, amb Esteve Fernández. El març s'ha frenat la compra-venda d'habitatges. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, s'ha situat a Catalunya en unes 10.000 operacions, per sota de les del mateix mes de l'any passat. Les xifres del primer trimestre, però, encara mostren un lleuger augment. Hisenda haurà de tornar 60 milions d'euros a la cantant colombiana Shakira. L'Audiència Nacional Espanyola ha anul·lat la decisió del Tribunal Econòmic per l'impost sobre la renda i el patrimoni del 2011. L'administració també s'ha de fer càrrec de les despeses judicials.
1: Esports.
0: Gerard Canilla, bon dia.
2: Bon dia, Carme. L'Espanyol seguirà primera. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que guanya tots els seus partits a casa en una temporada. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve. És la segona pole que fa el pilot català en aquesta competició.
0: Els ruixats del Camp de Tarragona aniran desplaçant-se cap al litoral i prelitoral central i al llarg de la tarda reforçaran a les comarques de Girona localment amb tempesta. També creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats dispersos, menys risc de pluja a ponent i les temperatures més suaus.
3: Trescat Info.
0: 11 i 4.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
4: Molt bon dia. Els mercats gironins impulsen activitats gastronòmiques per reivindicar el producte local. A l'informatiu de la Una en parlarem, perquè fins al 31 de maig s'organitza la novena Setmana Internacional dels Mercats amb 14 activitats relacionades amb la cuina i la gastronomia. La iniciativa forma part de la campanya internacional Love Your Local Market, que promou el comerç de proximitat i els mercats locals. De fet, Palafrugell és un dels mercats que hi participen conjuntament amb Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Olot, Portbou, Roses i Sal. També hi participaria el de Lloret de Mar, però aquest any estan en obres. De fet, en parlarem a la Una, a l'informatiu, però també en parlarem abans amb la Vanessa Peiró, que és la diputada des de la Diputació de Girona de Mercats, i amb ella conversarem a partir d'un quart d'una del migdia amb aquest matinal a Ràdio Palafrugell. Ara continuem amb Així és la vida.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dimecres 20 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, Club de Clàssics Contemporanis dedicat a Umberto Eco, a càrrec de Martí Gironell. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres, a Ràdio Palafrugell.
5: Això és una novetat discogràfica del dia d'avui.
4: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.
6: Comencem amb el més nou de la cantant i violinista de Sant Hipòlit de Voltregà, a Osona. Ella és la Bruna Enfruns, que avui ens presenta el seu nou tema, la cançó que es diu El viatge. Soc Rafel Corbí i així és la vida.

0: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
2: Aquí seguirem amb el nostre matinal. Soc Rafael Corbí i això és el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell per aquest dilluns, dia 18 de maig. Anirem escoltant cançons, anirem portant-vos informació. A la una tenim l'informatiu migdia, després tenim a les 3 de la tarda i a xarxes el Palesport, el programa d'informació esportiva, avui amb el darrer capítol ja de la temporada. Tenim entrevistes amb aquest matinal perquè avui parlarem a partir d'un quart de 12, d'aquí uns minuts, com sempre, amb en Josep Pasqual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit. Ens interessa saber què tindrem aquesta setmana. Ja us avanço, calor a partir de dimecres i de moment un temps una mica variable, avui encara amb possibilitat de pluja a la nostra zona. I a un quart d'una parlarem amb l'alcaldessa de Mont-ras, la Vanessa Peiró, però ho parlarem encarant-nos amb la Setmana Internacional dels Mercats, ja que ella, recordem que és diputada de la Diputació de Girona Excel·lent i dels Mercats Diaris. Tot això i alguna cosa més amb aquest matí. Sigueu benvinguts i benvingudes. Qualsevol cosa que necessiteu, el nostre WhatsApp està actiu. 972 30 42 12. Doja Cat amb SDA i amb aquest Kiss Me More des del 2021.

0: impactarètols.com al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Dilluns 18 de maig, des de l'estudi de la ràdio directament a la barca, perquè avui amb el nostre company Josep Pasqual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit el tenim a dalt de la barca, o sigui, el fem en plena feina. Josep, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: Com està el mar? Tranquil o no?
2: Sí, avui està... La carretera està bé avui.
1: Ens hem llevat, semblava que havia de fer una mica de sol, però després s'ha anat tapant. Quin dia ens està fent ara mateix?
2: Bé, fins i tot ara m'han caigut quatre gotes aquí. Com bé dius, doncs tenim un dematí força tapat. I el que passa és que amb alçada tenim aire fred, o més fred del que tocaria, i això fa que hi hagi aquest creixement de nuvolades, tal com comentem. Els darrers dies.
1: Sí, perquè déu-n'hi-do com han crescut. Ahir van tenir quatre gotes, alguna pluja, no sé si van arribar aquí a la costa o no, però cap a l'interior sí que en van tenir. Quin temps ens va fer el cap de setmana?
2: Sí, com bé dius, doncs ahir va ser un dia que cap a l'interior es veia molt tapat, es veien cortines de pluja, i les escorrialles, no sé si aquí a Palafrugell ja ha arribat, però aquí a l'Estartit han caigut quatre gotes a la matinada.
1: Mm-hmm. És possible que sí, perquè hi havia algun sector que estava una mica moll. Molt bé, cap de setmana passat, setmana de canvi de temps?
2: Sí, aquesta setmana, tal com avançàvem divendres passat, doncs sembla que aquest temps inestable, aquesta massa freda embalsada, doncs s'irà desplaçant cap a Itàlia i cap a l'est, i aquí doncs tindrem una situació amb aire més temperat amb alçada, i que això es reflectirà de dues maneres. Primer, amb un temps més estable, més assolellat, i segon, amb una setmana que les temperatures iran pujant. Tot i que, com sabem, aquí a la costa doncs sempre tenim aquesta marinada que pren la temperatura, diguem.
1: Pren la temperatura i puja l'aixafogó, no?
2: Sí, però encara no és època d'aixafogó, no, perquè doncs, el mar, la darrera dada que tinc, la d'avui encara no l'he observat, doncs, era de 18,2, que això ja és una temperatura de gairebé 2 graus per sobre la mitjana, però, diguéssim, aquest aire que arriba doncs, és fresquet i, per tant, no hi ha la sensació d'aixafogó que bàsicament és a partir del juliol.
1: Tu, Josep, ara em fas pensar una cosa, et faré una pregunta ara que et descol·locarà. Com vas en cotxe i portes el mòbil que estàs parlant, et posen multa, però en barca també o no?
2: Sí, com m'has trucat, ja he mirat que no hi hagués la policia per aquí a la vora.
1: Anava a dir.
2: I compte que amb els 8 quilòmetres per hora que vaig, Déu-n'hi-do.
1: Sí, és que no trobis una balena i hagis de frenar de cop. Vols especificar una mica més el que tindrem aquesta setmana? Perquè aquest temps que tenim ara, fins quan durarà? Fins dimecres o...
2: Avui, aquesta tarda, sí que podrien arribar alguns ruixats aquí, fins i tot a la costa, doncs, una mica més important que aquestes quatre gotes d'ahir, però ja a partir de demà la situació millorarà, tot i que encara hi haurà núvols, demà hi haurà moltes més clarianes, i ja pràcticament el risc de pluja doncs ja disminuirà, pràcticament serà inexistent a partir del dimecres, i amb més estones de sol i aquesta temperatura doncs, una mica més alta, tot i que doncs, a la línia costanera bufaran aquesta típica marinada, aquest garbí, aquest gregalet de primera hora, i això doncs, fa que, com hem comentat abans, que la temperatura es tregui.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs el resum del que serà aquesta setmana, no sé si per divendres hi haurà canvi de temps o no, però en principi suposo que ja ens podem preparar perquè ens arriba ja l'estiu.
2: De fet,
1: l'estiu astronòmic no, però el meteorològic sí, no?
2: Bueno, l'estiu meteorològic comença el 1 de juny.
1: El 1 de juny, li falta poc. Sí. Mm. Sí, molt bé. Sí. Josep, alguna cosa més?
2: No, desitjar bona setmana a tothom.
1: Molt bé, doncs en divendres hi tornarem i a veure si tornes a estar a dalt de la barca. Acabo de disfrutar. I no et mullis, sí. Sobretot.
2: Molt bé, que vagi bé.
1: Gràcies, Josep. Adéu, bon dia.
2: Adéu-siau.
3: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Ai, que romàntics que ens posem després d'escoltant Josep Pasqual, que ens encanta. Bobby Vinton, Please Love Me Forever, Estima'm per Sempre, 1967.

És romanticisme amb estar pur amb aquesta cançó d'en Bobby Vinton, dels grans de la història de la música, un d'aquests crooners que ens va acompanyar durant moltíssims anys. Anava a dir abans que alguns de nosaltres nasquessin, però no, ja havia nascut, tenia un anyet jo quan en Bobby Vinton va publicar aquesta cançó. L'any passat, aquest grup de Havaneres, aquest en duet, un dels seus components, que és de la Bisbal d'Empordà, el grup Xicranda, van treure el seu primer disc, que es deia El Mestre Roglant, amb aquest senzill d'avançament, es deia també Dormen els Rems.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Càpsules musicals en Rafael Corbí, la música en català avui amb Obeses.

El fantàstic grup anomenat Obeses ha publicat en Diàstola, la segona part que completa el seu sisè disc d'estudi, L'Ai al Cor, publicat per Música Global el 2026. Les primeres sis cançons ja eren molt variades i van publicar-se sobre el títol de Sístole el 2024. I ara, les vuit noves peces, compostes, com sempre, pel cantant, guitarrista i líder de la formació, Arnau Tordera, eixamplen encara més el ventall estilístic, com aquest Amor Artificial.

També hi ha altres temes magnífics dins d'aquest àlbum i fins i tot col·laboracions, com per exemple el que ens aporta la Magalí Sare, que es diu Potser ho hauríem d'haver vist.

0: D'aquesta manera, el grup osonenc que celebra els seus 16 anys de carrera amb aquest disc formidable, L'Ai al cor.
1: Ho deien, però callaven, ho sabien, ho amagaven.
0: D'aquesta manera, la formació publica la segona part dels seus 6 discs d'estudi, de manera que conformen el disc més prolífic de la seva trajectòria.

si hi ha un grup que veritablement es manté en uns principis inamovibles, els quals resulten contraris a seguir modes, són Obeses. El quartet usonenc porta 16 anys de carrera musical marcada per la llibertat creativa i l'inexorable talent d'abastar múltiples gèneres musicals amb excel·lència. Com s'ha sentit amb aquesta darrera cançó, la vida és massa curta per passar-ho realment, podríem dir que fins i tot malament?

0: vida del món.
1: La vida és massa curta per passar-la renegant, era el títol de la cançó, i aquesta és La meva llengua. És ella, Rebel·la. L'any 2024, com hem dit fa un moment, varen publicar l'EP L'Ai al cor, Sístole, que ja ens van avançar amb la intenció de configurar un treball que abastés la varietat de sons sobre els quals la banda ha anat experimentant al llarg del seu quart de segle. I avui mateix, doncs, també han llançat la segona part, en L'Ai al cor, Diàstole. Podem tancar així un disc de 14 cançons que, aviso, no deixen indiferent a ningú.

0: Potser moltíssima gent coneix la formació per la particularitat del seu cantant i guitarrista, l'Arnau Tordera, un personatge cèlebre a la indústria musical catalana que mai ha mostrat cap reticència a l'hora de realçar la cultura i la llengua del nostre país des d'un vessant distintiu. La seva actuació amb l'Orquestra Barroca Vespres Arnadia Lleida cantant el romanç El cant dels ocells és una peça d'inspiració per la mítica de Pau Casals i excepcional. La qüestió d'aquest disc és que no és cap sorpresa que estigui replet d'estils molt heterogenis. La part de Sístola, l'oient ja la coneixia, però cal subratllar peces excepcionals com la tan ballable i crua Missatge, potser ho hauríem d'haver vist, amb la Magalí, o la teatralitzada La vida és massa curta per passar-la renegant. No obstant això, és cert que aquest disc en requereix en tenir-lo en físic, havent així de canviar de cara per continuar a escoltar-lo, tot desvinculant cel enllà de pols a l'era. Aquesta última s'endinsa sense fistres al món de la música del metall, com la banda ja havia fet, de fet, anteriorment. El que és molt clar és que aquest Enlai el cor és un llarga durada de grans dimensions, com en l'Arnau Tornera reconeixia ja a diferents entrevistes fetes. Hi ha cançons a les quals la formació ironitza sobre la crisi de l'habitatge, per exemple, amb la cançó anomenada Circa Capitalista, tot i que amb altres cançons reivindica la important però precaritzada feina dels pagesos a la tornada del blat.
1: Sí, nenes, avis i àvies, comprin una entrada! Un espectacle que no els sabrà! Ha arribat a tots els racons del món i avui, per fi, fa parada a la ciutat! Meravellin-se, il·lusionin-se, perquè ja és...
2: És el circ capitalista, el circ capitalista!
0: En definitiva, que això només és una aproximació, però us recomano que l'escolteu, sigui a través de plataformes, sigui amb el disc. Aquest Enlai el cor, format per dos EPs de la gent d'Obeses, des d'Osona, portant música magnífica a tot el món. Tot i que això, la cirera del pastís d'aquest àlbum és una peça que n'han fet una versió metall-rock, ja us aviso ara, del clàssic Virolai, el programa escrit per Jacint Verdaguer l'any 1880, i que la banda ha recuperat amb aquest àlbum, combinant una contundència de guitarres amb el cant de la coral Canigó, dirigida per Jofre Verdolet. Una celebració d'allò més original del símbol de la catalana terra per antonomàsia, la Mare de Déu de Montserrat. Aquí forma part del disc d'Obeses, l'Ai al cor, que avui us hem recomanat.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 902 17 02 77.

les cançons que hem escoltat que són fabuloses, eh? En Dani Fernández, En Todo Cambia. Un tema preciós d'en Willie Nelson, Always on My Mind, o aquest dels Waterboys, que us van presentar l'altre dia, la cançó Anti-Trump, que han editat Don't Even Have to Say His Name. Repàs amb els dies mundials o internacionals per la data del 18 de maig. Avui celebrem el Dia Internacional dels Museus per posar-hi consciència a les persones sobre la rellevància dels museus com a mitjà per l'intercanvi cultural. La creació d'aquest dia va ser per iniciativa del Consell Internacional dels Museus l'any 1977, conegut com ICOM. En el Dia Internacional dels Museus, aquesta és una data ideal, no tan sols per visitar els museus de casa nostra, sinó per aprendre sobre aquestes organitzacions que no tenen ànim de lucre i que exerceixen aquest paper de guardians de la cultura de la humanitat. Un museu, un lloc, una institució que ofereix exhibicions, exposicions i mostres per l'educació i gaudi dels seus visitants sobre cultura, art i història de diverses parts del món. A casa nostra tenim diversos museus que val la pena que, com a palafrugillencs, també acompanyeu, visiteu i recolzeu. I també és un dia especial avui, el Dia Internacional de la Fascinació per les plantes. Us quedeu bocabadats davant d'una planta? Doncs avui també és el vostre dia. Els amants de les plantes tenen aquest dia molt especial, 18 de maig, amb la finalitat de destacar el paper fonamental d'investigació de les plantes en la conservació de l'ambient i dels beneficis que ens aporten amb els sers vius. La creació d'aquesta data, en l'any 2012, va ser per iniciativa de l'Organització Europea per les Ciències de les Plantes, amb la finalitat de fer conèixer la importància de les plantes en llocs o àrees tals com l'agricultura, la producció sostenible de menjars, la silvicultura o l'horticultura. Compta amb el suport, la promoció i la difusió per part d'institucions científiques, universitats, empresa privada, jardins botànics i particulars. És un dia per celebrar avui i tots els dies. Hi ha un piló de motius per als quals les persones senten una fascinació genuïna per les plantes. Són famoses, necessàries per la vida de la Terra i la veritat és que ens encanta veure les seves formes, els seus colors i les seves espècies. Avui ha estat el dia, doncs, que hem resumit el Dia Internacional dels Museus i el Dia Internacional de quedar bocabadats de la fascinació per les plantes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell.
1: I per això et donem les gràcies, tal com ho fan amb aquesta cançó, la gent dels Boos.
2: Gràcies per...

0: 30 segons i tornem. Recordem que a partir de les 12 tenim les notícies amb 3Cat Info, després amb Ràdio Palafrugell, i avui dilluns també a partir d'un quart d'una la conversa, com us hem dit, amb la Vanessa Pairó, l'alcaldessa de Mont-ras i diputada de Mercats i Girona, excel·lent de la Diputació de Girona. Per tant, tornem immediatament al vostre costat i seguirem amb el nostre matinal musical informatiu a Ràdio Palafrugell, que és aquest Així és la vida. Ara, les notícies en 3Cat Info.
1: 3Cat Info.

0: Són les 12. A aquesta hora està previst que comenci la manifestació de mestres i professors del Barcelonès. Si la pluja ho permet, tenen prevista una marxa pel centre de Barcelona. Aquest matí, 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Els sindicats convocants esperen rebre per escrit l'última proposta del departament per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió. D'aquí mitja hora el govern presenta el projecte de la nova línia de tren orbital, un dels aspectes que desencallen l'aprovació dels pressupostos amb Esquerra Republicana, juntament amb l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca o també més partides per a l'Agència Tributària. Els comuns renegocien el seu suport. PP i PSOE analitzen avui els resultats de les eleccions a Andalusia. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar. I el PSOE ha obtingut el pitjor resultat de la seva història amb la candidatura de l'exministra María Jesús Montero. L'esquerra regionalista, en canvi, ha quadruplicat el nombre d'escons. Els 5 passatgers catalans del creuer Ondius, que estan aïllats i sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, podrien tornar a Catalunya a partir del 7 de juny. Ho ha avançat en una entrevista a aquesta emissora el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que ha afegit que l'evolució determinarà si podran anar a casa o a l'Hospital Clínic. L'exèrcit israelià ha interceptat de nou la flotilla Global Sumut, que es dirigia a la franja de Gaza, aquesta vegada a prop de Xipre. Fa dues setmanes els militars van detenir durant uns dies dos activistes en una altra sala a les embarcacions, entre els quals el català d'origen palestí Saif Abu Keshek. La discordança lingüística entre el pacient i el metge també afecta els catalanoparlants i no només els migrants. Ho revelen les primeres conclusions d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que constata com pot afectar aquesta situació en la precisió dels diagnòstics. Hisenda haurà de retornar gairebé 60 milions d'euros a la cantant colombiana Shakira. L'Audiència Nacional Espanyola ha anul·lat la multa que li va posar Hisenda per l'impost sobre la renda i el patrimoni del 2011. L'administració també s'ha de fer càrrec de les despeses judicials. I projecte pioner a Catalunya, a Palamós, concretament al Baix Empordà, per repoblar la badia dels peixos, ja que els pescadors cada cop han d'anar més lluny. El sistema, que ja s'ha provat amb èxit a la Catalunya Nord, consisteix a capturar les larves, tenir-les en incubadores i mesos més tard retornar-les al mar, però més a prop de la costa.
1: Esports.
2: L'Espanyol celebra que continuarà primera després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, s'ho jugarà tot a l'última jornada. Va perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça comiat a motiu de Lewandowski al Camp Nou. José Mourinho ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. El tècnic portuguès, que té una clàusula de rescisió de 3 milions d'euros, té un preacord molt avançat amb el Real Madrid. I Jorge Martín ha caigut durant el test oficial de MotoGP d'aquest matí al circuit de Montmeló. L'operació d'Àlex Márquez, que es va fer una fractura a la vèrtebra C7 i a la clavícula després de caure la cursa llarga d'ahir, ha anat bé.
0: I el temps, ruixats i algunes tempestes que es reforçaran a les comarques de Girona aquesta tarda i a punts de les de Barcelona i cap al Pirineu. Més sol a la Costa Daurada i a Ponent, la temperatura estable a l'espera d'un augment notable a partir de demà i sobretot en els dies posteriors.
3: 3Cat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
4: 12 i 4 minuts, serveis informatius de Ràdio Palafrugell, butlletí horari de les 12. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha celebrat un nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses en la participació de més d'una trentena de representants municipals de la nostra comarca. La reunió es va celebrar el passat dimecres i va servir per tractar qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat energètica, la taxa turística i l'empadronament. Un dels principals punts de la sessió va ser la presentació del Pla Actualitza Escoles. Ampliem aquesta informació al punt de la 1 a l'informatiu migdia.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dilluns 18 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, lectures que s'anen sobre llegir-te amb amor amb Amàlia Valderrama i Montserrat Colomer. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
3: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
4: A on?
3: Elreidelarajola.com.
5: Música durant uns instants abans de l'entrevista amb l'alcaldessa de Mont-ras. Així escoltarem uns altres temes com aquest que ja us tenim preparats perquè us acompanyin i espero que sigui del vostre agrat. És una cançó preciosa d'en Bode Burker que es diu Riding My Thumb to Mexico. Després també escoltarem un dels temes darrers que ha publicat la formació Flash Ice Cream amb els 31 fam, una cançó anomenada Dora Yakis. Música al matinal de Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: Seguim a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell i ara el que anem a fer és parlar de mercats, perquè aquest divendres passat es va presentar la novena edició de la Setmana Internacional dels Mercats a les comarques gironines. I una de les persones que més coneixem aquí a casa nostra és la Vanessa Pairó, que és diputada de Girona, excel·lent, i mercats de la Diputació de Girona, a part d'alcaldessa de Mont-ras. Vanessa, molt bon dia, benvinguda.
3: Bon dia, què tal?
2: Gràcies per parlar-nos. Com va anar aquesta presentació?
3: Doncs molt i molt bé. La veritat és que, com sempre, el mercat d'Olot és un mercat molt vital, que funciona molt i molt bé. I, a més, ens van fer la presentació d'uns productes que treuen de la mimba que provoca, diguem, els excedents del mercat, que vaig trobar molt interessant i que, en la mesura del possible, intentaré, com a diputada, exportar la resta de mercats que hi participen.
2: Explica'ns una mica més com anar això, perquè la presentació, no ho he dit, es havia fet a l'aula de tas de la plaça del mercat d'Olot, perquè aquest és un projecte, la Setmana Internacional dels Mercats, de totes les comarques de casa nostra.
3: Sí, exacte. És a dir, en primer lloc, comentar-vos que ens trobem a la novena edició d'aquesta Setmana Internacional dels Mercats, que dura fins a finals del mes de maig, que repetim, a més, el lema de la campanya passada, no et tallis el mercat pregunta, precisament per reivindicar la figura d'aquests paradistes que no només venen un producte, sinó que, a més, ens recomanen quin és el que és de temporada, com cuinar-lo, com conservar-lo, de quina manera fer la millor recepta, com tens, per exemple, una taula d'amics o de família a casa al cap de setmana. Vull dir que jo crec que aquesta campanya vol anar molt més enllà. Sí que és cert que al fer la presentació a Olot, a més de parlar de tot això, també es va parlar d'aquest projecte Mimba que han presentat aquest any i que jo vaig trobar doncs, molt i molt interessant. El projecte Mimba en el que consisteix és en que els paradistes, amb l'assessorament del cuiner Jordi Planagumà, Pere Planagumà, han fabricat, diguem, uns tipus de productes com són el ranciet, la vinagreta, la sal de muntanya i també brous de llenties, d'escudella, els rituals, diguem, però a mi em va copsar molt que amb aquests excedents dels aliments que tenen les mateixes parades, reaprofitar-los, fer aquest cercle, diguem, de no llançar res, de retornar a la cuina d'aprofitament que tant ens van ensenyar els nostres avis i que, a més, ho fan tots els paradistes en comú, que avui en dia que tenim propostes, diguem, tan solitàries, no?, de cadascú reivindicar el seu, vaig trobar que era el més revolucionari.
2: Això és un projecte de la gent del mercat d'Olot, però ja s'ha passat o s'ha exportat a d'altres mercats, com a Palafrugell, per exemple, o altres, o és una cosa que està començant?
3: Està començant i la idea del CAP, diguem, o del president del mercat d'allà d'Olot era exportar-lo a la resta de mercats precisament per aquest tret diferencial que creuen que pot ser algo molt exportable, és a dir, aprofitar tot aquest producte excedent que potser, doncs, perquè té una petita tara, la gent no vol una petita tara, entén-me, que té una petita taca a la pell o qualsevol cosa, anem a buscar sempre els productes perfectes, però són productes igual de vàlids que llavors doncs, poden ajudar a confeccionar coses tan autèntiques com el ranciet, que al final no deixa de ser el llard de porc, perquè m'entengueu, però aprofitat també amb tots els excedents que hi ha doncs, de baiona, de llom curat, de llonganissa i de fuet, que van quedant retalls a les parades de quan es venen a la gent que ve a comprar.
2: A casa diem que si no està tarat o tocat d'alguna cosa és que no és ben bé natural.
3: Exacte, però a vegades això costa i sí que trobo doncs, molt revolucionari aprofitar aquests aliments per fer aquest cercle de vida. No? Ens hem acostumat molt i jo crec que és el bo del que estem treballant, a treballar amb productes de proximitat, amb quilòmetre zero, en promoure el que són els productors locals, els nostres pescadors, els nostres agricultors, els nostres ramaders, però també crec que és vital reivindicar, diguem, aquests mercats, aquesta vida que hi ha, aquests paradistes que aixequen la persiana i que fan aquest esforç cada dia i que donen un tret diferencial que no vol dir que sigui ni millor ni pitjor, jo crec que és complementari el que es poden donar en grans superfícies o supermercats, perquè sempre hi ha aquella cosa especial que necessites i que pots anar a buscar una banda o altra indistintament i fer que tot tingui vida.
2: De fet, aquesta Setmana Internacional dels Mercats, que es va començar a celebrar a partir de divendres passat, quan es va fer la presentació, de fet són 15 dies, o sigui, són dues setmanes, fins a final de mes, com ha dit la Vanessa, ens uneix amb aquests mercats de Girona, Olot, Palafrugit, Palamós, Portbou, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Són els 8 que dedueixo que són els mercats diaris, perquè mercat, de fet, se'n fa cada poble.
3: Sí, sí, exacte. Són els que són sedentaris, els que són, diguem, que tenen la seva ubicació fixa en el poble. Llavors també hi ha els no sedentaris, que serien els que s'organitzen cada cap de setmana i es fan i es desfan, diguem. Remarcar també que Lloret de Mar no hi ha participat aquest any perquè estan acabant les reformes de l'equipament, però en principi és un projecte on hi participen tots els mercats. I, a més, m'agrada remarcar que organitzen tot un seguit de propostes, la majoria gratuïtes i adreçades a tots els públics, tant petits com grans, com... jo crec que està enfocat a tota la gamma o a tot el ventall de públic i que realment doncs, són molt interessants i crec que és una manera, diguem, de viure el mercat diferent, no? Amb tallers de cuina, amb rutes guiades de compra, amb tastos especialitzats, fan inclús alguna demostració culinària. Jo que vaig tenir el plaer, diguem, de que en Pere Planagumà ens cuinés amb aquests productes que han elaborat dels excedents, realment canvia molt la cosa. És a dir, a Olot fins i tot han fet un llibret que es diu Receptes del Mercat, on et conviden, diguem, a aquests productes que han elaborat a partir dels excedents que us dèiem, doncs us donen receptes per fer, no sé com dir-ho, eh? Nosaltres, per exemple, vam provar la típica botifarra de perol oberta amb mongetes d'Olot, com no poden ser d'una altra manera, i amb el llard aquest que us deia el rancet, espectacular.
2: Déu-n'hi-do, és que Olot també saben menjar, Olot, Santa Pau, les preses, tota aquella zona saben menjar bé, que Déu-n'hi-do. Escolta, què hi pinta aquí la Diputació, Vanessa, tu com a diputada de Girona Excel·lent Mercats, perquè els mercats són municipals, no?
3: Sí, sí, els mercats són municipals i el que fem la Diputació simplement és intentar ajudar en tot el que són temes de promoció, de formació, d'aquests projectes que d'alguna manera poden superar la realitat local i podem exportar per fer que al final... Una cosa en la que creiem i apostem que són els mercats, que són els paradistes, que és aquesta venda a quilòmetre zero, doncs es vagi mantinguent. En un moment en què, desgraciadament, fem molts de projectes, diguem que són còpies exactes un municipi d'un altre, nosaltres apostem per aquesta autenticitat i per mantenir el que és, diguem, propi de cada municipi.
2: Per tant, quina és la salut dels mercats de casa nostra? Perquè alguns ho han passat realment malament per definició, perquè lluitar contra les grans superfícies és dificilíssim, malgrat tinguis un producte de qualitat.
3: Jo crec que la salut és bona i crec que part d'aquest èxit es deu única i exclusivament a dos factors. Una són els paradistes, estan fent un esforç titànic, relleu generacional, estan ensenyant a la gent jove que hi ha vida, que es pot tenir una vida de qualitat en la feina, oferir a part uns productes increïbles, i es creuen ells mateixos el que venen, el seu projecte, que al final és el que el fa tan especial. I de l'altre, els mateixos usuaris. És a dir, jo sempre dic que nosaltres som precursors o som... no sé com dir-ho, artífecs del que volem a les nostres terres. I al final jo em dedico a comprar tot online, acabaré fent que aquella botiga de casa meva tanqui i hagi de baixar la persiana perquè realment no té venda. Si jo faig una mica de consum responsable i intento doncs variar una mica i fer compres més, què sé jo, productes de neteja o coses així que no són tan... no sé com dir-ho, que també n'hi ha d'artesanals, però vull dir, d'aquestes més envasades, doncs les faig a les grans superfícies, però vaig a buscar aquell producte de productor, vaig a buscar aquella parada de mercat que sé que ven enciams de l'Horta d'aquí al costat de 5 quilòmetres, doncs segurament estaré fent una petita revolució. Jo crec que quan la gent som conscients d'això i fem el que es diuen compres ètiques, nosaltres mateixos estem fent que això canviï.
2: La Vanessa Peiró és diputada de Mercats i també de Girona Excel·lent. Explica'ns què és Girona Excel·lent per a la gent que no ho sàpiga.
3: Girona Excel·lent no deixa de ser un segell agroalimentari que es va crear ja farà uns 12 anys. És un segell que s'atorga mitjançant un concurs que es fa, com diguem, bianual, i és un concurs on es poden presentar diferents categories d'aliments, des de brous, olis, conserves, gelats, cafès, aigües, vins, jo diria que tota classe de productes. I llavors el que fem és que amb un jurat, amb una cata completament a cegues, aquest jurat tria els productes més top, aquests productes excel·lents, i em fa una promoció específica amb aquest segell agroalimentari que és el Girona Excel·lent.
2: I poden fer-ho servir durant un temps fins que, no sé, com si caduqués i després, si cas, ho han de tornar a rebre, no?
3: Exacte, hi ha uns productes que només ho poden fer servir una vegada, diguem, que tenen aquest reconeixement una vegada, i llavors n'hi ha d'altres d'aquests que es consideren que duren en el temps, com poden ser els arrossos, la poma de Girona, etc.
2: Molt bé. Alguna cosa més sobre aquest tema que ens vulguis explicar, Vanessa?
3: No, simplement convidar-vos a participar activament a totes aquestes activitats que amb aquesta estima i amb aquesta cura han preparat els paradistes de tots els mercats de la demarcació de Girona, i convidar-vos també a fer aquesta petita reivindicació nostra, que al final la gent no som conscients de la força que tenim cadascú, i si al final tots una mica ens anem creient aquest relat, realment podem fer molta màgia.
2: Molt bé. Aprofito que tinc l'alcaldessa de Mont-ras aquí per demanar-li què tal està el municipi, com van les coses, si hi ha passat alguna cosa, si hi heu començat campanya electoral, falta un any per les eleccions, si et presentes, com va això?
3: Jo crec que la campanya, ara m'enganxes així a tontateu, La campanya electoral jo crec que encara no toca. Nosaltres el que estem és treballant com a equip de govern, que tenim molts reptes encara per encarar. Sí que és cert que la feina en un ajuntament no s'atura mai. És un ritme molt trepidant. Tenim molts reptes. Ara, per dir-te en un de senzill que hi passo cada dia i, per desgràcia, m'enfado una mica cada dia. Nosaltres, quan en un ajuntament hem de fer una obra, tu saps que fem una licitació. A la licitació s'hi presenten empreses, i a vegades hi ha empreses doncs, que són més bones que altres o fan la feina d'una manera més eficient que d'altres. Nosaltres ara, per exemple, estàvem fent el tema d'un rec, un clavegueram, diguem, per intentar controlar totes aquestes pluges sobtades que reben i que a vegades inunden part dels nostres carrers. En aquest cas parlo del que hi ha al carrer Mestres Masgrau i Badia, que és on hi ha el pavelló municipal, l'escola, a part de tots els veïns de la zona. I, per exemple, ens ha tocat una empresa doncs, que, per desgràcia, l'obra no l'ha fet correctament, i aquí doncs, toca una feina d'estar doncs, a sobre, els serveis tècnics, el regidor d'obra pública, anar-los reclamant, i a vegades són coses que s'enredeixen i la gent no arriba a entendre per què pot ser tan complicat, no? A nosaltres ens agradaria, amb aquelles empreses amb qui ja tenim l'afinitat, perquè saps que al final són empreses que ja t'han fet moltes obres, que són eficients, que ho fan ràpid però alhora ho fan bé, però no sempre és així, és a dir, quan tens una licitació o un concurs, doncs has de fer això. En referència a les altres coses que me deies, de campanya i de més, això, gràcies a Déu, encara queda un any per endavant, i ja ens hi trobarem. La veritat és que jo estic il·lusionada, tinc ganes, crec que tinc un equip també que té moltes ganes de continuar treballant, tenim molts de projectes per endavant, però jo crec que encara estem en un moment massa verd per parlar d'eleccions i de campanya.
2: Bueno, era per saber si tornarem a tenir el capdavant, almenys que presentar-te les eleccions una altra vegada. Ja has dit que sí, o sigui, ja has dit que et fa il·lusió, per tant, ho sabrem, i com sempre, des de la nostra emissora també ho anirem cobrint quan arribi el seu moment. Jo tampoc m'agrada parlar-ne ara, perquè encara ja en tenim prou quan arribem amb el seu moment, eh?
3: Embafarem a la gent.
2: Exacte. Molt bé. Alguna cosa més que vulguis dir de Mont-ras, que vulguis que comentem ara mateix, o deixem estar aquí, Vanessa?
3: Simplement, doncs, recomanar a tothom ara que d'aquí 4 dies serem a la vigília de Sant Joan, sobretot la neteja de parcel·les. Hem tingut una sort d'un hivern en el que ha plogut molt i encara cauen 4 gotes, però ja sabem que estem en una zona delicada, a prop de molta zona boscosa i molt d'espai protegit natural. Llavors, siguem una mica tots curosos i responsables en aquest sentit, i el que són neteges particulars de cadascú, doncs, que tothom faci la seva feina per evitar en surts majors aquest estiu.
2: Moltíssimes gràcies, Vanessa Bairó, alcaldessa de Mont-ras, i avui hem parlat amb ella bastament com a diputada de Mercats per aquesta Setmana Internacional dels Mercats, que fins a final de mes podeu trobar, entre d'altres, aquí al Mercat de Palafrugell. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
4: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
5: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
6: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
5: Crystal Box. Som professionals.
6: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
5: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
6: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
5: Telèfon central 972-170277.
7: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Carguaix Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carguaixcostabrava.com.

0: rocking chair.
1: Que bonica aquesta cançó amb la qual comencem en el dia d'avui les nostres efemèrides musicals de la cultura popular per aquest 18 de maig. Quin ritme, veritat, que tenia el bluesman Big Joe Turner. Va néixer tal dia com avui del 1911 a Kansas City, a Missouri. Va començar a cantar amb 19 anys el 1930, jazz i després blues, fins que als anys 50, i pujat a la onada del rhythm and blues, va tenir èxits en plena explosió del rock and roll. Va morir Big Joe Turner l'any 1985. Flip, flop and fly.

0: long time.
1: Personatge històric contra els llegis del món de la música, igual que un altre dels que escoltarem. De fet, tal dia com avui del 1912, va néixer en Pierino Ronald Como. A Canonsburg, a l'estat de Pennsilvània, conegut en el món artístic, aquest cantant de pop tradicional com a Perry Como. Famosíssim, amb el seu moment. Va morir l'any 2001 i aquí el teníem amb aquest Papa Loves Mambo.

in sight. Barry Como, amb aquesta cançó tan coneguda. Saltem d'any en any, perquè el 1913 també naixia un personatge cabdal de la música, en aquest cas francesa. Naixia en Charles Trenet a Narbona, un intèrpret i compositor de chanson, però també de cabaret i de music hall, que va començar la seva carrera als anys 40 i als 50, integrat precisament a la chanson, va viure els seus grans dies d'èxit. És l'autor d'aquella peça tan tradicional que ara repassarem uns instants. La mer, la mar, va morir l'any 2001, Charles Trenet.

0: la mer. Les aberrations.
1: I una cançó més romàntica, veritat, ara que per cançons conegudes la que ve a continuació. El 1944 naixia l'Albert Hammond a Londres, cantautor de pop rock que va viure des de petit a Gibraltar. Va tenir una gran relació amb el pop en castellà durant els anys 60 com a finals dels 70, quan va començar també a cantar en castellà. A principis de la dècada dels 70 va aconseguir un gran èxit mundial amb la sensacional It Never Rains in Southern California. Les seves cançons, com a compositor, les han cantat i fet famosa gent com Julio Iglesias o Johnny Cash. I el seu fill, l'Albert Hammond Jr., és component de la banda Els Strokes.

Tot i que la música i el record d'Albert Hammond, igual que també recordem la formació Yes per al naixement el 1949 d'Enric Wakeman, a Pearl Vale, teclista de rock progressiu i sinfònic, que es va incorporar amb aquesta famosa banda el 1971. El 1974 els va abandonar, però en diverses ocasions hi ha anat tornant. També va publicar el seu primer àlbum en solitari, Piano Vibrations, el 1971. Que és un dels temes més coneguts de Yes, el seu Roundabout del 1972.

Seguim amb personatges. Hi ha una formació que es diu Devo, una banda americana de New Wave d'Akron, a Ohio, que es va fundar el 1973 amb el càrrec de dos germans, els Motherbox i els Casales. En aquest cas, en Motherbox, anomenat Mark, va néixer tal dia com avui del 1950. Ell era el teclista de Devo.

música d'aquestes formacions ens acompanya, igual que ho fa la música d'un clàssic, el més gran de la música americana. En George Strait naixia tal dia com avui del 1952 a Pearsall, a Texas, destacat representant del country que va sortir als anys 80 i l'artista amb més èxits de la seva història. All My Exes Live in Texas.

és fabulosa la seva música. Em quedaria tot el dia escoltant-la, però hem de passar al 1980, quan es va penjar, i també va morir, Ian Curtis, el líder de la banda Joy Division. Es va penjar a casa de la seva ex-dona al Regne Unit. La seva mort em va causar una gran commoció perquè només tenia 23 anys. A més, això va suposar el final del grup de Joy Division, que començaria a treballar a partir d'aquell moment, canviant-hi el nom, es dirien a partir d'aquell moment New Order.

música de Joy Division, que trist morir d'aquesta manera amb només 23 anys d'edat. El 1999 va morir l'Augustus Pablo com a conseqüència d'una aturada nerviosa, segons ens van explicar. Era teclista i compositor de reggae i diuen que va ser, d'aquest gènere musical, un dels més grans de sempre.

Així escoltàvem Augustos Pablo. Anem amb altres protagonistes, si us sembla. Com, per exemple, una cançó d'un famosíssim líder i fundador dels Soundgarden. El 2017 es suïcidava en Chris Cornell. Tenia 52 anys d'edat. Acabava d'oferir un concert amb el Soundgarden a Detroit. Va formar aquesta formació el 1984 a Seattle al costat de Kim Thayil i el baixista Hiro Yamamoto. Després es va unir amb aquesta formació Matt Cameron. La cançó Superunknown va ser número 1 a Billboard el 1994. De fet, la cançó no, l'àlbum anomenat Superunknown. Una cançó com aquest, Blood Hold Sun, també va triomfar d'aquesta banda. També va debutar en solitari. I abans, el 2004, havia mort l'Elvin Jones a Inglewood, a Nova Jersey, d'una aturada cardíaca. Era un famosíssim bateria de jazz.

El 1975 naixia en Jack Johnson, surfista, músic, cantautor i cineasta, en base a Hawaii, on també ha fundat un segell discogràfic i una productora de documentals centrats en el món del surf. Va cridar l'atenció a Nord-Amèrica amb el seu primer àlbum, el 2001, el Brush Fire Fair Jail, i va triomfar amb cançons com aquest tema, Better Together.

dia com avui del 1957 naixia el músic i productor de Romania, Michael Cretu, nascut a la ciutat de Bucarest. Basat, però, a Alemanya, va fascinar el món al començament dels anys 90, sobretot amb els seguidors d'aquella música New Age, amb el seu projecte que, si recordeu, es deia Enigma, incorporant a la seva música electrònica cants tribals africans i també gregorians. També va ser productor abans de, per exemple, aquell cèlebre àlbum de Mike Oldfield amb The Islands el 1987. I es va casar amb la cantant La Sandra, que va col·laborar molts dels treballs d'Enigma. Aquell senzill anomenat Sadness, The Cross of Changes, o aquell Return to Innocence que estem escoltant ara mateix.

cançons fabuloses que ens acompanyen amb el nostre espai, recordant els clàssics de la música, com per exemple en Van Jerry Vail, nascut el 1932, que va morir tal dia com avui del 2014, actor i cantant d'origen italià, nascut al Bronx, a Nova York, conegut per les seves versions dels anys 60 de clàssics italians com Volare, Innamorata o Al di là, però també amb cançons com aquest You Don't Know Me. D'origen italià, nascut al Bronx, a Nova York, conegut per les seves versions dels anys 60 de clàssics italians com Volare, Innamorata o Al di là, però també

1967 i que va morir molt jove el 2015, músic i cantautor de música americana, coautor d'èxits del gran Tracy Lawrence, com els números 1 Stick and Stones o aquest Can't Break It to My Heart. Fins i tot va enregistrar un disc en solitari l'any 2001.

seu àlbum Ibis, preciosa aquesta cançó. El 1965 nacia l'Anthony Cruz, moria tal dia com avui del 2018, aquest cantant porto-riqueny de salsa criat a Nova Jersey, que va publicar diversos àlbums en temes com aquest, La

També recordem una altra figura menys coneguda, nascut el 1954, morir el 2019, amb Melvin Edmonds, un cantant, membre del grup After Seven, un grup format a Indianapolis el 1988 per dos germans i un cosí del músic Babyface, que es va consolidar com una de les millors bandes de New Jack Swing i també d'Urban durant els principis dels anys 90 en temes com el Can't Stop o Hit of the Moment. Els escoltem aquí, Until You Do Me Right.

grans personatges que tenim en el dia d'avui, quina música que podem recordar, encara que només sigui un momentet. Cançons, però, que després solem utilitzar moltes vegades per la nostra programació regular per recordar gent com Franco Battiato. Nascut el 1945, mort el 2021, aquest cantautor i director de cinema italià, nascut a Ionia, anomenat Il Maestro, una de les personalitats més destacades del panorama musical italià des dels anys 70, que va començar la seva carrera musical el 67 amb el single La Torre. Va publicar més de 40 àlbums cantant en italià, però també cantant en castellà. Recordeu aquest Centro de Gravedad Permanente?

de cançó, veritat. Igual que un personatge d'anys enrere que havia triomfat a principis dels anys 60. Entre el 62 i el 63 va aconseguir 4 èxits a les llistes que van assolir el número 1. Van ser cançons com el Love Sick Blues, The Wild Rewind, Confessing That I Love You o aquest I Remember. Era el cantant Frank Ifield, nascut el 1937, ens deixava el tal dia com avui del 2024, un cantant nascut a Cowden, a Coventry, Anglaterra, tot i que va desenvolupar part de la seva vida a Austràlia.

anem per feina, perquè encara ens queda algun personatge i m'agradaria recordar-los a tots. Martica. Marta Marrero, més coneguda com Martica, és una cantant nascuda a Los Angeles el 18 de maig del 1969. Cantant, compositora i actriu d'ascendència cubana. Va debutar com a ballarina a la pel·lícula Annie del 1982 de John Huston. I després va participar en sèries de televisió i també en el món de la música, com l'escoltem amb aquest Toy Soldiers.

Una extraordinària artista de la qual n'hem parlat en separat del seu espòs, Michael Cretu, de qui hem parlat abans, el creador d'Enigma. L'hem mencionat, però volíem deixar per al moment el naixement de la Sandra. La Sandra Ann Lauer, més coneguda després com Sandra Cretu, cantant pop alemanya de gran èxit a la dècada dels 80 i com a començament dels 90 sota el nom només de Sandra. Va néixer a Saarburg, a Sarre, a l'Alemanya, que aleshores era Alemanya Occidental. La recordeu? Era aquell clàssic Maria Magdalena.

Vinga, i anem acabant el programa d'avui amb gent de casa que també val la pena d'escoltar. Gent com, per exemple, la formació anomenada Melodrama. Si la recordeu, música de casa, perquè el 18 de maig del 1952 va néixer en Josep Maria Baulenes, anomenat Baule. I la música de Melodrama, perquè avui naixia el 18 de maig del 1954 el baixista d'aquesta formació de Melodrama, Antoni Oliver.

no només aquesta música podem escoltar, sinó que també escoltaríem la música d'altra gent vinculada amb aquesta data, com el cantautor rosellonès en Joan Llorenç Soler. Va néixer tal dia com avui de l'any 1978. Sí,

Fabulosa la seva música, i avui hem de recordar més gent per ja acabar aquest espai. Avui moria, ens en deixava un personatge que va ser icònic del món de la música durant molts anys, que el recordarem amb una de les seves cançons. El 18 de maig del 2002 mor a Palma en Pere Bonet. Qui era en Pere Bonet? Doncs era conegut artísticament com a Bonet de Sant Pedro i també Bonet de Sant Pere, nom que feia referència al barri de Palma on havia nascut. Tot i que la seva discografia va ser majoritàriament en castellà, també comprèn algunes peces en llengua pròpia de ses illes. Però és més conegut amb aquest Se va el caiman. Okay.

0: I tancarem la paradeta amb la música dels Amics de les Arts. Una d'aquestes formacions més interessants, boniques, dobles, preceses i interessants de casa nostra amb cançons legendàries. Avui triaré el Louisiana o els Camps de Cotó per escoltar-los, perquè valen realment la pena. I per què els escoltem? Doncs perquè el 18 de maig del 1982 neix a Barcelona en Dani Alegret, fundador i integrant dels Amics de les Arts.
1: Diu que ha anat fent el seu aire.

0: restes content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a...
3: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Ràdio Palafrugell. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició del nostre informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell. És l'informatiu migdia. Un cop més cobra les seves portes al punt horari de la una del migdia. Soc Rafael Corbí, a la direcció i presentació d'aquest espai que compta amb l'edició i producció d'en Ferran Castelló i la Maria Vila. Saludem en Ferran Castelló amb el nostre informatiu. Bon dia, Ferran.
1: Hola, molt bon dia.
0: Perquè a Palafrugell ja s'han posat a la venda els tiquets del sopar popular del pregó de les festes de primavera de Palafrugell.
1: L'acte es farà el 29 de maig als Jardins de Can Bec amb Ramon Plaja i Maria Plaja com a pregoners. La ballada inclourà música de Miquel del Roig i la presentació del cartell oficial de les festes. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el bar dels Trompats.
0: Ens en parlarà d'aquí uns moments en Ferran també d'aquest pregó de les festes i de tot el que l'acompanya, perquè comencen amb bon peu les festes de primavera ja a casa nostra. D'aquí no res, estigueu preparats perquè la disbauxa amb seny, això sí, tornarà a ser present aquí i nosaltres en parlarem pràcticament cada dia a Ràdio Palafrugell. Parlarem també amb el nostre informatiu dels mercats gironins que impulsen activitats gastronòmiques per reivindicar el producte local. També parlarem del Consell Comarcal del Baix Empordà, que busca una estratègia comuna en educació, energia i taxa turística. També, si voleu, podeu ja participar en l'enquesta per elaborar el nou Pla Local de Joventut de Palafrugell. I també tocarem el tema de la Plataforma per la Llengua, que reclama aquí a casa nostra que es garanteixi l'atenció en català als busos interurbans. Parlarem de la previsió meteorològica amb en Josep Pasqual i també com cada dia tindrem els dies mundials internacionals per cloure d'una manera més amena al nostre informatiu. Per tant, comencem ja les informacions del dia d'avui.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Com dèiem, Palafrugell ja ha posat a la venda els tiquets del sopar popular pel pregó de les 64enes festes de primavera. Un acte que es farà el divendres, dia 29 de maig, a les 8 del vespre, als Jardins de Can Bec. El pregó anirà a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. La vetllada també inclourà la presentació del cartell oficial de les festes, obra de Gerard Soler i Coll i l'actuació musical d'en Miquel del Roig. Ferran Castelló.
1: Aquest serà el segon any consecutiu que Palafrugell recupera el pregó de les festes de primavera. L'organització manté els jardins de Can Bec davant de l'Ajuntament com a espai central per donar el tret de sortida al primer gran cap de setmana de celebració. L'accés al pregó serà lliure per a les persones que vulguin assistir-hi sense quedar-se a sopar. Els tiquets del sopar popular costen 8 euros i es poden comprar a la taquilla del Teatre Municipal. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el servei de bar els gestionarà els trompats. El programa del cap de setmana, del 29, 30 i 31 de maig, inclourà altres activitats destacades. Dissabte es farà el vermut literari Josep Pla, passava amb les hores, el Calau Bar de Calella i la baixada de carretons al Molí de Vent. Diumenge hi haurà la 40a marxa de la Groina, activitats carrossaires a la plaça de l'Arbangarda, el tercer campionat de botifarra i l'Oxygen Fashion Show.
0: Cada setmana, doncs, enfeinats també tota la gent per trobar els llocs on volen anar i nosaltres per informar de totes aquestes activitats. A Ràdio Palafrugell ho podreu seguir dia a dia, tot el que tenim de les festes de primavera, no només a través de l'antena de la ràdio, com ara, sinó també a través de les nostres xarxes socials. Una feinada que ens aporten en Ferran i la Maria, sobretot, de tots això. Aviat començarem també amb els presentant els diferents grups que participen amb el Carrusel Costa Brava, les diferents colles que participen al Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnaval. Ja ho veurem, avui, ja. Doncs sempre la millor informació és la que ens arriba directament de l'emissora de casa, i som nosaltres, a Ràdio Palafrugell, amb els serveis informatius. L'Ajuntament de Palafrugell ha obert una enquesta adreçada a la població jove del municipi. L'objectiu és en recollir opinions, necessitats i propostes per elaborar el nou pla local de joventut. La participació es fa a través d'un formulari en línia que es pot omplir des d'un dispositiu mòbil o de l'ordinador. La iniciativa vol facilitar que els joves expressin què els preocupa i com creuen que es pot millorar al municipi. La campanya incorpora un missatge directe per incentivar la participació i reforçar la implicació juvenil en les decisions locals. També s'utilitza un codi QR en els materials informatius per accedir ràpidament amb aquesta enquesta.

0: Els mercats municipals de les comarques gironines organitzen fins al 31 de maig la novena Setmana Internacional dels Mercats, amb 14 activitats relacionades amb la cuina i la gastronomia. La iniciativa forma part de la campanya internacional Love Your Local Market, Estima el teu mercat local, que promou el comerç de proximitat i els mercats locals. Una presentació que es va fer divendres passat a la taula tast de la plaça del Mercat d'Olot. Hi van participar la diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, la Vanessa Peiró, la regidora de promoció de la ciutat d'Olot, Gemma Canalies, i el president de l'Associació de Placers del Mercat d'Olot, en Jordi Vilarrassa. La campanya manté el lema "No tallis, el mercat pregunta", amb l'objectiu de reivindicar el paper dels paradistes com a prescriptors del producte fresc i de proximitat. Els venedors compartiran recomanacions i consells sobre conservació i cuina tant a les parades com a les xarxes socials dels mercats. A Palafrugell, el mercat participa en la iniciativa en diverses activitats entre aquest passat dia 15 i el proper 31 de maig. Una de les propostes és el repte del mercat de Palafrugell, una acció participativa repartida en tres espais diferents del mercat. Les persones que completin el repte podran participar en el sorteig d'un cistell amb productes del mercat diari de Palafrugell. També s'impulsa una campanya a través d'Instagram perquè els clients facin preguntes directament als paradistes. Les consultes poden ser sobre com cuinar, conservar o preparar els productes frescos. Els mateixos venedors respondran als dubtes i compartiran consells i curiositats sobre els aliments i el mercat. Durant la presentació d'aquesta quinzena dedicada als mercats, també es va donar a conèixer un projecte, el projecte Mimba, del qual ens n'ha parlat aquest matí l'alcaldessa de Mont-ras, la Vanessa Peiró. És un projecte centrat en el reaprofitament alimentari. El xef Pere Plana Gomà ha creat diversos productes gastronòmics elaborats amb excedents i mimbes de les parades dels mercats. L'acte ha inclòs un taller degustació d'aquests productes. Les activitats programades arreu de la demarcació inclouen tallers de cuina, rutes guiades de compra, tastos especialitzats, xerrades i demostracions culinàries en directe. Algunes propostes permetran aprendre a conservar anxoves o descobrir cafès de qualitat. Aquesta campanya dels mercats es desenvolupa a Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Olot, Portbou, Roses i Sal, que són integrants de la xarxa de mercats sedentaris de Girona. El de Lloret de Mar, que també hi pot, que hi sol participar, enguany no hi és perquè l'equipament està en obres de reforma. La Setmana Internacional dels Mercats va néixer al Regne Unit l'any 2011 i actualment l'agrupa més de 4.000 mercats en 19 països diferents. Els gironins s'hi van incorporar el 2018 per reforçar-ne el paper com a espais de trobada i dinamització social. D'altra banda, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha celebrat un nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses en la participació de més d'una trentena de representants municipals de la nostra comarca. La reunió, celebrada el passat dimecres 13 de maig, va servir per tractar qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat energètica, la taxa turística i l'empadronament. Un dels principals punts de la sessió va ser la presentació del Pla Actualitza Escoles, a càrrec del director dels Serveis Territorials d'Educació Girona, Miquel Mercè. El programa preveu finançar obres de reforma, ampliació i millora en centres públics d'educació infantil, primària i educació especial. Els municipis podran optar a recursos econòmics per modernitzar els equipaments educatius. Durant la trobada també es va debatre sobre l'aplicació de la nova taxa turística aprovada pel Parlament de Catalunya. Els representants municipals coincidien en la necessitat de coordinar una estratègia conjunta al Baix Empordà. De manera unànime, els ajuntaments expressaven la voluntat de no aplicar recàrrecs municipals durant els propers 2 anys, mentre la Generalitat desplega progressivament l'increment de la taxa. El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses també ha abordat la implantació d'energies renovables a la comarca en el marc de les al·legacions al Plater. Els representants municipals han defensat la necessitat de planificar aquestes instal·lacions de manera consensuada i equilibrada. També han remarcat la importància de preservar el paisatge i l'activitat agrícola, escoltant les propostes i contrapropostes dels ajuntaments. El Consell Comarcal donarà suport tècnic als ajuntaments en la tramitació de les al·legacions relacionades amb aquest Plater. La sessió es va tancar amb el retorn de la feina feta durant l'últim any per garantir el dret d'empadronament. El Consell Comarcal i diversos ajuntaments valoraven la coordinació impulsada davant la pressió que se'n representa la gestió del padró i el fet migratori als municipis de la nostra comarca del Baix Empordà. L'Ajuntament de Palafrugell destaca la consolidació del grup motor de les festes de primavera com una eina clau per coordinar l'organització de la celebració amb les entitats del municipi. En declaracions a Ràdio Palafrugell, la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, l'Andrea Albizua, assegura que el model facilita el treball conjunt i la millora de la planificació de les activitats. El grup motor es va posar en marxa fa 2 anys amb l'objectiu d'enfortir la relació entre el consistori, les associacions i els col·lectius vinculats a les festes. Segons la regidora, enguany el funcionament ha estat més fluid perquè l'equip ja tenia experiència de l'edició anterior.
1: Molt, molt positivament, perquè creiem que està sent molt més fàcil treballar conjuntament i sobretot molt planificat.
0: La coordinació es fa conjuntament amb les entitats i amb el suport de Pau Casanovas, encarregat de dinamitzar el grup motor i mantenir el contacte amb les associacions participants. Andrea Albizua destaca especialment la implicació dels trompats i del teixit associatiu local, que considera essencial per mantenir viva la festa.
1: D'aquest grup motor hi ha els trompats, que són, a part de trompats, són molt trempats, treballen molt i posen moltes ganes doncs, a tirar endavant les festes, i tenim aquesta coordinació triangular entre ajuntament, les associacions i el grup motor, doncs, que fa que tot sigui més fàcil.
0: La regidora assegura que les festes de primavera són una de les celebracions més sentides per la població i defensa que el futur implica continuar transmetent aquesta il·lusió a les noves generacions. També subratlla que la participació de les entitats és imprescindible perquè la festa continuï evolucionant sense perdre l'essència popular.
1: Tothom, qui més qui menys, té un record de les festes de primavera. Tothom, qui més qui menys, ha sortit al carrusel, ha anat a la fireta, ha anat a la fanguejada, ha acompanyat a la seva àvia o a la seva mare amb les puntaires. Vull dir, jo crec que està molt al cor de la gent del poble. Tothom hi té un record i és molt més que el carnaval.
0: Les festes de primavera de Palafrugell celebraran enguany, recordem, la seva ja 64a edició entre el 23 de maig i el 8 de juny, amb el Corrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals com a acte central i amb una programació que combina activitats tradicionals i noves propostes.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Des de Plataforma per la Llengua es reclama que el decret llei que prorroga diverses concessions de bus interurbà fins al 2034 incorpori clàusules per garantir l'atenció en català als usuaris. Segons l'entitat, el text fixa obligacions ambientals i de qualitat del servei, però no inclou mesures específiques per assegurar els drets lingüístics en un servei públic gestionat per empreses privades. Aquest mes, el Parlament de Catalunya haurà de convalidar el decret llei que amplia les concessions de diverses línies de transport interurbà. Davant d'això, Plataforma per la Llengua ha començat converses amb els grups parlamentaris perquè el document incorpori garanties lingüístiques. L'entitat assegura que cada vegada és més habitual trobar situacions en què no es garanteix l'atenció en català al transport públic, tant en la comunicació oral com en l'escrita i digital. També recorda que l'Estatut d'Autonomia reconeix el dret d'opció lingüística en els serveis públics, encara que siguin gestionats per empreses privades. Plataforma per la Llengua considera que l'atenció en català és un dret essencial i defensa que les administracions han de vetllar perquè es compleixi en serveis amb una incidència quotidiana i territorial, tan extensa com el transport interurbà. Per exemple, podria tenir impacte en Moventis, a la comarca del Baix Empordà. Sobrepassat el punt d'un quart de dues, seguim amb el nostre informatiu, però ara ho farem amb en Josep Pasqual i la previsió meteorològica per aquesta setmana. Dilluns, 18 de maig, des de l'estudi de la ràdio directament a la barca, perquè avui amb el nostre company Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, el tenim a dalt de la barca, o sigui, el fem en plena feina. Josep, molt bon dia, benvingut.
3: Hola, bon dia.
0: Com està el mar? Tranquil o no?
3: Sí, avui està... La carretera està bé avui.
0: Ens hem llevat, semblava que havia de fer una mica de sol, però després s'ha anat tapant. Quin dia ens està fent ara mateix?
3: Bé, fins i tot ara m'han caigut quatre gotes aquí. Com bé dius, doncs tenim un dematí força tapat. I el que passa és que amb alçada tenim aire fred, o més fred del que tocaria, i això fa que hi hagi aquest creixement de nuvolades, tal com comentem els darrers dies.
0: Sí, perquè déu-n'hi-do com han crescut. Ahir van tenir quatre gotes, alguna pluja, no sé si van arribar aquí a la costa o no, però cap a l'interior sí que en van tenir. Quin temps ens va fer el cap de setmana?
3: Sí, com bé dius, doncs ahir va ser un dia que cap a l'interior es veia molt tapat, es veien cortines de pluja, i les escorrialles... No sé si aquí a Palafrugell ja ha arribat, però aquí a l'Estartit han caigut quatre gotes a la matinada.
0: És possible que sí, perquè hi havia algun sector que estava una mica moll. Molt bé, cap de setmana passat, setmana de canvi de temps?
3: Sí, aquesta setmana, tal com avançàvem divendres passat, doncs sembla que aquest temps inestable, aquesta massa freda embalsada, doncs s'irà desplaçant cap a Itàlia i cap a l'est. I aquí doncs, tindrem una situació amb aire més temperat amb alçada i que això es reflectirà de dues maneres. Primer, amb un temps més estable, més assolellat, i segon, amb una setmana que les temperatures iran pujant. Tot i que, com sabem, aquí a la costa doncs, sempre tenim aquesta marinada que frena la temperatura, diguem.
0: Frena la temperatura i puja l'aixafogó, no?
3: Sí, però encara no és època d'aixafogó, no, perquè doncs, el mar, la darrera dada que tinc, la d'avui encara no l'he observat, doncs, era de 18,2, que això ja és una temperatura gairebé 2 graus per sobre la mitjana, però, diguéssim, aquest aire que arriba doncs, és fresquet i, per tant, no hi ha la sensació d'aixafogó que bàsicament és a partir del juliol.
0: Tu, Josep, ara em fas pensar una cosa, et faré una pregunta ara que et descol·locarà. Com vas en cotxe i portes el mòbil que estàs parlant, et posen multa, però en barca també o no?
3: Sí, com m'has trucat, ja he mirat que no hi hagués la policia per aquí a la vora.
0: Anava a dir.
3: I compte que amb els 8 quilòmetres per hora que vaig, déu-n'hi-do.
0: Sí, és que no trobis una balena i hagis de frenar de cop. Vols especificar una mica més el que tindrem aquesta setmana? Perquè aquest temps que tenim ara, fins quan durarà? Fins dimecres o...?
3: Avui, aquesta tarda, sí que podrien arribar alguns ruixats aquí, fins i tot a la costa, doncs, una mica més important que aquestes quatre gotes d'ahir, però ja a partir de demà la situació millorarà, tot i que encara hi haurà núvols, demà hi haurà moltes més clarianes, i ja pràcticament el risc de pluja doncs, ja disminuirà, pràcticament serà inexistent a partir del dimecres, i amb més estones de sol i aquesta temperatura doncs, una mica més alta, tot i que doncs, a la línia costanera bufaran aquesta típica marinada, aquest garbí, aquest gregalet de primera hora, i això doncs, fa que, com hem comentat abans, que la temperatura es tregui.
0: Molt bé, doncs el resum del que serà aquesta setmana, no sé si per divendres hi haurà canvi de temps o no, però en principi suposo que ja ens podem preparar perquè ens arriba ja l'estiu.
3: De fet,
0: l'estiu astronòmic no, però el meteorològic sí, no?
3: Bueno, l'estiu meteorològic comença el 1 de juny.
0: El 1 de juny, li falta poc. Sí. Sí, molt bé. Sí, sí. Josep, alguna cosa més?
3: No, desitjar bona setmana a tothom.
0: Molt bé, doncs en divendres hi tornarem i a veure si tornes a estar a dalt de la barca. Acabo de disfrutar. I no et mullis, sí. Sobretot.
3: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies, Josep. Adéu, bon dia.
3: Adéu-siau.
0: Repàs amb els dies mundials o internacionals per la data del 18 de maig. Avui celebrem el Dia Internacional dels Museus per posar-hi consciència a les persones sobre la rellevància dels museus com a mitjà per l'intercanvi cultural. La creació d'aquest dia va ser per iniciativa del Consell Internacional dels Museus l'any 1977, conegut com ICOM. En el Dia Internacional dels Museus, aquesta és una data ideal, no tan sols per visitar els museus de casa nostra, sinó per aprendre sobre aquestes organitzacions que no tenen ànim de lucre i que exerceixen aquest paper de guardians de la cultura de la humanitat. Un museu, un lloc, una institució que ofereix exhibicions, exposicions i mostres per l'educació i gaudi dels seus visitants sobre cultura, art i història de diverses parts del món. A casa nostra tenim diversos museus que val la pena que, com a palafrugillencs, també acompanyeu, visiteu i recolzeu. I també és un dia especial avui, el Dia Internacional de la Fascinació per les plantes. Us quedeu bocabadats davant d'una planta? Doncs avui també és el vostre dia. Els amants de les plantes tenen aquest dia molt especial, 18 de maig, amb la finalitat de destacar el paper fonamental d'investigació de les plantes en la conservació de l'ambient i dels beneficis que ens aporten amb els sers vius. La creació d'aquesta data, en l'any 2012, va ser per iniciativa de l'Organització Europea per les Ciències de les Plantes, amb la finalitat de fer conèixer la importància de les plantes en llocs o àrees tals com l'agricultura, la producció sostenible de menjars, la silvicultura o l'horticultura. Compta amb el suport, la promoció i la difusió per part d'institucions científiques, universitats, empresa privada, jardins botànics i particulars. És un dia per celebrar avui i tots els dies. Hi ha un piló de motius per als quals les persones senten una fascinació genuïna per les plantes. Són formoses, necessàries per la vida a la Terra i la veritat és que ens encanta veure les seves formes, els seus colors i les seves espècies. Avui ha estat el dia, doncs, que hem resumit, el Dia Internacional dels Museus i el Dia Internacional de quedar bocabadats de la fascinació per les plantes.

0: Una cordial benvinguda a Ràdio Palafrugell de la mà de qui us parla l'Àngel Roure Massaneda. Trenquem silencis dia a dia, sí, perquè volem seguir treballant per una major consciència sobre els comportaments masclistes i la importància de la lluita feminista per una societat més igualitària i més humana. Avui parlem de bicoca pel patriarcat, una expressió que utilitza Matilde Fontecha en el seu llibre Feminidad y Patriarcado, publicat el 2022. Un llibre que consta de 14 capítols que parlen des de violència exercida contra les dones com a base del patriarcat, parla de prostitució, vendes de lloguer, els instruments de poder masculins, els moviments feministes com el MeToo, documentals també, feminitat i feminisme, maternitat o no, bellesa, moda, consumisme, etc etc. Un llibre que val ser llegit i val ser recomanat, Feminidad y Patriarcado, de Matilde Fontecha. L'autora aporta dades procedents de fonts contrastades i d'altres autores a les que cita. I deixeu-me que citi una que especialment m'agrada aquesta frase, que és Núria Varela, i diu: quan més subtil es fa el patriarcat, més difícil és lluitar contra ell. Doncs bé, més cert, impossible. El patriarcat, davant la possibilitat que el moviment feminista avanci massa i càpiga la remota possibilitat que la desigualtat s'escurci o s'escurci massa, el que ha fet és inventar-se una falsa simetria, tot creant un terme que des de l'antropologia es nega que existeixi com a tal, i aquest concepte és el matriarcat. Què millor que crear un enemic que no existeix? Què millor que fer córrer la por sobre un concepte creat, artificial, artificiós i fals? El patriarcat no sols té bona salut, ens diu Matilde Fontecha, sinó que, a més, té la capacitat i poder per a mantenir les dones en situació de subordinació. I ho fa utilitzant la violència, la por, la vergonya, el menyspreu, la desvalorització, la privació de paraula, i també ho fa en fer de les dones la bicoca del patriarcat. Bicoca de què o per què? Doncs bé, doncs perquè el patriarcat té el control sobre el cos de la dona. I ens pot sonar fort, o pot semblar que no és cert o exagerat, però no. Quan llegim l'argumentari de Matilde Fontecha, ens treu de dubtes. Per un costat, la pressió estètica i els negocis creats a l'entorn del model estètic, la persecució constant de la bellesa, l'eterna joventut, la vestimenta, els tractaments, els productes, els fàrmacs, les operacions, etc etc. L'engany, autoengany o miratge proporcionat pel patriarcat de la suposada llibertat d'acció que tenim. És a dir, ens cuidem estèticament perquè ho decidim lliurement, tenim mil cures i atencions al nostre cos dient-nos que ho fem perquè volem, perquè tenim la capacitat de lliure decisió, quan al darrere hi ha una pressió brutal per seguir sent i aparentant joves, malgrat el pas dels anys. La quantitat d'indústria i de negocis que hi ha en relació a l'estètica, la roba, els complements, és brutal. La pressió és omnipresent. El judici hi és, més que present, i ho sabem totes. La quantitat de diners que es mouen en relació a la bellesa, a la pressió estètica, és immensa. És a dir, som una font de negoci a costa de la salut i la integritat psicològica, emocional i física, si convé. Poca broma. Som conillets d'índies i jutges. Ens autojutgem alhora. Una altra part important és la prostitució, la trata, així com l'explotació reproductiva. Se'ns ven que la prostitució i el ventre de lloguer són actes de llibertat individual. I la trata, un negoci tan tèrbol com difícil de seguir la pista o amb tan poca voluntat d'eliminar perquè hi ha molt diner pel mig. Tant la prostitució com la trata de persones com els ventres de lloguer estan dins l'economia submergida i aquesta no consta enlloc, no té drets laborals i socials. Aquesta no recapta impostos ni forma part de les cotitzacions socials. I aquesta suposa una pèrdua d'ingressos, evidentment, que formarien part dels recursos públics per atendre necessitats de les persones. No oblidem una altra economia submergida que no està catalogada com a tal, però que ho és, que són les tasques domèstiques i de cura de persones dependents. Interessa l'existència d'aquesta economia submergida perquè qui en surt perjudicada en primer ordre són, per un costat, l'escassetat de serveis públics. El patriarcat això no li preocupa. En segon lloc, qui en surt perjudicat d'aquesta escassetat de serveis públics són dones, en molt bona part, això tampoc preocupa el patriarcat, i a manca de cobertura de serveis públics ja hi ha una xarxa de suport, de teixit de suport familiar, que sol anar a càrrec de dones que renuncien a jornada laboral per a sostenir el dia a dia de la família. Dones que ho fan a costa de patiment i sobreexplotació. I això tampoc preocupa el patriarcat. No ens sorprèn, vaja. Al patriarcat la jugada li surt molt bé. Té rendibilitat econòmica a costa del cost de la dona i, a més, té les dones a ratlla. Què més vol? Això és una bicoca. Com diu Matilde Fontecha, la suposada llibertat és la carta més intel·ligent i innovadora del patriarcat, que en tornar-se enemic invisible ha aconseguit que fem part del treball brut, que siguem col·laboradores, afiançant un sistema que ens discrimina. I permeteu que tanqui repetint les paraules de Núria Varela, que m'agraden molt, que diuen: quan més subtil es fa el patriarcat, més difícil és lluitar contra ell. Doncs bé, més cert, impossible. Així que alerta quan ens venen que som lliures i que si cedim a l'estètica i a tot el que hem parlat aquí avui, ho fem perquè lliurement ho hem decidit. Alerta, prenem consciència de les trampes, dels paranys, els que ens fa caure, el que ens vol fer caure el patriarcat per tal que no despertem. Alerta. Fins aquí per avui. Sabeu que teniu a disposició el correu trenquemsilencis@gmail.com. La setmana que ve, més aquí a Ràdio Palafrugell, a Trenquem Silencis Dia a Dia, amb Àngel Roura Massaneda. Molt bona setmana.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
2: Fins aquí les notícies a la nostra sintonia. Recordeu que a partir de les 3 de la tarda tindreu les plataformes i a partir de les 7 de l'antena de ràdio el programa d'esports, el Palesport, el darrer programa de la temporada en el qual destacarem el final de la temporada futbolística. Encara li queden dos partits a la punxa, que va guanyar la primera part del playoff d'ascens a la tercera catalana, la quasi salvació assegurada de Sauleda i de Mont-ras. També felicitar el Mont-ras per el campionat de Lliga del seu equip juvenil bé, així com el Futbol Club Palafrugell per la bona temporada i també la qualificació de primers de grup de la Copa del seu equip cadet femení, per la victòria en el partit d'anada del playoff d'ascens a la categoria superior de l'equip femení B de l'Embol Garbí, l'equip sènior, que es va imposar per 7 gols de diferència al Laietà Argentona i que espera el partit de tornada la setmana que ve. Això, conjuntament amb tots els altres esports, doncs avui ens portaran al Palesport, com hem dit, a partir de les 3 de la tarda, que el trobareu disponible a la nostra pàgina web, i després, a partir de les 7 de la tarda, a l'antena de l'Art. Avui tenim aquesta tarda a la biblioteca amb l'Amàlia Valderrama i la Montserrat Colomer, lectures que sanen, llegir-te amb amor. I per demà, dimarts, tenim doncs les activitats habituals. Al matí ens trobem per fer el cafè, a la tarda el grup de costura, ioga i pilates en cadira i l'espai obert de jocs de taula. Són algunes de les activitats que tenim a Palafrugell, però nosaltres ja us deixem amb més música en el dia d'avui i recordeu que hi tornem demà amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Que tingueu una molt bona tarda de dilluns. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra...

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà,

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
2: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
3: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

0: Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb tacos. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-170277.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell.
5: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
6: Una cançó de maig del 2024 forma part del top 50, Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft, de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez

Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels Premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de l'Accident Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used It To Be.

Escoltant una de les cançons del grup madrileny Miss Cafeïna, Que seas feliz, un nou himne al deixar d'estimar, però al mateix temps amb molt de sarcasme. I és que són així ells.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Els tres germans de New Jersey, els Jonas Brothers, amb el seu homenatge amb uns altres germans, els Bee Gees, amb la cançó No Time to Talk.

0: 50 amb Rafael Corbí.
1: Des del Prat de Llobregat i des de Sant Cugat del Vallès, Alfred García i Álvaro Soler amb aquest tema, Estrella.
2: Ara que estem sentats

interpretació d'aquest tema ja tan conegut, aquest Beating List del cantant de Kentucky, anomenat Tyler Childers, una cançó extreta del seu àlbum del 2025, Snipe Hunter.

Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: És una cançó de pel·lícula i mai millor dit, Hendrix and K-Pop Demon Hunters i aquest de Golden.

La cantautora i poeta de Granollers, la Ivet Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivet Nadal, amb L'home dibuixat.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.

Tu vas lluitar, és el tema del badaloní David Enros, un dels temes destacats del disc de la Marató de TV3.

Així, escoltem la música ara de Chappell Roan, l'artista de Willardon, de Missouri. Aquesta cançó que porta temps interpretant es diu The Subway.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Un altre cantant barceloní, en Pol Gutiérrez, en The Pol, ens porta el seu darrer èxit, la cançó Última Bala. Hey, yes.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera! Ràdio
3: Palafrugell. Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Clam Matinal. Clam Matinal. El programa més participatiu de Ràdio Palafrugell. Amb en Vicenç Rodríguez posem el peu al coll al matí i ens acabem d'activar amb bon humor. La col·laboració dels oients i la millor música.
1: Podeu interactuar al nostre Facebook Matinal, Rafael Vicenç Matinal Ràdio Palafrugell, o seguir-nos per Twitter, @matinal108.
0: Clam Matinal. Cada dia a partir de 2:15 del matí.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras presenten l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen encarrilat el pacte de pressupostos. Aquesta tarda el Consell Nacional d'Esquerra es reuneix per validar l'acord per aprovar els comptes i els governs català i espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior al 20%, mentre que el sindicat USTEC ha estat un 65%. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit a Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol del frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Tribunal Suprem. L'exèrcit israelià intercepta la flotilla Global Summit, aquesta vegada en aigües internacionals a prop de Xipre. Hi ha més de 50 embarcacions assaltades i almenys 5 tripulants detinguts. Netanyahu felicita l'actuació de l'armada. Amnistia Internacional denuncia un rècord d'execucions l'any 2025 al món, més de 2.700 persones, la xifra més alta en 45 anys. La gran majoria són víctimes de l'onada de repressió interna a l'Iran. La Xina continua al capdavant del rànquing. En cinquè lloc, els Estats Units doblen el nombre d'executats. I Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i tancarà amb una nova creació d'Angélica Lidl.
0: Esports.
2: Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i serà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb un mes d'opcional. El Madrid cada cop és més a prop del retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per 2 temporades.
1: Els ruixats intensos del matí tindran continuïtat durant la tarda. S'esperen ruixats al Pirineu, al prelitoral i a les comarques de Girona. Passaran amb rapidesa, però descarregaran amb força. El temps serà més assolellat a ponent i al sud del país, tret dels ports, on caurà algun xàfec.
0: 3Cat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Portat a la venda els tiquets del sopar popular del pregó de les festes de primavera. L'acte es farà el divendres 29 de maig a les 8 del vespre als Jardins de Can Bec.
4: Aquest serà el segon any consecutiu que Palafrugell recupera el pregó de les festes de primavera. L'organització manté els Jardins de Can Bec davant de l'Ajuntament com a espai central per donar el tret de sortida al primer gran cap de setmana de celebració. L'accés al pregó serà lliure per a les persones que vulguin assistir-hi sense quedar-se a sopar. Els tiquets del sopar popular costen 8 euros i es poden comprar a la taquilla del Teatre Municipal. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el servei de bar els gestionarà els trompats. El programa del cap de setmana, del 29, 30 i 31 de maig, inclourà altres activitats destacades. Dissabte es farà el vermut literari Josep Pla, passava amb les hores, el Calau Bar de Carella i la baixada de carretons al Molí de Vent. Diumenge hi haurà la quarantena marxa de la Groina, activitats carrossaires a la plaça de l'Arbangarda, el tercer campionat de botifarra i l'Oxygen Fashion Show.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
1: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dimecres 20 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, Club de Clàssics Contemporanis dedicat a Umberto Eco, a càrrec de Martí Gironell. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: Are you coming in or what?
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12.
2: 972 30 42 12.
1: El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis. A Laboratori Corbí.
3: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem que es manté tallada des d'aquest matí l'autovia 2 a Òdena, direcció Barcelona, per un camió bolcat. Es fan desviaments per la Nacional 2 entre Jorba i Igualada, on hi ha retencions en direcció Barcelona, i també un carril tallat direcció Lleida i retencions en aquesta zona. També complicacions a l'eix transversal, la C25 de Santa Coloma de Farners a Brunyola, direcció Girona, on reparen l'avió arran l'accident aquest matí d'un camió, i a Barcelona retencions a la C33 i la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat per un vehicle avariat.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, presenten l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen encarrilat el pacte de pressupostos. Aquesta tarda, el Consell Nacional d'Esquerra es reuneix per validar l'acord, per aprovar els comptes, i els governs català i espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior al 20%, mentre que pel sindicat USTEC ha estat del 65%. Amnistia Internacional denuncia un rècord d'execucions l'any 2025 al món, més de 2.700 persones, la xifra més alta en 45 anys. La majoria són víctimes de l'onada de repressió interna a l'Iran. La Xina continua al capdavant del rànquing en 5è lloc. Els Estats Units doblen el nombre d'executats. L'exèrcit israelià intercepta la flotilla Global Summit, aquesta vegada en aigües internacionals a prop de Xipre. Hi ha més de 50 embarcacions assaltades i almenys 5 tripulants detinguts. Netanyahu felicita l'actuació de l'armada. Carla Simón defensa la convergència entre el cinema i la intel·ligència artificial. Ho ha dit al Festival de Cinema de Cannes, on un any més, després de competir amb Romaria, ha tornat a presentar un curs sobre flamenc en què ha fet servir aquesta tècnica per fer reviure Carlos Saura.
2: Esports. Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al 5è metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb una temporada més d'opcional. I el Madrid cada cop és més a prop al retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per 2 temporades.
0: I ens falta el temps. Els ruixats intensos del matí tindran continuat durant la tarda. S'esperen ruixats als Pirineus, al prelitoral i a les comarques de Girona. Passaran amb rapidesa, però descarregaran amb força. El temps serà més assolellat a Ponent i al sud del país, tret dels ports, on caurà algun xàfec.
3: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.com.
4: Palafrugell ha posat a la venda els tiquets al sopar popular del pregó de les festes de primavera. L'acte es farà el divendres 29 de maig a les 8 del vespre als Jardins de Can Bec.
5: Aquest serà el segon any consecutiu que Palafrugell recupera el pregó de les festes de primavera. L'organització manté els Jardins de Can Bec davant de l'Ajuntament com a espai central per donar el tret de sortida al primer gran cap de setmana de celebració. L'accés al pregó serà lliure per les persones que vulguin assistir-hi sense quedar-se a sopar. Els tiquets del sopar popular costen 8 euros i es poden comprar a la taquilla del Teatre Municipal. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el servei de bar els gestionarà els trompats. El programa del cap de setmana, del 29, 30 i 31 de maig, inclourà altres activitats destacades. Dissabte es farà el vermut literari Josep Pla, passava amb les hores, el Calau Bar de Carella i la baixada de carretons al Molí de Vent. Diumenge hi haurà la 40a marxa de la Groina, activitats carrossaires a la plaça de l'Arbangarda, el tercer campionat de botifarra i l'Oxygen Fashion Show.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dilluns 18 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, lectures que s'anen sobre llegir-te amb amor amb Amàlia Valderrama i Montserrat Colomer. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 48 09 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regencós, davant del radar.

porta Corizones, versionant tot un clàssic de la música de C. Tangana. Tu me dejaste de querer, nosaltres. Comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en aquesta tarda musical del 107.8 de la FM, escoltant èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida. De Corizones, ens quedem amb Miqui Núñez, que ens porta aquesta cançó anomenada Un altre cop. Serà el que has de fer a partir d'ara, ja ho saps, és quedar-te aquí en la teva ràdio, la teva sintonia, escoltant totes aquelles bones cançons. Bona tarda, bona hora.

cançó que ens porta Dani Martín, excomponent líder del Canto del Loco, parlant de totes aquelles històries en aquesta cançó anomenada 25. Abans era Miqui Núñez un altre cop i tot seguit ens quedem en aquesta tarda musical. La música d'Aina Reig que ens porta un matí més.

París a córrer és un matí més, la cançó que ens porta aquesta artista amb el seu debut musical. Estem parlant de Aina Reich. La música aquí en la teva tarda musical, ja ho saps, encara no s'atura.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming, and all of

Després d'escoltar un dels grans de la música, ens quedem tot seguit amb Aitana, que ens porta segurament aquesta cançó que s'ha escoltat ja moltes vegades, anomenada Superestrella, que ho sàpigues.

eso de enamorarse d'una superestrella no és que sigui molt fàcil, eh? És el tema que ens porta aquest artista que tenim, al nostre país, Aitana, aquesta gran cançó d'Aitana. Ens quedem amb Saxeni i els ulls que et mirin.

sexeni, els ulls que et mirin. Ens anem amb l'última cançó abans d'arribar al punt de la publicitat en aquesta tarda musical. És la cançó que ens arriba de la mà d'Abraham Mateo i Plan de Hoy. Que ho sàpigues, quiero verte.

0: Quiero verte cada dia de la setmana. Tu veuràs el tema, cançó que ens porta Abraham Mateo. Aquest plan de hoy. Escoltem una mica de publicitat i tornem, però tu encara aquí en la teva tarda musical no et desconnectis.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
1: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges...

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.

sobre el punt de les 5 de la tarda. Escoltem a David Guetta, tot seguit aquí en aquesta tarda musical. Ens quedem amb la música de Ella Tauber, que ens porta segurament una de les seves cançons més conegudes, aquest Te Prometo.

0: Pèsols i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.

0: Bona tarda, són les 6. Aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Es manté tallada des d'aquest matí l'autovia 2 a Òdena direcció Barcelona per un camió volcat. Es fan desviaments per la sortida 549 cap a l'N2 entre Jorba i Igualada, on hi ha retencions en tot aquest tram, i també retencions a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena en direcció Lleida per la presència dels equips d'emergències. D'altra banda, el transport públic, els trens a l'R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies circulen amb retards per una incidència a la senyalització a l'altura de Bellvitge provocada per un robatori de cable.
0: Esquerra reuneix aquesta tarda el seu Consell Nacional per validar l'acord de pressupostos amb el govern. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital que el govern espanyol assumirà dimecres en una reunió amb la Generalitat. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després de que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit a Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior del 20%, mentre que pel sindicat USTEC ha estat d'un 65%. Rússia bombardeja Ucraïna amb 500 drons i una vintena de míssils en resposta a l'atac d'ahir de Kiev, el més gran contra Moscou des del començament del conflicte. La guerra ha entrat en una nova escalada en la setmana que Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol del frau fiscal. L'Agència Tributària afirma que recorrerà la sentència del Tribunal Suprem. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra investiga quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients castellanoparlants. La literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Així s'ha anunciat des de la mateixa fira aquesta tarda. El Saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
2: Esports.
3: Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i serà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que contrasta amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 per una temporada més d'opcional. I el Madrid cada cop és més a prop al retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per dues temporades.
0: Els ruixats i les tempestes d'aquesta tarda es mantindran actives fins a primera hora de la nit, localment intensos a les comarques de Girona. Dimarts tindrem un matí assolellat amb núvols a la Costa Daurada i ruixats a la tarda cap a Girona. L'ambient serà força més càlid. A ponent rondaran els 30 graus.
4: 3CAT Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: Palafrugell ha posat a la venda els tiquets del sopar popular del pregó de les festes de primavera. L'acte es farà el divendres 29 de maig a les 8 del vespre als Jardins de Can Bec.
6: Aquest serà el segon any consecutiu que Palafrugell recupera el pregó de les festes de primavera. L'organització manté els Jardins de Can Bec davant de l'Ajuntament com a espai central per donar el tret de sortida al primer gran cap de setmana de celebració. L'accés al pregó serà lliure per les persones que vulguin assistir-hi sense quedar-se a sopar. Els tiquets del sopar popular costen 8 euros i es poden comprar a la taquilla del Teatre Municipal. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el servei de bar els gestionarà els trompats. El programa del cap de setmana, del 29, 30 i 31 de maig, inclourà altres activitats destacades. Dissabte es farà el vermut literari Josep Pla, passàvem les hores, el Calau Bar de Carella i la baixada de carretons al Molí de Vent. Diumenge hi haurà la quarantena marxa de la Groina, activitats carrossaires a la plaça de l'Arbangarda, el tercer campionat de botifarra i l'Oxygen Fashion Show.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Pel.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimecres 20 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, Club de Clàssics Contemporanis dedicat a Umberto Eco, a càrrec de Martí Gironell. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 48 09 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

amb la cançó que ens porta la gran Edurne. Nosaltres comencem una estona més. Aquí en la teva sintonia és aquestes freses i xampan. Aquesta història per començar en aquesta tarda musical del 107.8 de la FM. Bueno, després de pagar molt caro cada desengany, nosaltres ens anem a escoltar tot seguit una bona versió que ens porta Thalia amb la col·laboració de Kenya d'una cançó de La Mosca Setxer que ens portava fa molt de temps. És aquesta història anomenada Para no verte más, que ho sàpigues. Bona tarda i bona hora, per ser. El que has de fer a partir d'ara és quedar-te

Bueno, que yo romperé tus fotos, quemaré tus cartas para no verte más. Aquesta gran història que ens porta Thalia d'una cançó de la Mosca Xetxe, que ens portava fa molt de temps aquesta història. Escoltem aquí en la teva sintonia, en el 107.8 de la FM. La música no s'atura, perquè mai s'atura aquí en la teva sintonia. Ho farem tot seguit escoltant a Ana Mena i Un Millón de Lunas.

ens arriba aquesta artista que està molt i molt de moda, com és Ana Mena i Un Milló de Lunes. De Ana Mena ens quedem escoltant la música de Sidecars, que ens arriba amb aquesta història anomenada El Passatge del Terror.

duda es la esperanza de los locos. Aquí está Lletra, cançó, cans, portes i de cars. Dintre aquest treball discogràfic on podem trobar cançons com aquesta, El passatge del terror. Yeah. Seguit, ens quedem amb la música d'Arabella.

ens porta David Guetta versionant tot un clàssic dels anys 90, abans Abraham Mateo i Luis Fonsi, que ens portava el seu Bora Bora. I tot seguit ens quedem aquí en aquesta tarda musical escoltant a Daniela Blasco, que ens arriba amb aquesta cançó anomenada Sin Mi.

esto para que no baile sin mí. Aquesta cançó que ens porta amb aquest ritme, amb aquesta força, Daniela Blasco. De Daniela Blasco ens quedem escoltant a Paula Barranco, que ens porta a col·laboració de Joan Domènech en aquest Trastaporta.

Bueno, bona cançó, la veritat, la que ens porta Paula Barranco amb la gran col·laboració de Joan Domènech en aquest Atres de Porta. Tot seguit canviem totalment d'estil musical abans d'arribar al punt de la publicitat escoltant aquest tema versió de Daddy Yankee, Bailar Contigo.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... El restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon, us espera!
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia!

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Palesport, amb Rafel Corbí. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
5: Molt benvinguts i benvingudes altra volta amb una nova edició del nostre espai. Això és el Palesport, a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Comencem el programa per aquest dia d'avui, per aquest 18 de maig. Us parla Rafael Corbí a l'edició i presentació d'aquest espai. Espai que arriba al final de la temporada, perquè avui és el nostre darrer programa d'aquesta temporada 2025-2026. Ara no us preocupeu, que tota la informació esportiva a partir d'aquests moments, a partir de demà dimarts, agafa el relleu també els serveis informatius de la nostra emissora, com sempre. Per tant, qualsevol informació, qualsevol cosa que passi en el món de l'esport local, també la podreu escoltar amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell i ens ho podeu continuar enviant amb el nostre WhatsApp especial, que és el 633-1016-53. 633-1016-53. Bé, com a començar, doncs, aquest darrer programa de la temporada, que avui ens portarà a apartar de diferents esports i també de futbol femení.

0: Doncs efectivament començarem parlant de futbol amb l'Alba Cabrera, també escoltarem amb el nostre espai la gent habitual, la que vol sortir, la que ens envia també les seves cròniques, que contesta els nostres missatges. Ho farem amb la Sauleda, ho farem també amb el Pals, ho farem amb el Monràs i ho farem amb el Calonge, amb bones i amb males notícies per alguns d'ells, òbviament, amb aquesta temporada. També ho farem avui amb d'altres personatges, com per exemple en Josep Martínez, amb qui conversarem perquè l'equip cadet femení del Futbol Club Palafrugell s'ha proclamat campió de la Lliga, de la Copa Plata, i volem parlar-ne una mica amb ell. Parlem d'hoquei amb en Frank González, l'Eloi Puigcerdàs i en Marc Casademont. Parlarem de handball amb en Nino García, primera victòria amb el play-off en descens, tercera i quarta posició, la tercera dona premi ascens de categoria, i la primera victòria està per al quadre del Garbí femení B, amb en Nino García al capdavant. I també parlarem avui, també escoltarem amb en Josep Massa, en Xavier Aldric, en Josep Olivella, Laura Domanyo, la Marina Ritxes, en Pat Jové, i acabarem amb en Pau Lledó. Per tant, som-hi, doncs. Moment de començar el Palesport, informatiu d'Esports de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 18 de maig. Com dèiem, comencem amb l'Alba Cabrera, que ens porta la informació del cap de setmana al final de la temporada futbolística. Bé, final no, perquè a la punxa encara, per sort, li quedaran dos partits. Alba.
1: Doncs la punxa ha fet un pas més per intentar ser equip de tercera catalana al proper curs. Els blaus han empatat 1-1 al camp de l'Aro i s'han endut la primera eliminatòria del play-off d'ascens de categoria, fent-ho contra pronòstic, ja que en la fase regular van quedar cinquens, tot i ser el conjunt més golejador del seu grup, i el seu rival va ser segon. Així, la punxa comença el pròxim cap de setmana la segona eliminatòria i definitiva a doble partit per mirar d'ascendir. El seu pròxim rival serà el Tossa B, que va ser el tercer classificat en la fase regular i que s'ha imposat per la seva banda en la seva eliminatòria al Palamós B. Pel que fa al grup 1 de tercera catalana, la Sauleda ha disputat la trentena i darrera jornada del curs, perdent per 8-2 contra el base Roses. Una derrota final que fa que els taronges acabin la temporada 12ens amb 38 punts, quan la salvació era a 39 punts i a l'onzena plaça. Per tant, encara no saben si mantindran la categoria de cara al pròxim curs, ja que la 12ena plaça no garanteix continuïtat perquè està supeditada, segons el reglament d'aquesta temporada, a les places vacants en la demarcació de Girona per a tercera catalana que es produeixin per renúncies, retirades o ascensos no compensats d'altres equips. Les dades de finals de curs dels taronges, per tant, són 11 triomfs, 6 empats i 13 derrotes en 30 jornades, 58 gols a favor i 74 en contra. D'altra banda, el Palafrugell també ha disputat la darrera jornada del curs, la número 30, i ha perdut per 2-4 al camp del Gregal contra el Calonge. Així, els blanquinegres acaben la temporada sabent que jugaran a partir del setembre a tercera catalana. Acaben la fase regular 14ens i amb en penúltims, amb 5 victòries, 6 empats i 19 derrotes, 40 gols a favor i 79 encaixats.
0: Una tercera catalana on també militarà el seu rival d'aquesta darrera jornada, el Calonge, que hem seguit també intensament amb el nostre espai, un equip que va a la primera volta era líder destacat del grup i que va caure amb un pou en aquesta segona volta, del qual no s'ha pogut recuperar tota la victòria. La victòria del Blanes també l'ha condemnat a la quarta i darrera posició de baixar de categoria. En Pau Hidalgo, entrenador del Calonge, ens parla d'aquest partit amb el Palafrugell i dels sentiments de l'entitat calongina.
2: Bon dia, Rafael. Doncs sí, al final no hem tingut sort. Nosaltres vam fer la nostra feina, que era sortir al camp del Palafrugell i guanyar el partit, i així ho vam fer, però bueno, els resultats que necessitàvem no es van donar i bueno, són coses que passen quan no depens de tu. Al final la valoració de temporada doncs, no pot ser positiva, tot i que vam acabar líders la primera volta, però a la segona volta doncs, bueno, hem anat cometent errors en diferents partits que no ens han permès puntuar amb regularitat i hem anat caient a la classificació. També ha sigut un any doncs molt complicat en el sentit de la puntuació, perquè al final baixem amb 42 punts, que són molts punts. Crec que cap any s'ha baixat amb una puntuació tan alta i a 6 punts només del playoff d'ascens, però bueno, ho acceptem com és. Ara la idea és pues, continuar amb el bloc, perquè ha sigut un bloc que ha complert durant tot l'any, ha sigut un bloc compromès, un bloc amb molt bona actitud, i volem mantenir tothom possible, i l'any que ve posar-te la catalana a lluitar, a intentar doncs, tornar a la categoria si ens ho mereixem. Moltes gràcies pel tracte. Una salutació.
0: Moltes gràcies amb en Pau Hidalgo i esperem veure els calongins, tal com el Palafrugell també els ha dit a través de les xarxes de Bellnou a la segona catalana. Per cert, que podria haver-hi derbi la temporada que ve, igual que n'hi podrà haver-hi a la tercera catalana entre Palafrugell, Sauleda i esperem la punxa. També hi haurà derbi entre el Calongi i el Sant Antoni, perquè el Sant Antoni ha pujat, recordem, de quarta a tercera catalana, i el descens del Calongi farà que els dos equips de Calonge i Sant Antoni s'hagin d'enfrontar, si estan en el mateix grup, la propera temporada. El Begur, per la seva banda, no s'hi jugava res amb aquesta jornada, tenia assegurada ja la tercera plaça i la promoció, l'únic que quedava a veure és un xic quin era el rival que li podia tocar amb aquesta jornada final, després d'una jornada d'infart, en qual en diversos equips hi aspiraven. El Bascanó i l'Arbúcia són els que acompanyen el Porqueres i el Begur amb aquesta promoció de 100, i si no tinc mal entès, Begur s'enfrontarà amb el Bascanó. A la tercera catalana, com deia l'Alba, final de la temporada també, amb el grup primer, la Sauleda queda amb aquesta plaça de possible descens, que tot depèn dels descensos compensats, igual que el Mont-ras amb el grup segon, però una cosa és la Sauleda que ha anat baixant amb el seu rendiment i l'altra el Mont-ras que ha anat pujant tot i aquesta darrera derrota. Ens ho expliquen ara mateix tots dos. Primer en César Toledo, entrenador de la Sauleda.
3: Bon dia, Rafael. Bueno, pues ha sigut un cap de setmana una mica desastrós. La relaxació, pensant que ja estava tot arreglat, ens ha portat a fer tres últims partits molt dolents i molt tranquils tots, pensant que ja estava tot fet, i ara, bueno, ha sortit aquesta plaça de possible descens, que en teoria no ens implica en res. Però, bueno, haurem d'esperar a veure com acaba això i com es desenvolupa la situació de les compensats i tot això, perquè no... Però ja t'he dit que ha sigut un cap de setmana que vam perdre per 8-2, un partit que de cop i volta estàvem perdent per 4, remuntàvem, ens acostàvem, després se'n van una altra vegada, pressió, no pressió, i bueno, un cap de setmana per oblidar, mal partit, esperar que tot això acabi com ha d'acabar, i de cares l'any que ve, pues, mira, començar a treballar de zero ara a l'agost, muntar una bona plantilla i un bon equip, i lluitar per lo màxim que es pugui. Gràcies per tot i per tota la temporada.
0: Gràcies, César. César Toledo, entrenador, amb l'Ismael Castillejo de l'entitat Palafrugell, que de fet aquesta posició que ocupa la Sauleda, no sé com es marquen aquests descensos compensats, depèn de on sigui l'equip que baixa de categoria. En Mohan ens explicarà que creu que no n'hi ha cap que en principi hagi de baixar de categoria, per tant poden considerar-se salvats, però la veritat és que en 38 punts aconseguits, de tots els classificats amb aquesta dotzena posició possible descens, la Sauleda és un del, si no és el que més, és un dels que més punts té, perquè per exemple amb el grup segon hi tenim el Mont-ras, que ha ocupat aquesta dotzena posició i té 7 punts menys que els palafrugellencs, ocupa la dotzena posició amb 31 punts. La derrota del Vilobí ha mantingut les posicions, la victòria del Fornells precisament amb el partit davant del Mont-ras ha impedit a l'equip montrasenc de sortir d'aquestes posicions. Tot i això, penso que en Moja està content d'aquesta segona volta, on han estat un dels millors de la categoria, i també confia en la salvació del seu equip. Moja Jagou.
4: Bona, Rafael. Bueno, un cap de setmana amb molts de nervis pel club, una setmana amb moltes coses en joc, i bueno, el primer equip ens vam desplaçar a Fornells, sabíem que era una final, i era una final pels dos equips. La primera part va ser una part d'esperar, de no cometre errors, de no equivocar-se gaire. Nosaltres, quasi al final de primera part, el nostre porter es va fer mal, es va trencar les costelles, pobre, amb un xoc amb un company, i bueno, això ens va donar una miqueta més d'inseguretat, una miqueta més de nervis. Va haver de sortir el segon porter, que també tenia molts nervis perquè era el primer partit que jugava també, i bueno, un cúmul de coses, que a la primera part vam encaixar un gol, vam sortir amb energia a la segona part, a intentar demostrar que ens volem salvar i sense patiments, ja que un empat ens servia. Vam marcar l'1-1 i res, els dos equips intentàvem mantenir una miqueta les distàncies sense que passés res, i era una jugada molt aïllada, una pèrdua de pilota, però ens va costar el 2-1 i ho vam intentar fins al final i no va poder ser. Coses positives és que els altres equips també van perdre. Nosaltres sortim de la zona de descens directe i estem a zona de possible descens, que crec que aquest any no baixa ningú, ja que els números així ho diuen, les compensacions no hi hauran. De primera catalana només en baixen dos i de segona catalana pugen dos, per tant les places són les que són. I de quarta catalana, de segona catalana cap en baix en baixen 4 i de tercera catalana en pugen 4, els tres millors i el guanyador del playoff. Per tant, els números en teoria surten a falta de confirmació, o sigui, és veritat que també tenim 3 punts pendents. I res, ha sigut una setmana molt, molt intensa, molt complicada, molts nervis, moltes coses en joc. El primer equip crec que estem salvats matemàticament, encara que queden aquests 3 punts, que jo crec que per el que ens ha arribat seran favorables i res, amb un punt més estaríem fora ja de perill, pues amb 3 ja estaríem més tranquils i a més sabíem que en teoria no hi ha cap descens compensat.
0: De totes maneres, ha estat una bona temporada, a part del primer equip, que ha fet una segona volta molt bona per al Club Esportiu Mont-ras, perquè el seu juvenil B s'ha proclamat campió de Lliga, més crec que sense perdre cap partit. L'infantil també ha fet una molt bona temporada. Estan contents a Mont-ras, amb Moja Gou, amb el futbol base, que el consolida com un dels millors dels referents de casa nostra.
4: Pel que fa a la setmana aquesta, com t'he dit, que ha sigut una setmana molt, molt complicada a tema d'organització, a tema de nervis, ja que, hi ha hagut molts equips de futbol base que jugaven coses aquestes últimes setmanes. El juvenil ha pujat de categoria com a campió de segona divisió per jugar a primera, una fita històrica pel nostre club, que és la primera vegada que tindrem un juvenil a primera divisió. Els cadets han mantingut la categoria seguradament. L'infantil A, l'S14A, va guanyar la Lliga diumenge al camp del quart de primera divisió per jugar preferent, o sigui, una altra fita hiperhistòrica, crec que per lo menos de la zona. Recordo que l'últim equip que va jugar a infantil preferent d'aquí de la zona va ser el Palamós i te parlo de fa molts anys. L'Alaví va mantenir la categoria preferent, una categoria que recordem que és la màxima categoria de Girona i de Catalunya, o sigui que és la màxima categoria per aquesta edat, o sigui que supercontents. I el Benjamí va per primera vegada que tenim un Benjamí federat, va arribar a playoff i per mala sort el van eliminar, però bueno, una fita al final, una fita importantíssima per ells i per nosaltres. Crec que ha sigut un any super, super, super motivador, super, super bo i res, estem molt, molt contents i res, ara toca descansar, disfrutar de lo bo que hem tingut, a millorar lo dolent i res, a seguir per la temporada següent. Vale, Rafael, gràcies per aquesta temporada, per donar-nos veu a nosaltres i res, estem hipercontents de Ràdio Palafrugell pel tracte que hem rebut i sobretot de part teva.
0: A disposar, Moja, qui col·labora amb nosaltres col·laborem amb ells, això sense cap mena de dubte. Els que s'han salvat en l'últim moment ha estat el Pals, que ocupava la posició on ha caigut la Sauleda. El Pals ho ha fet per la seva victòria per la mínima 0-1 a camp del Roses City. Un resultat treballat que ha fet que en 39 punts hagi sumat un punt més que la Sauleda. També van guanyar el Llançà i la Marca de l'An i, per tant, ha quedat amb aquest punt horari. David Martínez ens parla d'aquest partit.
5: Hola a tothom, doncs al final hem aconseguit 3 punts que per nosaltres eren molt valuosos, tot i que en principi no imprescindibles o no vitals, perquè el cinquè pitjor classificat no és el del nostre grup, que és el que en principi baixa amb el pla de competicions que tenim d'aquesta temporada, però els volíem aconseguir per intentar escalar una posició si els resultats ens acompanyaven, i al final sí, hem pogut superar la Sableda, i llàstima que el Llançà al final va remuntar un 0-3 i va acabar guanyant, que també ho podíem haver remuntat passada la classificació, però bé, al final som uns ens amb un partit que va costar, que va ser 0-1, molt sòlid, molt compacte, però bé, al final vam aconseguir els 3 punts i sortim d'aquesta posició que no ens agradava massa per possibles descensos no compensats o coses així que puguin passar a final de temporada. I ara estem doncs, més tranquils. Ara ja començar a parar màquines i començar a pensar per la temporada vinent i preparar-la també com puguem. Salutacions.
0: Parlem de futbol uns minuts a la nostra sintonia i és un projecte esportiu molt agradable que ens arriba des del Futbol Club Palafrugell amb els propers minuts del qual en parlarem. En Josep Martínez, el tenim a l'altre costat del telèfon. Josep, molt bon dia, benvingut.
6: Buenos días.
0: Gràcies a tu per estar amb nosaltres. L'equip cadet femení del Futbol Club Palafrugell s'ha proclamat campió de Lliga de la Copa Plata amb el seu grup primer, havent disputat ja tots els encontres. Suposo que ha estat una bona temporada, no, Josep?
6: Sí, bueno, empezamos la temporada pues perdiendo, la verdad, pero supimos la segunda vuelta a darle emoción a la liga y nos pusimos tercero, ¿vale? Y bueno, y al final de temporada pues quedamos cuarta, que por eso cuarta o quinta, que por eso quedamos para jugar la Copa Plata. Y en la Copa Plata pues fue una copa muy interesante. Ganamos todos los partidos excepto uno y al final pues pudimos conseguir pues quedar primeras y tener esa merecidísima copa después de toda la temporada que hicimos.
0: Aquestes noies que formen aquest equip de categoria cadet són noves, aporten temps jugant a futbol?
6: Mitad de equipo llevan 3-4 años jugando, la otra se incorporaron hace 2 años y tenemos 2 que se incorporaron esta temporada.
0: Per tant, és un projecte que ja arrenca de fa temps, no? O sigui que sí. Ho aneu treballant, perquè el que sí que ha començat aquest any és el sènior.
6: Sí, el sènior empezó nueva esta temporada, sí.
0: Parla'm una mica d'aquestes noies. Què destacaries d'aquest equip?
6: Su compromiso, todas. La actitud que tienen, o sea, es increíble. Sobre todo la humildad, la tranquilidad que tienen, que transmiten en el grupo, el compañerismo que tienen también, porque son muy buenas niñas. También quiero decir que muchas de ellas serían aún, algunas tenemos que serían infantiles, otras cadetes de primer año y otras cadetes de segundo año, o sea que tenemos de variedad de edad, o sea, de 11 años a la última que tiene recién cumplido 16 hace un mes.
0: De 11 a 16, dius?
6: Sí.
0: O sigui, el ventall és bastant gran, no són... n'hi han de més petites del que els hi tocaria, no?
6: Sí, sí, sí, però la pequeña ha marcado 3 o 4 goles a temporada, o sea que el compromiso que tienen es increíble todas.
0: Molt bé. La temporada ja l'heu acabat, ara?
6: Sí. L'último partido fue este sábado, que jugamos contra el Gerunda y ganamos 2-1.
0: D'aquestes noies que juguen amb aquest equip cadet, què en farem l'any que ve? O sigui, canvien de categoria, continuen?
6: El proyecto que tenemos es bastante ambicioso porque queremos tener 3 equipos. Queremos tener cadete, juvenil y senior. Espero que podemos conseguirlo con la ayuda de Jordi Freixa.
0: Sí.
6: Para poder tener estos 3 equipos y las niñas de cadete pues que sigan... Que las que suben que puedan seguir en el parafugio el mismo. Y bueno, tener este juvenil pues sería de súper gran ayuda para todos.
0: A veure si es pot aconseguir, perquè fa temps que el futbol femení tenim, recordem que tenim un torneig important ara d'aquí pocs dies, a final de mes, si no recordo malament, no?
6: Sí, si l'últim fin de setmana, sábado y domingo.
0: Exacte, que ja ens en parlarà la Molina. Aquí amb nosaltres, la Cristina, ens en vindrà a parlar també, que fa molts anys que està vinculada l'amiga aquí amb aquest futbol femení que en Jordi Figuerola durant tants anys va tirar endavant. Josep, quant temps fa que estàs vinculat tu a l'equip femení?
6: Yo, este es mi segundo año. Tengo mi hija que juega desde que empezó infantil y gracias a ella me pude vincular más y este es mi segundo año que estoy entrenando a este equipo femenino.
0: L'equip femení, i com has vist aquesta evolució? De moment va en línia positiva?
6: Sí, súper, súper bien. O sea, queremos, por eso queremos conseguir un juvenil para seguirlo tirando arriba todo este proyecto y si podemos tener de aquí unos años más categorías inferiores, sería increíble. Uh-huh.
0: Sí, perquè el futbol femení encara costa, eh? Es retiren bastants equips, el sènior ha de competir també a Barcelona, és difícil.
6: Sí, cuesta bastante, pero bueno. Sobre este partido el fin de semana que viene, también se incluirán también chicas seguramente de nuestro cadete al senior para poder ayudar también al equipo. Entonces se trata de tener, queremos tener varias categorías para podernos ayudar entre todos.
0: Clar, ¿no? Que sí.
6: Mm-hmm. El objetivo.
0: Escolta, qui és en Josep Martínez? D'on ve i què ha fet? I què està fent amb el futbol?
6: Bueno, Josep Martínez, pues soy de Ecuador, ¿vale? Llevo 25 años aquí en España, ¿vale? He jugado a fútbol 11, he jugado a fútbol sala y siempre he estado vinculado en el fútbol, o sea, me ha gustado mucho y intentar transmitir esta pequeña enseñanza que me han enseñado los entrenadores pues a estas chicas pues me satisface mucho, me gusta.
0: I vols continuar amb el futbol femení o el teu projecte és anar amb altres categories?
6: Yo, sinceramente, me quedo con el fútbol femenino, con estas chicas, que las conozco ya hace varios años, y me gustaría seguir en el fútbol femenino. Y bueno, por ahora tengo a Jordi, que me apoya mucho para continuar y seguramente siga con el femenino.
0: Mm. ¿Y la teva filla juga amb l'equip que entrenes tu?
6: Sí.
0: ¿Y es la que més juga o no?
6: Sí, o sea, tenemos defensa. Tenemos tres defensas y las tres juegan juntas, son las que no pueden salir de ahí porque son las mejores que tenemos en defensa.
0: Molt
6: la
0: bé.
6: Verdad.
0: Josep, enhorabona doncs, per aquest títol de l'equip en femení, de l'equip cadet del Futbol Club Palafrugell, una bona temporada. Què espereu per la temporada que ve? Creus que podem aconseguir no només a la Copa sinó a la Lliga resultats interessants?
6: Yo diría, tengo mucha esperanza en estas niñas y seguramente que sí. Tanto si podemos conseguir hacer el juvenil y tener el cadete, yo creo que estos dos equipos pueden luchar bastante en Liga, sí.
0: A més, és una molt bona barreja de gent de casa, gent producte doncs, de la immigració, com el mateix Josep amb la seva filla o d'altres nacionalitats que es van acostant a nosaltres. Això ho hem vist també amb l'equip sènior masculí. És una bona manera d'integració, no?, també de tothom.
6: Sí, porque tenemos chicas de aquí, del país, digamos. Tenemos mi hija, que es la única... Bueno, no, ya tenemos otra chica que es latina. Y tenemos dos o tres o cuatro que también son del Marroc. Y bueno, la verdad que la unión que hay entre todas es, también tenemos una chica que es de Rumanía, pero la integra, o sea, se integra muy bien, o sea, todos son una piña, es un equipo, no hay diferencia de ningún tipo de si tres de allí,
0: no, és per això t'ho dic, que és una bona manera de la integració i de que es coneixin entre elles, entre diferents cultures i facin amistats. Josep, enhorabona. No sé si vols dir alguna cosa per si alguna noia t'està escoltant i diu, mira, m'agradaria provar això del futbol.
6: Bueno, que he tenido la suerte de poder hacer contactos, ¿vale? Y he traído muchas, tres o cuatro chicas para probar en el fútbol y por ahora, el día de ahora, me han dicho que sí que se quedarían para el año que viene. Me gustaría que si me escuchan muchas niñas por ahí, que prueben el fútbol, que vengan a Palafrugell, que tenemos un grupo súper, súper bueno, súper sano, y que el fútbol es una manera de desconectar de estudios, desconectar de todo, y aparte que ganas salud y conoces gente de todas las ciudades.
0: Doncs aquí ho deixem estar. Moltíssimes gràcies, Josep Martínez, de l'equip cadet del Futbol Club de la Frugilla. Ha guanyat la Copa Plata Girona femenina amb la competició cadet, amb aquest grup primer, i per la qual cosa nosaltres avui hem parlat amb en Josep. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
6: Vale, moltíssimes gràcies. Adiós.
0: Felicitar, doncs, amb els integrants d'aquest equip cadet femení del Futbol Club Palafrugell per la seva brillant temporada, que ha finalitzat amb aquest títol de la Copa Plata. On no van acabar tan bé les coses és amb el hoquei a casa nostra. El Corredor Mató tenia una minsa oportunitat al final de la temporada de colar-se entre els millors i a veure si passava alguna cosa que encara li donés dret a jugar a la promoció, com ens explicava en Fran González, el seu entrenador, el passat divendres, però la cloenda no va ser gens bona. Ens visitava el Vendrell i el resultat final va ser acaparador. Victòria dels visitants per 0-5. Amb aquesta derrota, doncs, s'acomiada la temporada de l'equip en blanc i negre. Ens ho explica el seu entrenador, en Frank González.
7: Bones, doncs, sí. Cap de setmana desastrós. El primer de tot, demanar disculpes a l'afició i a la gent que va vindre a veure el partit, perquè no vam estar alçada en cap moment. Tot i que ho teníem a tocar per poder tenir opcions, com als últims 4-5 partits, però bueno, ha hagut una baixada d'intensitat, d'actitud, i ens ha portat aquí. La baixada ja ens ha fet molt de mal i no m'ha sabut agafar rols de tirar l'equip endavant. Dit això, després d'una temporada amb un mal sabor de boca, i el que sí que podem avançar, que hi haurà bastants canvis a la plantilla, dels quals en breu comencem a avisar les altes i les baixes. Avui ja podem assegurar que en Gerard Pujol ja ha renovat, que és una gran notícia per nosaltres, i en breu començant a fer públiques renovacions dels que seguiran, que seran pocs, hi haurà uns quants canvis. Vale? Dit això, us mantindrem informats. Moltes gràcies per tot. Una abraçada.
0: Gràcies, Frank. Neteja, el que se'n diu neteja de la plantilla. Efectivament, ja ho han comunicat a les xarxes, doncs, en aquest cas, la renovació d'en Gerard Pujol, cosa que ens n'alegrem, i també, doncs, les paraules del president, d'en Francesc, que demanava perdó, publicant a l'Instagram el resultat del 0-5, demana perdó als socis i a l'afició, perquè han de canviar moltes coses, segons diu ell. Diu que l'afició li ha donat suport incondicional a l'equip durant tota la temporada i que l'equip no ha estat a l'alçada amb aquest tram final. Crec que s'ha de ser conseqüent i autocrític, i més amb l'afició que ens ha donat suport. Són les paraules del president del Club Hoquei Palafrugell amb un comunicat que posen a través del seu compte d'Instagram. També ho acaba de dir en Frank, el primer que ha dit és aquest perdó, i sobretot aquesta neteja. Pocs jugadors, suposo que continuaran, doncs, d'aquesta plantilla que al final ha vist com s'ha esfonsat en les darreres jornades, i això que tenia molt bé perquè estava classificat en segona posició, però ha estat una patacada després de l'altra amb aquest final de la temporada. Veurem qui d'aquests jugadors que varen jugar aquest darrer partit, sigui a Muñoz, el porter, l'Eloi Matas, en Gerard Tarragay, en Pau Roc, en Liman Burgos, en Tim Borrell, o en Charles Comas, o l'Elias en Rabiti, també els que continuaran la propera temporada. En parlarem de ben segur aquí al Palasport quan tornem, i si no, abans els serveis informatius. Els altres equips de l'entitat anem a descobrir a veure què han fet amb aquesta jornada. Ens va avisar l'Eloi Puigolràs de que era un partit també més arreglat després del resultat de la setmana passada, la derrota a Palau per 4-1, i els resultats, doncs, que venia arrossegant, excepte la victòria contra el Sant Celoni, i per tant, partit que tenia l'equip a casa, amb aquesta derrota, amb aquest desplaçament a Palau, on varen perdre. Això complica una mica les coses de cara a les dues darreres jornades. Eloi Puigolràs.
8: Bé, un partit semblant a aquests últims que hem tingut, on te sortim tous, on te sortim sense les ganes que hauria de tenir un equip que està jugant amb el descens, i a davant doncs, seríem un equip jove, amb ganes, que s'estan jugant doncs, el play-off per pujar, i això s'ha notat. Bé, arribes al minut 10 perdent 3-0, arribes a la mitja part amb 3-0, la segona part intentes posar més punys, més múscul, més intensitat, fas una segona part correcta, no diríem bona, però correcta, és un 1-1, i acabes el partit, doncs això, no? 0 punts, i els darrere doncs, han sumat i fa pujada. A més, doncs, dues targetes vermelles, ja ho has vist a l'acte, i bueno, toca pedalar el màxim que puguem aquests dos partits que ens queden, ens queda Manlleu a casa, que bé, ja heu vist que han pujat d'hoquei plat d'hoquei lliga, llavors vol dir doncs, que tot el ferro el posaran per intentar fer el play-off per pujar a Nacional Catalana, i nosaltres doncs, espero que traiem en algun moment aquest orgull interior que ens faci donar un plus i competir una miqueta més bé aquests 100 minuts que ens queden de lliga, ens queden 100 minuts realment, i espero veure això, un canvi i intentar tirar endavant tot el que puguem.
0: Sí, gràcies, Eloi, perquè queden dues jornades tan sols, en dues jornades en les quals doncs, ell també s'acomiadarà del club hoquei a Palafrugell, i esperem que sigui mantenint l'equip amb aquesta categoria. Per part del tercer equip, en victòria a la pista, difícil pista del Sant Jordi d'Esvalls per 2-5 amb el grup tercer de la segona catalana, i una victòria també necessària per consolidar-se la part mitjana de la taula classificatòria i allunyar el fantasma també dels darrers equips. La veritat és que el Sant Jordi d'Esvalls és el coet destacat de la categoria, però això no treu mèrit a la victòria. Queda una jornada. Marc Casademont.
9: Bé, doncs, repassant una mica el partit d'aquest cap de setmana, vam sortir amb la victòria a la pista del Sant Jordi, vam quedar amb un resultat final de 2-5. Un partit bastant correcte. A l'inici ens va costar una mica, potser, les finalitzacions a porteria i una mica la intensitat per arribar-hi, però vam saber capgirar-ho. Va ser un partit bastant d'inflexió a nivell de criteris de joc. Penso que les coses van fer bé, es va treballar correctament, i no només això, sinó que va ser un partit on vaig poder donar bastant de minuts a gent que no n'havia tingut tants, potser durant tota la temporada, com els juvenils, i simplement sortint d'aquest partit amb la feina ben feta, content i amb ganes de fer aquest últim partit. No queda més. Així que, res, moltes gràcies, i amb això em despedeixo d'aquesta temporada.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. A veure, sort també per la darrera de les jornades. En parlarem també amb els nostres serveis informatius, igual que al final de temporada del segon equip, el que lidera l'Eloi Puig al Ras. En handbol també ho hem de seguir molt intensament. En handbol, perquè la setmana que ve recordem que divendres, dissabte i diumenge hi ha la fase final d'ascens de l'equip masculià, que juga aquí a casa, aquí a Palafrugell, i que nosaltres seguirem a Ràdio Palafrugell amb la retransmissió dels tres partits que disputi l'equip d'en Sergi Catarain en directe. Però també dissabte, diumenge, crec recordar, diumenge a la tarda, es jugarà l'equip femení B, l'ascens de categoria. Després d'una meravellosa temporada a primera catalana, van arribar a les semifinals, on els va eliminar el favorit, el Vilanova del Camí B, però ara juguen la tercera i quarta posició, la tercera dona dreta a l'ascens de categoria, i el primer pas està donat en victòria amb el partit d'anada 38-31, 7 gols de diferència favorables davant del Laietà Argentona. Ens en parla en Nino García.
10: Bon partit el que vàrem jugar dissabte contra el Laietà Argentona, que ens dona un avantatge de 7 gols. Bé, dic que vàrem començar molt bé, una primera part molt bona, especialment els primers 20 minuts, que vàrem fer una defensa 6-0 espectacular, ens va permetre recuperar pilotes, per tant, això fa que podem córrer el contraatac. Elles en 20 minuts ens van fer 7 gols només, teníem 11 gols d'avantatge. Els últims 10 minuts elles es van posar les piles a la primera part i van acabar, bueno, vam acabar guanyant de 10 a la primera part. I bé, la represa era continuar igual, però sabíem que la Lleta Argentona havia de reaccionar. Tot i així, el nostre objectiu era intentar augmentar la distància a més de 10 gols, a tots els possibles, per pensar en el partit de tornada. però com ja dic, la Lleta va reaccionar, nosaltres poder no vam estar tan encertats a l'hora de xutar, la portera també va parar més a la segona part, i això va fer que al final acabessin guanyant de 7. Tot i així, és un gran resultat que ja hagués firmat abans de començar el partit, i ara toca anar a Argentona diumenge que ve a defensar aquests 7 gols d'avantatge. Està molt bé, però ni molt menys està fet, no està fet això, perquè allà és una pista complicada, podem trobar una encerrona maca, i o sigui que s'ha d'anar molt atents, perquè serà un partit més complicat del que pensem. A més, vindrem de les fases del primer equip, del sènior A masculí, que juga aquí fins diumenge al migdia, per tant, anirem a la tarda, diumenge a la tarda, a jugar allà, a veure com ens afecta tot això, que serà difícil de gestionar, però intentarem estar molt concentrades per intentar aconseguir ja aquest objectiu que ens vam marcar, que era l'ascens, i que ho tenim molt a prop, però s'ha d'acabar de fer.
0: Efectivament, la setmana que ve doncs es decidiran un parell de coses molt importants per al club en vol Garbí, per al sènior masculí A i per al sènior femení B. Molta sort a tots. El Garbí B femení, el Garbí B femení, el que hem de parlar, el Garbí B masculí tancava la temporada amb victòria 37-34 davant del Bordils. I és el moment de la part poliesportiva del nostre espai. Col·laboradors que hem tingut durant tota la temporada i els quals també agraïm moltíssim que s'hagin acostat fins a nosaltres, com per exemple en Josep Massa, que una temporada més ens ha cobert el que ha passat al Club Atlètic Palafrugell. Gràcies, Josep, endavant.
11: Aquest cap de setmana una cinquantena d'atletes del Club Atlètic Palafrugell han participat en una estada a Puigpardines i han aprofitat per participar el dissabte en els Jocs Emporion. El diumenge a la tarda s'ha celebrat a Lloret el míting Acerco, juntament amb la primera jornada del Campionat Territorial d'Atletisme. Per part del Club Atlètic Palafrugell s'han assolit 3 posicions de medalla, que han sigut en Martí Gamero, que ha saltat 1,75 en alçada, fent millor marca personal, Marc Lozano, que ha quedat tercer dels 1.500 metres amb 4:28.57, i l'equip de relleus de 4x400, format per Pedro Aguilera, Marc Lozano, Martí Pagès i Xenoca Palmada, que han obtingut un temps de 3:44.14. A banda de les medalles del territorial, dintre del míting, a destacar la victòria en els 5.000 metres de l'Ignasi Vall de Llou, amb una marca de 15:25.09, que és nou rècord personal.
0: Gràcies, en Josep, i fins a la temporada que ve, Xavier Aldric, des del Club de Pàdel de la Granota, també ens informa del cap de setmana.
12: Bona, Rafael, què tal, com estem? Bueno, aquí estem un altre cop a fer una crònica del cap de setmana. Comencem pels equips femenins. El femení B va descansar. Llavors, el femení A vam aconseguir 2 punts molt, molt, molt positius per allunyar-nos de l'última plaça, que l'última plaça és el descens directe. Ens allunyem a 3 punts a falta de 2 jornades. I amb el femení C vam aconseguir un punt molt important per mantenir-nos a mitja taula contra les segones classificades. Pel que fa al masculí, el masculí A seguim invictes. Ja hem pujat fa un parell de jornades, però bueno, seguim sense perdre cap jornada. El que fa masculí B, que és l'equip que tenim allà lluitant per fer el play-off per pujar a primera, vam treure 2 punts al camp del per 3, però vam tenir sort que el quart classificat, que és el que fa el tall, va punxar al camp del Roses C, i ara bé, ens jugarem tota l'última jornada de Lliga contra ells a casa seu. I el masculí C vam anar a Figueres, vam treure 3 punts, això ens allunya també dels play-offs de descens, i el masculí D, per acabar, vam treure un punt molt valiós contra l'Aro, que això ens pot ajudar a la salvació, que també estem allà contra les cordes.
0: Fantàstic, bé, gràcies. Merci per tot. Doncs a tu, Xavier, també gràcies per participar, tot i que des del Club de Padel ha estat menys, perquè es van incorporar al nostre programa ja entrada la temporada. Josep Olivet, des del Bàsquet Club Palafrugell, amb aquesta temporada del 50è aniversari de l'entitat. Què heu celebrat aquesta setmana?
13: Hola a tots. Quasi acabant la temporada basquetbolística, aquest cap de setmana vam tenir dos partits a casa i dos partits a fora. Comencem pels que van jugar com a visitant, que van ser dos derrotes, la primera del preinfantil femení contra el Casanenc per 65-15 i l'altra del preinfantil masculí contra el Saset per 65-29. Dos partits on es va poder apreciar un punt de cansament per part dels dos equips del Bàsquet Club Palafrugell. I ara anem pels partits a casa. En vam tenir dos, que van ser dos victòries de molt de mèrit. La primera, del mini masculí, per 63-61, contra el Tordera. Un final molt ajustat i recompensa final pels nostres nois. I l'altra victòria, del júnior masculí, per 87-63, contra el Saset. Felicitar els nostres nois i entrenadors, perquè van fer un partit molt seriós i van saber portar el ritme del partit en tot moment. Enhorabona, doncs és tot. Seguim treballant. Gràcies.
0: Moltes gràcies, Josep. Des d'aquí una abraçada també a la gent del bàsquet. Laura Dobanyo, Club de Gimnàstica Rítmica. Aquest cap de setmana, on heu anat?
14: Bon dia, Rafael. Aquest cap de setmana vam participar als Jocs Emporion, que es van disputar el dissabte al pavelló d'esports d'Olot. El club va estar representat per 5 gimnastes de diferents categories que havien aconseguit l'accés a aquesta final després dels resultats aconseguits al llarg de tota la temporada de la Lliga Territorial de Gimnàstica Rítmica. D'aquesta final destaquem la primera posició aconseguida per l'Arlet Nadal en la categoria a la Via 2 i la segona posició aconseguida per la Manara Hadouch en la categoria a la Via 1. Des del club felicitem a les gimnastes participants per l'exhibició i l'actuació realitzada, així com el treball i la constància desenvolupada al llarg de tot el curs. Per altra banda, el diumenge es va disputar a Platja d'Aro el Campionat de Catalunya Absolut, on es disputaven els passes per al Campionat d'Espanya que tindrà lloc el mes de juny. La Sofia Sofra, en categoria infantil, es va proclamar sotscampiona de Catalunya, el que li otorga el passe per aquest Campionat d'Espanya. I destaquem també el passe aconseguit per la Gisela Negra en la categoria júnior, que va quedar en quarta posició en el Campionat de Catalunya. Felicitem a totes les gimnastes del club per la feina realitzada al llarg de tota la temporada i desitgem a la Sofia i la Gisela una exitosa participació en el Campionat d'Espanya. Aquest proper diumenge es disputarà el Campionat de Catalunya per equips, on participarem amb un equip sènior i un equip júnior per poder aconseguir també el passe al Campionat d'Espanya, que en aquest cas es disputarà el mes de juliol. Molta sort a totes elles.
0: Gràcies de tot cor, Laura, i també gràcies per la teva participació al llarg de tota la temporada del Palesport. També ho ha fet la Marina Retxes des del Club de Bitlles Catalanes de Llofriu. A veure com ha acabat la temporada, perquè estaven frec a frec per saber si es classificaven per d'altres competicions. Marina.
15: Bon dia. Aquest cap de setmana vam jugar la 14a jornada de Lliga Catalana, que és l'última d'aquesta competició. En la primera partida vam fer un total de 302 punts al Llofriu i 25 bitlles i 287 punts i 22 bitlles a la Perxa d'Estonegre. En aquesta primera partida vam començar amb un bon parcial, 102-94, on guanyem aquest primer parcial de 8 punts. En el segon parcial encara el millorem més els dos equips, 104-98. Guanyem 6 punts en aquest segon parcial, on en total acabem amb 14 punts per anar a jugar en aquest tercer parcial. En aquest tercer parcial, sort que teníem una mica més d'avantatge, perquè ja es va estar més ajustat. Vam fer un total de 96 punts nosaltres al Llofriu i 95 punts al Perxa d'Estonegre. Per tant, sumem els 2 punts d'aquesta primera partida. En la segona partida comencem amb molt bon parcial els dos equips, 104-104, on la partida és com si la comencéssim de zero, perquè anem empatats. En el segon parcial ja millorem. Fem un total de 98 punts i el perxe d'estó negre un parcial de 84 punts, on guanyem aquest segon parcial de 14 punts. Per tant, anem a jugar aquest tercer parcial igual que en la primera partida, de 14 punts. I acabem amb un últim parcial de 99 punts al Llofriu i 97 al perxe d'estó negre, on acabem guanyant de 2 punts aquest parcial. Per tant, guanyem la partida d'un punt més que l'anterior, de 16 punts, però amb un punt menys que l'anterior, 301 a 285. En aquesta competició hem quedat finalment segons, ja que els Isaacs Picant de Montràs van guanyar les dues partides contra el Sils Estany. Per tant, els Isaacs Picant de Montràs i el Llofriu serem els dos equips de primera divisió de Girona que anirem a jugar al Campionat de Catalunya de Clubs el dia 5 de juliol a Fogars de la Selva.
0: Fantàstic, doncs. Bones notícies amb aquesta classificació del club llofriuenc per als campionats de Catalunya. Enhorabona. I gràcies, Marina, per la teva col·laboració al Palesport. També ens ha col·laborat sempre que ha pogut la Pat Jové des del Club de Patinatge Artístic de Palafrugell.
16: Bon dia. Aquest diumenge va tenir lloc al Club Patinatge Artístic Palafrugell el primer Trofeu Catalunya de figures obligatòries. Va ser una jornada amb molta participació de patinadores de diversos clubs de Catalunya i des del club estem molt contents per com es va esdevenir i com va anar tot. Així que moltes gràcies als que heu participat.
0: Moltes gràcies a tu, Pata, per la col·laboració i sort. El que farem ara és escoltar amb el nostre col·laborador en Pau Lladó, que avui volia venir aquí en directe per acomiadar la temporada del Palesport, però no ha pogut ser a causa de... Tu, Pata, per la col·laboració i sort. El que farem ara és escoltar amb el nostre col·laborador en Pau Lladó, que avui volia venir aquí en directe per...

0: l'esport de Ràdio Palafrugell, aquí amb en Rafael Corbí, físicament, però finalment no podrà ser. En tot cas, us desitjo que hàgiu passat una bona temporada, que els vostres objectius, si no s'han complert, estiguin per complir-se, i en tot cas, si tot va com ha d'anar, que deia aquell, ens veiem la temporada que ve i segur que ens veurem el dia 13 de juny a la Festa de l'Esport, que com cada any tindrà lloc al pavelló de patinatge d'aquí de Palafrugell. Una abraçada a tots i ens veiem en allà.
1: Gràcies, Pau. Una festa a la qual no podré assistir jo perquè sóc fora, però que és una bona manera d'acabar la temporada. A les xarxes socials de la nostra emissora trobareu informació sobre com es va desenvolupant aquesta Festa de l'Esport, on hi haurà en Pau i també hi haurà el nostre company i director, en Ferran Castellà. Per la meva part, en res més, donar les gràcies, immenses gràcies a tota aquesta gent que han anat participant, alguns dels quals ja no han sortit amb el programa d'avui perquè ja ha acabat la temporada, o perquè estan descansant ara mateix a falta, per exemple, en Sergi, de les fases finals, i moltíssima altra gent amb els clubs que hi han volgut participar, i d'altres, doncs des d'aquí torno a enviar un missatge a gent com la gent del tennis o la gent del club de natació o la gent també del club de tennis taula que no han participat malgrat els nostres intents repetits de que ho fessin. Si voleu, la temporada que ve aquí serà a casa vostra. Moltíssimes gràcies per tot, salutacions d'en Rafael Corbí i fins un altre Palesport. Adéu-siau.
2: Palesport.
3: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
4: Tots els esports, tots els esportistes.
3: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes
4: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
3: Per tant, 633 10 16 53.
4: 633 10 16 53.
3: Envieu-nos les vostres notes de veu.
2: Palesport, amb Rafael Corbí, a la nostra web, a totes les plataformes. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
5: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
6: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera! Ràdio
4: Palafrugell. Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
5: Escoltes Ràdio Palafrugell.
6: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
7: Aquí escoltem la música de l'aclamat cantant i compositor japonès en Fuji Case, que ha compartit un nou senzill anomenat Hakiko i que ja està disponible. És un avançament del seu tercer àlbum d'estudi, que es diu Prema, un disc que ha sorgit el mes de setembre de 2015.

Aquesta cançó es diu Superestrella i és una cançó de la cantant catalana Aitana. Va ser publicada amb el seu quart àlbum d'estudi, anomenat Cuarto Azul.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Nou tema de la cantant d'Oklahoma, la Reba McEntire, que versiona Linda Ronstadt amb aquest fantàstic Heat Wave.

La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
4: Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: La cançó Talk to Me és una peça de la cantant sueca Robin del seu novè àlbum d'estudi que porta el nom de Sexistential.

La família Valls s'ha unit per portar-nos presència, una cançó íntima i feta a casa, amb una sonoritat despullada i elegant. La Lluïsa, en Xevi, la Paula Valls, l'Aniol i en Xevi Valls ens porten presència, que escoltem ara mateix. Un excel·lent i elegant tema.

0: 50 amb Rafael Corbí.
1: La cantant mexicana Natalia Lafourcade ens ha portat el senzill Cancionera, amb un àlbum també esplèndid, que a més barreja l'essència de la música, un pont entre allò que és íntim i allò que és universal. Molt ben considerat als Grammys. L'escoltem aquí, Natalia Lafourcade, amb Cancionera. Cancionera.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Sibuixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
2: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.

Així hem escoltat el Top 50 aquesta cantant l'argentina Emilia amb una de les cançons que ens arriba des del seu àlbum Perfectes. Això es diu Beautiful. Preciós.

Una meravellosa artista terrassenca anomenada Patricia Garrido, que va treure el seu àlbum Fent Camí el passat 2025 i al qual pertany aquesta cançó que us acabem d'oferir, el tema anomenat Ben Lluny. El senzill d'avançament del 12è àlbum d'estudi de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, is The Fate of Ophelia, una clara referència al personatge d'Ophelia de Hamlet de Shakespeare.

la col·laboració que ens aporten amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar, l'Alejandro Sanz amb el raper mallorquí Rels P, que ens ha conduït amb una cançó que es diu No me tires flores. Roots Under Me és el primer EP d'aquest cantant i actor escocès, del qual nosaltres hem triat una de les cançons que en forma part d'aquest Used to Love de This Town, perquè ens encanta. Ell es diu Callum Kerr, conegut com a actor, com a model i ara també com a músic.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària

és la formació Fito i Fitibaldis, el grup creat per en Fito Cabrales fa molts anys. Aquesta és una peça magnífica que es diu Como un ataúd. Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels Premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de l'Accident Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used It To Be.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
4: A on?
3: Alreidelarajola.com.
4: A on?
3: Alreidelarajola.com.
5: És temps de country amb Rafel Corbí.

All the good times are past and gone. Tots els bons temps ja són passat i han marxat Lester Flatts i Earls Crooks. Benvinguts, benvingudes a una nova edició del Temps de Country, dels més grans que hi han hagut, sens dubte, a la història de la música, aquest duo de bluegrass, Lester Flatts i Earls Crooks. Tots dos havien estat membres de la banda de Bill Monroe, de Bluegrass Boys, a finals dels anys 40, i van formar aquest duo l'any 1948, que és, sens dubte, un dels més importants que hi ha hagut en la història de la música del bluegrass. Avui comencem amb ells, la seva música, d'aquests anys en els quals ens van emportar temes com aquest que acabem d'escoltar, o, per exemple, aquest que es deia The Legend of the Johnson Boys, un disc publicat originalment en llarga durada l'any 1962 per al segell Robert. L'escoltem.

Quina música més excepcional, amb gent que els acompanyava, com el violinista Paul Warren, per exemple, en la majoria dels seus temes, que varen enregistrar de manera conjunta fins l'any 1969. Hem escoltat aquest clàssic entre els clàssics, peça magnífica, on te les hi hagi, The Wreck of the Old 97, a càrrec d'aquests dos extraordinaris, meravellosos artistes que són Lester Flatt i els Cracks, o que eren, però sempre els conservarem. 1962, una quarta i darrera peça d'ells, amb aquest començament del temps de country amb Rafael Corbí, que sóc jo per si no ho sabíeu. Sun's gonna shine in my back door someday.

Magnífica, la seva música, les seves interpretacions, que no ens cansaríem mai d'escoltar. Bluegrass del més pur amb Lester Flatt i els Crocs per començar el nostre programa. M'encanta recuperar de tant en tant compactes LPs llarga durades de fa temps i sobretot si no són gaire coneguts. Ranch Romance va ser una banda que l'any 1991 va editar un disc realment magnífic que em va encantar, que es deia Blue Villages. 1993 és quan va veure la llum a través de Sugar Hill Records, aquest àlbum d'aquesta banda de Seattle, de l'estat de Washington, format per Joe Miller, Barbara Lamb, David Keenan, Nona Devoyne, penso que es pronuncia així, i Nancy Katz. Ranch Romance, amb aquesta peça magnífica que es diu What's Wrong With You.

0: Hey baby, what's wrong with you?
1: Una passada de Western Swing, aquest What's Wrong With You amb els Ranch Romance, 1993. I un xic abans, avui també recordem una cançó del mestre del rodeo i de la música country, Chris LeDoux. Dream On Cowboy va ser una de les cançons que estaven incloses dins el seu llarga durada del 1979, Western John Smith, un dels grans personatges del món de la música que va trigar a ser descobert, en aquest cas gràcies a una cançó de Garth Brooks, però que sempre hem admirat per la seva música. Chris LeDoux.

Espero que us hagi agradat aquesta cançó recordant, homenatjant el gran Chris Ledoux, que també ens va deixar massa aviat. El següent dels protagonistes amb el temps de country aquesta setmana serà el cantant Dale Watson, el cantant nascut el 1962 a l'estat d'Alabama, Birmingham, i que és un d'aquests grans artistes que ha passat per la història de la música amb un munt d'àlbums, sempre amb un toc més de country tradicional, d'allò que molts els agrada dir Ameripolitan i que ens aporta doncs música texana. Per què si és d'Alabama? Doncs perquè va viure a Carolina del Nord i després, quan era petit, també la seva família va emigrar a Pasadena, a Texas. Dale Watson, des d'aquest àlbum que va editar l'any 1997, I Hate These Songs, amb Jack's Truck Stop en Café.

La música del record ens ha acompanyat i la música del present també ho farà des del 2026. Nascut l'11 de maig de 1983 a Kamloops, a la Colúmbia Britànica, en Dan Brandness ens acompanyarà avui, cantant, guitarrista i compositor canadenc, bàsicament de música cristiana contemporània, tot i que bastant destacat també amb un estil pop, folk i country. Avui ens portarà alguna de les seves cançons, com per exemple aquest tema que ha publicat recentment com a senzill el 2025, que es diu Call Your Name.

música cristiana a càrrec d'en Ramnes i aquestes cançons que originalment pertanyen a dos EPs, un que va publicar el 20 de juny de 2025 anomenat The Hero i l'altre el 24 d'octubre del mateix any anomenat The Villain, resumits ara amb una llarga durada anomenat The Hero and The Villain, per tant que ens porta les cançons d'aquests dos àlbums, un total de 15 peces s'hi troben incloses, aquest senzill que acabem d'escoltar, Call Your Name, o també aquesta cançó que és la cobra del disc, Started With You.

del 2026, en 60 anys enrere, el 1966, per escoltar una cançó enregistrada per un gran artista de country i de bluegrass, actiu durant més de 70 anys de la seva carrera, que va acabar als 93 anys, el 2019, quan va morir. Havia nascut el 1925 a Cremora, a l'estat de Virgínia. Malcolm Bell Wiseman, conegut com Mac Wiseman, ens acompanya avui amb un tema de l'any 66, amb el nostre programa, i que es diu My Sleep in Your Barn Tonight, Mister.

Mark Wiseman i els records musicals de fa 60 anys enrere, però boníssim, sens dubte. Ara recuperarem un disc del 2017, un EP publicat per la cantant de Aledo, de Illinois, la Margot Price, Margot Ray Price, nascuda el 15 d'abril de 1983, i que és una excel·lent cantant, bona compositora, productora i també autora de llibres. Resideix a Nashville. En el seu moment la varen qualificar com la nova estrella de la música country. El seu àlbum de debut va ser el 2016 amb Midwest Farmer's Daughter i després va publicar el 2017 aquest disc que ara mateix recordarem. També va publicar l'All American Mate, si recordeu aquell mateix en 2017. Bé, són EPs com aquest Witness, publicat el 28 de juliol de 2017 a través de Thurman Records, del qual escoltem el tema Paper Cowboy.

Un tema llarg que, com no se sol fer habitualment, però que sí que era d'aquesta manera. Wakeness era un EP i la cançó que li dona nom va sortir també com a senzill amb el seu moment, tot i que també és una cançó que després va incorporar-se amb aquell àlbum anomenat All American Made, un àlbum que va arribar al número 1 de les llistes de música country del Regne Unit aleshores. Diuen que amb aquest EP es havia notat molt la influència d'en Tom Petty amb les seves composicions. Bé, això és el que ens comentaven i això és el que escoltarem. Aquest Wakeness, cançó composta per la mateixa Margot Price al costat d'en Jeremy Avey i que sona d'aquesta manera.

Anys enrere, Universal Music Australia va publicar aquesta cançó d'Adam Eckersley i la seva banda. Una cançó, una peça anomenada Should Have Known Better. Potser us sonarà.

Cocaine, amb una altra cançó independent que recobrem avui, Sometimes Even Heaven Can Be Hell. A vegades el cel també pot ser l'infern. Aquest 2026 hem tingut el plaer també de gaudir d'un disc d'en Parker McCollum, el cinquè àlbum d'estudi. Avui repassarem aquest àlbum que es diu com ell, Parker McCollum, però, atenció, és un disc del 2024 que ha vist la seva edició de luxe aquest any 2026, amb un total de quatre cançons més, i encara en una altra edició en té una altra de peça addicional feta, en aquest cas, en format acústic. Un àlbum realment magnífic que ha comptat amb senzills com aquest número 2 a les llistes del US Country Airplay, anomenat What Kind of Man.

En Parker McCollum és un jove intèrpret, va néixer el 1992 a Conroe, a Texas, i que va debutar amb The Limestone Kid, un àlbum realitzat el 2015. En Parker McCollum ha obtingut des d'aleshores diversos números 1 a les llistes americanes, sobretot a partir del 2020, en Texas, amb cançons com el Pretty Heart o el To Be Loved By You del seu àlbum Gold Chain Cowboy, un àlbum realment magnífic, i després el Never Enough, també el Burn It Down, també arribava al número 1. Fins aleshores, fins l'any 2020, totes les seves produccions eren independents i havia aconseguit èxits menors a les llistes regionals texanes. Segon senzill que repassem d'aquest àlbum, aquest Killing Me, un tema que ens ha arribat també a través d'aquest àlbum i que va sortir com a senzill el 2026 i, com a molt, de moment, el número 46.

Aquestes dues cançons, malgrat un set del 2024 i l'altre del 2026, també són de l'àlbum original i també pertanyien. Però sí que hi ha un senzill promocional que ha sortit només directament des de l'edició de luxe. No es pot trobar amb les 14 peces originals de l'àlbum. És aquest tema també coescrit, com gairebé tots els temes de l'àlbum, per al mateix Parker McCollum. En aquest cas, la cançó es diu Big Old Fancy House i l'escoltem també amb el nostre programa.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
3: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: És temps de country amb Rafel Corbí. One.

Una d'aquelles llegendàries artistes de la música americana, la Rosemary Mazzetta, cantant de Nova York, actriu, comediant i cantant, una veterana del vodevil amb una carrera que gairebé va arribar a les 9 dècades, pel·lícules, ràdio, discos, teatre, clubs nocturns, televisió, coneguda amb el nom de Rosemary. Cantava de tot i aquí ho acaba de demostrar amb aquest començament de la segona part del nostre programa, amb aquest My Mother's Eyes. Prepareu-vos per al que ve a continuació, perquè serà una estoneta de música irlandesa amb les arrels de Shot Jackson, de Tater Tate, de Donna Darling, de John Palmer i de Pat Starr, conjunts amb aquest àlbum que avui us portem, un disc que es deia Beautiful Waltz Melodies, com When Irish Eyes Are Smiling.

Un llarga durada preciós que incluïa 20 cançons amb aquests formats més de vals, anomenat així, amb el segell Rural Rhythm Records, que en vinil va publicar aquest Beautiful Waltz Melodies, amb Pat Starr, amb Tater Tail, Harold B. Shot Watson, així també se'n deia, i també amb John Palmer i Donna Darling, amb un disc arranjat per Uncle Jim O'Neill i produït per Liz Sutton, editat l'any 1968, That Silver-Headed Daddy of Mine.

Com podeu observar, amb excel·lents instruments que ens aportaven aquests artistes, Pat Starr, un excel·lent intèrpret de piano basat en la música country, Clarence Tate era un violinista, un fiddler de bluegrass, però també baixista i cantant, Harold B. Shot Jackson, guitarrista, més conegut per les seves grans interpretacions de dobro i de la pedal steel guitar, i la seva dona, la dona Darlene, una cantant de música country, però també excel·lent instrumentista, ella provinent de Kane, de Pennsylvania. I finalment, en John Palmer, un baixista de bluegrass, va ser durant molt de temps qui acompanyava el baix Don Reno, Red Smiley i els Tennessee Carabs, quan varen enregistrar grans èxits per King Records, aquell segell de Cincinnati. Una gent magnífica que es van unir per editar aquest àlbum, del qual també teníem alguna versió cantada amb la dona Darlene, com aquest Mexicali Rose.

quedi cantada abans. No, m'he equivocat. No, no hi havia peces cantades que jo sàpiga. M'ho he d'escoltar una altra vegada, després de tantíssims anys, aquest treball discogràfic d'aquests personatges. 1968, passem al 2026. Luke Combs, The Way I Am. Vàrem escoltar amb el Club del Country algunes de les cançons que formaven part d'aquest àlbum, sobretot alguns dels singles que havien sortit. Però bé, ens centrem en l'actualitat i aquest gran intèrpret de Huntsville, de Carolina del Nord, quan va néixer el 1990, ja considerat un dels més grans de la indústria de la música americana. Això es diu Ain't No Cowboy, el tercer quart senzill extret del seu darrer àlbum, The Way I Am.

11 de les 22, sí, 22 cançons de l'àlbum han entrat a les llistes de Billboard, sigui el US Country Songs o el US Country Airplay. Algunes encara ja estan pujant, per tant, tampoc podem dir que aquest any No Cowboy no hagi estat un èxit. Possiblement ho acabi seguint com tantes altres cançons. Però peces, per exemple, sense haver estat editades com a senzills, també estan triomfant. Aquest Rethink Some Things és el sisè àlbum d'estudi, The Way I Am de Luke Combs, i aquesta és una preciosa cançó que va escriure ell mateix al costat de Jacob Davis,

Escoltarem quatre cançons d'aquest disc, perquè no el tancarem aquí i en deixarem per d'altres ocasions també, amb peces com aquest Alcohol of Fame, que també com a senzill promocional va ser un número 46 a les llistes americanes de música country, quan va sortir aquest 2026. Un Luke Combs que ha obtingut excel·lents temes, com hem comentat abans, i que són plenament recordats a les primeres posicions de les llistes americanes, tot i que fa temps que no obté el que se'n diu un gran èxit. Aquells temes com el Call, Beer Calling My Name, amb Jason Rogers, que ens va portar el 2020, i abans, números 1, com Lay No Love In Oklahoma, Back In The Saddle, que pertany a aquest l'àlbum, Les Libles In A Hotel Room, també, i molt anteriorment, pràcticament cada cançó que treia era un èxit. Going, Going, Going, The Kind of Love We Made, Love You Anyway, Better Together, és igual, després en recordarem una. Ara és aquest Alcohol of Fame.

Alcohol of Fame amb Luke Combs. Recordeu fa 10 anys enrere quan va debutar? Ho va fer el 2016 amb aquella cançó que va ser el seu senzill de debut. La cançó anomenada Hurricane va arribar al número 1 del US Country Airplay i després seria inclosa amb el seu primer treball discogràfic, amb el qual també debutava This One's For You, que es va publicar el següent 2017. Repassa la música de Luke Combs avui amb el nostre espai.

si han recordat el Hurricane, el primer número 1, el primer senzill de Luke Combs. Seguim a l'actualitat de maig de 2026, en aquest cas, amb un parell de senzills. El primer d'ells ens el porta en Frank Ray, es diu, i ens parla d'en George Strait. La cançó es diu Third Row, George Strait.

és el senzill també de maig de 2026 a càrrec d'en Joe Nichols. Es diu Hike and Notes, aquesta cançó que acabàveu d'escoltar. El cantant de Rogers, d'Arkansas, triomfador amb altres temporades dins el món de la música country. Anem cap al 1950. Ara mateix recobrem un senzill publicat, doncs mira, 76 anys enrere, per en Hank Penny. Això es deia Bloodshot Eyes.

El material que s'enregistra i ens arriba des de principis dels anys 50, 1950, o des de fa gairebé 100 anys, com els enregistraments del fantabulós Jimmy Rogers. Això és del 1932 i porta el nom de Mississippi Moon.

I ara el que farem serà, després d'haver escoltat música, escoltar música del cel, dels àngels, perquè aquest és un dels millors violinistes que donen la història de la música. És en Kenny Baker, un recopilatori publicat el 1993 en 20 de les seves peces, com aquest Festival Waltz que escoltarem. Qui era en Kenny Baker? Doncs durant 25 anys en va ser el violinista dels Bluegrass Boys, el grup d'en Bill Monroe. Nascut el juny del 1926 a Bardeen, a Kentucky. L'escoltem. Això és Festival Waltz.

dels 90. Va morir el 8 de juliol de 2011 a l'edat de 85 anys. I, òbviament, a part del violí, del qual era un mestre entre els mestres, també va interpretar la guitarra. Escoltem una de les seves peces més conegudes. És un tema que es diu Flor Pareno.

Bé, arribem al final del nostre programa i ho fem amb la música d'aquest extraordinari i val la pena recordar violinista que, a més, també havia interpretat la guitarra, abans ho hem comentat, per Josh Graves i també per Lester Flatt i Earl Scruggs com un dels membres dels Foggy Mountain Boys. Va participar en les gires de Josh Graves fins a la seva mort, la d'en Graves, l'any 2006. Un veterà que avui hem recordat i ens acompanya fins al final del nostre programa amb les peces First Day in Town i després amb Grassy Fiddle Blues, el violí de Kenny Baker. Fins la setmana que ve.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
3: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
4: Diputació de Girona.
5: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
6: Repassant la història amb Country Classics i Rafael Corbí. Avui, Willie Pardo.

Willie Barkdoll va néixer el 31 de desembre de 1928 i ens va deixar el 29 d'agost de 2014. Cantant i pianista de música country, la carrera musical del qual és pràcticament inseparable del dels més coneguts, els germans Rusty i Duke Kershaw. Willie Barkdoll va néixer a Forest Hill, a Louisiana. El seu principal instrument era el piano, però és possible que també toqués la guitarra rítmica, possiblement a les seves actuacions en directe. Amb una veu profunda i un so semblant al de Lefty Frizzell, va actuar sobre els programes del K-Sig, K-S-I-G, de Crowley, al costat de Jimmy Newman, Jim Toth i els germans Kershaw. Rusty, Duke i Willie van començar a gravar per al segell Feature del legendari productor de Crowley, en J.D. Miller, el 1953 o el 54. Molt poques d'aquests enregistraments es van publicar en aquell moment, però la majoria, a més algunes transcripcions de ràdio de la K-Sig, finalment van aparèixer al segell Fly Ride del Regne Unit entre el 1981 i el 1991.

El disc de Willie Bardell per a Feature Records va ser I'll Give My Heart to You, també regravat posteriorment per a Hickory Records, que va aparèixer a principis de 1955. Va ser el darrer llançament del segell, acreditant el suport a Rusty, Duke and the Music Makers.

Després que Feature Records es dissolgués, en Rusty i en Duke van signar per Hickory Records a Nashville i en Barkdoll també va signar com artista per dret propi. La veu de baix profund de Willie contribueix a moltes de les gravacions de Rusty i en Duke, fins al punt que el seu nom va aparèixer gairebé totes les cares en què va aparèixer com a vocalista. En alguns casos, aquestes harmonies són absolutament espectaculars, com per exemple el tema que escoltarem, Cow Liger. Les gravacions de Hickory es van beneficiar d'un acompanyament de primera classe per part de l'equip A de Nashville, de vegades realçat pel violí d'en Rufus Thibodeau.

Els enregistraments en solitari del nostre protagonista d'avui per a Hickory Records, 8 senzills en total, són una barreja de country a l'estil de Lefty Frizzell, swing occidental, swing western, com en diríem, western swing sense traduir-ho, i rockabilly. Les cançons d'aquesta darrera categoria inclouen la gran versió de les dues cares, Hey Honey i Ain't Gonna Waste My Time, i també el tema Too Many, que va versionada per Ossie Smith, la versió del qual va tenir un llançament al Regne Unit a Londres, mentre que l'original no es va publicar al Regne Unit. Too Many, escrita per Voodoo Loy i Felice Bryan, presenta un gran grup de guitarra amb en Hank Garland i en Ray Edenton, bons sons de percussió de Buddy Hortman i Lightning Chance, i un solo de piano del gran Floyd Kramer.

La major part del material de Willie amb Hickory Records va ser escrita per Ginny Miller en només un crèdit de coescriptor de Bark Dool. Rusty i Duke van aconseguir 5 èxits a les llistes de country entre el 55 i el 61, però les gravacions en solitari de Bark Dool no van tenir èxit a les llistes, malgrat la seva gran qualitat. El seu darrer llançament amb Hickory Records va ser un bon tractament accelerat del Keep Loving Me Baby, de Melvin Ansley. Després d'aquesta darrera sessió amb Hickory, Bark Dool es va traslladar a Houston i va començar a gravar per al segell All Star el 1961, aconseguint 7 llançaments quan el segell va tancar el 1964. Després va fer 2 discos per a Slick Morris, un promotor, productor i DJ de la zona de Houston i del sud-est de Texas. Willie va aparèixer amb el seu segell Skill, juntament amb Warren Smith i altres persones, les carreres de les quals Norris esperava reviure.

Escoltem Country Classics i avui repassant la història d'en Willie Barkdale. Ens aturem molt amb aquests grans artistes del country més tradicional i alguns d'ells absolutament oblidats. A la dècada dels 70 probablement era inevitable que Willie finalment es creués amb un dels més grans empresaris dels Estats Units, en Hugh Moore. En Willie va gravar un llarga durada en un estudi de Pasadena, Texas, per al segell Crazy Cajun de Moore a Conroe, a Texas. Aquesta vegada, però, cantava cançons gospel i semblava que ja havia sortit de l'escena country en aquell moment. Encara el 20 de juny de 1986, el Baytown Sun informava sobre el programa Baytown Family Opry a North Alexander, que incluïa un programa de gospel amb Willie i Jesse Buckle.

Durant les dècades dels 70, els 80 i els 90, la família Barkdale va viure al carrer Magnolia, de Channel View, a la vora est de Houston, fins que la seva dona va morir el 2012. Després d'això, Willie podia haver-se traslladat a l'altra banda de la badia de Pasadena, al comtat de Harris, a Texas, on va morir finalment el 29 d'agost de 2014, a l'edat de 85 anys. Tot i que feia 50 anys que vivia a Texas, el Houston Chronicle va informar que seria enterrat al Lecompte, a Forest Hill Rapids, a l'estat de Louisiana. Avui ens ha acompanyat en Willie Barkdale amb la seva música, com aquest Pencil and Paper Love.

Està la primera part del nostre programa amb Willy Bragdull i cançons com El Cause, You're Almost on My Mind, Going Walking, I'll Give My Heart to You, El Cow Liger, The Rusty Duke, però també les seves pròpies interpretacions, El Too Many, Keep a Loving Me Baby, Lonesome Journey, aquest Pencil and Paper Love. El nostre següent protagonista és d'una família molt coneguda, tot i que ell no ho ha estat tant. Randy Parton, nascut el 15 de desembre de 1953, ens va deixar el 21 de gener de 2021, cantautor, actor i empresari. Es deia Randall Houston Parton i va néixer a Sevierville, a Tennessee, el 8è dels 12 fills d'Abby Lee Caroline i de Robert Lee Parton. Era germà petit de les cantautores Dolly i Stella Parton i germà gran de l'exactriu Rachel Parton George. Va tenir una presència modesta a les llistes de música country amb dos èxits al Top 30 el 1981, com aquest tema, Hold Me Like You Never Had Me.

D'altres èxits menors van ser temes que possiblement escoltarem també en aquest programa, Shot Full of Love, número 30, o altres senzills, èxits molt menors, Don't Cry Baby, el número 80, Stranger in Her Bed, el número 92, tot a principis dels anys 80. Però potser és més conegut per All Flames Can Hold a Candle to You, un duet que va arribar al capdamunt de les llistes amb la seva germana. Sovint compartia escenari amb Dolly Parton tocant el baix i la guitarra a la seva banda. Down, down.

Randy Parton va publicar també diversos senzills que no van arribar tan amunt de les llistes o que no eren cançons d'àlbum, com ara el Tennessee Born, el 1975, o el tema que escoltarem a continuació, Roll on 18 Wheeler, el 1982. Dos anys després, aquesta cançó va ser gravat per la banda Alabama i es va convertir en el 12è senzill número 1 consecutiu d'aquest grup.

També el 1984 va cantar una cançó per la banda sonora de Rhinestone. La seva germana Dolly va protagonitzar la pel·lícula. També va tocar el baix per a la seva germana. Va ser un element destacat de Dollywood, connectant els visitants amb la família musical de East Tennessee amb actuacions en directe força populars, inclosa la favorita de la temporada My People, My Music al Park. Va començar a presentar espectacles a Dollywood el 1986, segons la publicació de la mateixa Parton. També és conegut pel teatre que una vegada va portar el seu nom a Roanoke Rapids, a Carolina del Nord. El 2007 va signar un acord per valor de més d'un milió i mig de dòlars anuals per gestionar i actuar amb un nou teatre que portava el seu nom al complex d'entreteniment i compres Carolina Crossroads. L'escoltem amb aquest tema del 1980, Shot Full of Love.

Una relació que a poc la del teatre es va anar deteriorant en molts de problemes i els dubtes que hi havia sobre què havia fet amb un fons de gairebé 3 milions de dòlars que corria per allà. El contracte de Randy Parton amb la ciutat es va rescindir el 8 de gener de 2008 i el teatre va canviar de nom, es deia Roanoke Rapids Theatre, i la ciutat es va fer càrrec del teatre. Va aparèixer Randy Parton per última vegada en un àlbum l'any 2020, cantant amb la seva germana You Are My Christmas. La Dolly va dedicar la cançó al seu germà, publicant amb el seu disc Holly Dolly Christmas. La filla de Randy Parton, Heidi, que també actua a Dollywood, es va unir a la cançó. Va ser el seu darrer enregistrament musical, el de Randy Parton. Va morir a Roanoke Rapids, a Carolina del Nord, de càncer, el 21 de gener de 2021, als 67 anys d'edat.

El nostre darrer protagonista pel programa d'avui és un llegendari músic de country bluegrass, menys conegut per les grans masses pel seu nom, sinó per el grup que va formar amb la seva família. Buck White va néixer el 13 de desembre de 1930 i va morir el 13 de gener de 2025. Un cantant, músic de country bluegrass, patriarca del grup familiar, guanyador d'un Grammy, The Whites. Nascut a Oklahoma City, fill d'Edward Shelton i Lucille White, es va criar a Texas. En Buck va créixer en un enric ambient musical. De petit, va canviar el seu nom a Buck per ser com l'actor cowboy en Buck Jones. Va créixer escoltant la ràdio, li encantaven tots els gèneres musicals. També li agradava anar al cinema veient Gene Autry, sobretot Roy Rogers, amb els Sons of the Pioneers. Va començar a tocar el piano i la mandolina quan era un adolescent i després de l'institut va actuar en diverses bandes de country honky-tonk a Texas i Alabama, i a Oklahoma, perdó, fins que va tornar a tocar per algun dels grans d'aquella època, com ara Hank Snow o Ernest Tubb.

Mentre era a Vilaine, va conèixer el seu futur cunyat, en Bob Gousa, en qui li va... Mentre era...

concretament a Hendersonville, on va continuar treballant de lampista abans de convertir-se finalment en músic a temps complet. Va ser quan les filles d'en Buck, la Sharon, nascuda el 17 de desembre del 53, i la Cheryl, el gener del 55, van mostrar una promesa musical primerenca que Buck White va començar a prendre-s'ho més seriosament. Buck White and the Downtown Home Folks es van formar el 1972 i van tenir un bon rendiment, tot i que la Pat es va retirar del grup l'any següent. En Buck va gravar un àlbum en solitari per Sugar Hill el 1979, More Pretty Girls Than One. Però després, tot va començar a ser popular quan es van formar The Whites.

The Whites es van formar oficialment a principis dels anys 80 com una banda familiar que va signar amb Corp Records i les coses van començar a encaixar. Van tenir múltiples èxits al top 10 amb cançons memorables com Pins and Needles, You Put the Blue in Me, If It In Love, Let's Leave It Alone o When the New Words of Our Love. També, per exemple, aquest Give Me Back That Old Familiar Feeling que escoltarem. L'edat madura de Book no va frenar gens el grup, va donar The Whites un atractiu venerat i

Doncs queda més temps, tot i que podíem haver allargat molt sobre The Whites, membres de llarga durada del Grand Ole Opry, moltes aparicions amb aquest programa, van ser fitxats com a membres al 1984. La seva filla, la Sharon, es va casar amb Ricky Skaggs el 1981, per això van col·laborar regularment amb la seva banda i també ho feien The Whites, amb participació de tots en diferents àlbums. Van guanyar un Grammy per l'àlbum Salt of the Earth, amb la col·laboració d'en Ricky Skaggs. Van ser nomenats a premis de la CMA o de l'Acadèmia de Música Country com a grup vocal de l'any durant la dècada dels 80, però potser el seu major reconeixement va ser a través de la seva contribució a la banda sonora guanyadora del Grammy a l'àlbum de l'any de l'aclamada pel·lícula Oh Brother, Where Art Thou el 2001. Aquesta interpretació del Keep on the Sunny Side va presentar els The Whites a una generació i un públic completament nous. Sensacional. El pare i avi de The Whites, el membre més gran del Grand Ole Opry, un gran patriarca de la música country, va morir en pau el 13 de gener del 2025, als 94 anys d'edat. El grup va entrar en una breu pausa, però ha actuat alguna altra vegada. The Whites amb Keep on the Sunny Side. Adéu-siau.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
2: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
3: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen,

Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: benvinguts i benvingudes amb una nova edició del nostre informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell. És l'informatiu migdia, un cop més cobra les seves portes al punt horari de la una del migdia. Soc Rafael Corbí, a la direcció i presentació d'aquest espai que compta amb l'edició i producció d'en Ferran Castelló i la Maria Vila. Saludem en Ferran Castelló amb el nostre informatiu. Bon dia, Ferran.
1: Hola, molt bon dia.
0: Perquè a Palafrugell ja s'han posat a la venda els tiquets del sopar popular del pregó de les festes de primavera de Palafrugell.
1: L'acte es farà el 29 de maig als Jardins de Can Bec amb Ramon Plaja i Maria Plaja com a pregoners. La ballada inclourà música de Miquel del Roig i la presentació del cartell oficial de les festes. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el bar dels Trompats.
0: Ens en parlarà d'aquí uns moments en Ferran també d'aquest pregó de les festes i de tot el que l'acompanya, perquè comencen amb bon peu les festes de primavera ja a casa nostra. D'aquí no res, estigueu preparats perquè la disbauxa, amb seny, això sí, tornarà a ser present aquí i nosaltres en parlarem pràcticament cada dia a Ràdio Palafrugell. Parlarem també amb el nostre informatiu dels mercats gironins que impulsen activitats gastronòmiques per reivindicar el producte local. També parlarem del Consell Comarcal del Baix Empordà, que busca una estratègia comuna en educació, energia i taxa turística. També, si voleu, podeu ja participar en l'enquesta per elaborar el nou Pla Local de Joventut de Palafrugell. I també tocarem el tema de la Plataforma per la Llengua, que reclama aquí a casa nostra que es garanteixi l'atenció en català als busos interurbans. Parlarem de la previsió meteorològica amb en Josep Pasqual i també com cada dia tindrem els dies mundials internacionals per cloure d'una manera més amena al nostre informatiu. Per tant, comencem ja les informacions del dia d'avui.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa

0: Com dèiem, Palafrugell ja ha posat a la venda els tiquets del sopar popular pel pregó de les 64enes festes de primavera, un acte que es farà el divendres dia 29 de maig a les 8 del vespre als Jardins de Can Bec. El pregó anirà a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. La vetllada també inclourà la presentació del cartell oficial de les festes, obra de Gerard Soler i Coll i l'actuació musical d'en Miquel del Roig. Ferran Castelló.
1: Aquest serà el segon any consecutiu que Palafrugell recupera el pregó de les festes de primavera. L'organització manté els jardins de Can Bec davant de l'Ajuntament com a espai central per donar el tret de sortida al primer gran cap de setmana de celebració. L'accés al pregó serà lliure per les persones que vulguin assistir-hi sense quedar-se a sopar. Els tiquets del sopar popular costen 8 euros i es poden comprar a la taquilla del Teatre Municipal. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el servei de bar els gestionarà els trompats. El programa del cap de setmana, del 29, 30 i 31 de maig, inclourà altres activitats destacades. Dissabte es farà el vermut literari Josep Pla, passava amb les hores, el Calau Bar de Carella i la baixada de carretons al Molí de Vent. Diumenge hi haurà la 40a marxa de la Groina, activitats carrossaires a la plaça de l'Arbangarda, el tercer campionat de botifarra i l'Oxygen Fashion Show.
0: Cada setmana, doncs, enfeinats també tota la gent per trobar els llocs on volen anar i nosaltres per informar de totes aquestes activitats. A Ràdio Palafrugell ho podreu seguir dia a dia, tot el que tenim de les festes de primavera, no només a través de l'antena de la ràdio, com ara, sinó també a través de les nostres xarxes socials. Una feinada que ens aporten en Ferran i la Maria, sobretot, de tot això. Aviat començarem també amb els presentant els diferents grups que participen amb el Carrusel Costa Brava, els diferents colles que participen al Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnaval. Ja ho veurem avui, ja. Com sempre, la millor informació és la que ens arriba directament de l'emissora de casa i som nosaltres, a Ràdio Palafrugell, amb els serveis informatius. L'Ajuntament de Palafrugell ha obert una enquesta adreçada a la població jove del municipi. L'objectiu és recollir opinions, necessitats i propostes per elaborar el nou pla local de joventut. La participació es fa a través d'un formulari en línia que es pot omplir des d'un dispositiu mòbil o de l'ordinador. La iniciativa vol facilitar que els joves expressin què els preocupa i com creuen que es pot millorar el municipi. La campanya incorpora un missatge directe per incentivar la participació i reforçar la implicació juvenil en les decisions locals. També s'utilitza un codi QR en els materials informatius per accedir ràpidament amb aquesta enquesta.

0: Els mercats municipals de les comarques gironines organitzen fins al 31 de maig la novena Setmana Internacional dels Mercats, amb 14 activitats relacionades amb la cuina i la gastronomia. La iniciativa forma part de la campanya internacional Love Your Local Market, Estima el teu mercat local, que promou el comerç de proximitat i els mercats locals. Una presentació que es va fer divendres passat a la taula tast de la plaça del Mercat d'Olot. Hi van participar la diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, la Vanessa Peiró, la regidora de promoció de la ciutat d'Olot, Gemma Canalies, i el president de l'Associació de Placers del Mercat d'Olot, en Jordi Vilarrassa. La campanya manté el lema "No tallis, el mercat pregunta", amb l'objectiu de reivindicar el paper dels paradistes com a prescriptors del producte fresc i de proximitat. Els venedors compartiran recomanacions i consells sobre conservació i cuina tant a les parades com a les xarxes socials dels mercats. A Palafrugell, el mercat participa en la iniciativa en diverses activitats entre aquest passat dia 15 i el proper 31 de maig. Una de les propostes és el repte del mercat de Palafrugell, una acció participativa repartida en tres espais diferents del mercat. Les persones que completin el repte podran participar en el sorteig d'un cistell amb productes del mercat diari de Palafrugell. També s'impulsa una campanya a través d'Instagram perquè els clients facin preguntes directament als paradistes. Les consultes poden ser sobre com cuinar, conservar o preparar els productes frescos. Els mateixos venedors respondran als dubtes i compartiran consells i curiositats sobre els aliments i el mercat. Durant la presentació d'aquesta quinzena dedicada als mercats, també es va donar a conèixer un projecte, el projecte Mimba, del qual ens n'ha parlat aquest matí l'alcaldessa de Mont-ras, la Vanessa Peiró. És un projecte centrat en el reaprofitament alimentari. El xef Pere Plana Gomà ha creat diversos productes gastronòmics elaborats amb excedents i mimbes de les parades dels mercats. L'acte ha inclòs un taller degustació d'aquests productes. Les activitats programades arreu de la demarcació inclouen tallers de cuina, rotació, guiades de compra, tastos especialitzats, xerrades i demostracions culinàries en directe. Algunes propostes permetran aprendre a conservar anxoves o descobrir cafès de qualitat. Aquesta campanya dels mercats es desenvolupa a Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Olot, Portbou, Roses i Salt, que són integrants de la xarxa de mercats sedentaris de Girona. El de Lloret de Mar, que també hi sol participar, enguany no hi és perquè l'equipament està en obres de reforma. La Setmana Internacional dels Mercats va néixer al Regne Unit l'any 2011 i actualment l'agrupa més de 4.000 mercats en 19 països diferents. Els gironins s'hi van incorporar el 2018 per reforçar-ne el paper com a espais de trobada i dinamització social. D'altra banda, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha celebrat un nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses en la participació de més d'una trentena de representants municipals de la nostra comarca. La reunió, celebrada el passat dimecres 13 de maig, va servir per tractar qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat energètica, la taxa turística i l'empadronament. Un dels principals punts de la sessió va ser la presentació del Pla Actualitza Escoles, a càrrec del director dels Serveis Territorials d'Educació Girona, Miquel Mercè. El programa preveu finançar obres de reforma, ampliació i millora en centres públics d'educació infantil, primària i educació especial. Els municipis podran optar a recursos econòmics per modernitzar els equipaments educatius. Durant la trobada també es va debatre sobre l'aplicació de la nova taxa turística aprovada pel Parlament de Catalunya. Els representants municipals coincidien en la necessitat de coordinar una estratègia conjunta al Baix Empordà. De manera unànime, els ajuntaments expressaven la voluntat de no aplicar recàrrecs municipals durant els propers dos anys, mentre la Generalitat desplega progressivament l'increment de la taxa. El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses també ha abordat la implantació d'energies renovables a la comarca en el marc de les al·legacions al Plater. Els representants municipals han defensat la necessitat de planificar aquestes instal·lacions de manera consensuada i equilibrada. També han remarcat la importància de preservar el paisatge i l'activitat agrícola, escoltant les propostes i contrapropostes dels ajuntaments. El Consell Comarcal donarà suport tècnic als ajuntaments en la tramitació de les al·legacions relacionades amb aquest Plater. La sessió es va tancar amb el retorn de la feina feta durant l'últim any per garantir el dret d'empadronament. El Consell Comarcal i diversos ajuntaments valoraven la coordinació impulsada davant la pressió que se'n representa la gestió del padró i el fet migratori als municipis de la nostra comarca del Baix Empordà. L'Ajuntament de Palafrugell destaca la consolidació del grup motor de les festes de primavera com una eina clau per coordinar l'organització de la celebració amb les entitats del municipi. En declaracions a Ràdio Palafrugell, la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, l'Andrea Albizua, assegura que el model facilita el treball conjunt i la millora de la planificació de les activitats. El grup motor es va posar en marxa fa 2 anys amb l'objectiu d'enfortir la relació entre el consistori, les associacions i els col·lectius vinculats a les festes. Segons la regidora, enguany el funcionament ha estat més fluid perquè l'equip ja tenia experiència de l'edició anterior.
1: Molt positivament, perquè creiem que està sent molt més fàcil treballar conjuntament i sobretot molt planificat.
0: La coordinació es fa conjuntament amb les entitats i amb el suport de Pau Casanovas, encarregat de dinamitzar el grup motor i mantenir el contacte amb les associacions participants. Andrea Albizua destaca especialment la implicació dels trompats i del teixit associatiu local, que considera essencial per mantenir viva la festa.
1: En aquest grup motor hi ha els trompats, que són, a part de trompats, són molt trempats, treballen molt i posen moltes ganes a tirar endavant les festes, i tenim aquesta coordinació triangular entre Ajuntament, les associacions i el grup motor, doncs, que fa que tot sigui més fàcil.
0: La regidora assegura que les festes de primavera són una de les celebracions més sentides per la població i defensa que el futur implica continuar transmetent aquesta il·lusió a les noves generacions. També subratlla que la participació de les entitats és imprescindible perquè la festa continuï evolucionant sense perdre l'essència popular.
1: Tothom, qui més qui menys, té un record de les festes de primavera. Tothom, qui més qui menys, ha sortit al carrusel, ha anat a la fireta, ha anat a la fanguejada, ha acompanyat la seva àvia o la seva mare amb les puntaires. Vull dir, jo crec que està molt al cor de la gent del poble. Tothom hi té un record i és molt més que el carnaval.
0: Les festes de primavera de Palafrugell celebraran enguany, recordem, la seva ja 64a edició entre el 23 de maig i el 8 de juny, amb el carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals com a acte central i amb una programació que combina activitats tradicionals i noves propostes.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Des de Plataforma per la Llengua es reclama que el decret llei que prorroga diverses concessions de bus interurbà fins al 2034 incorpori clàusules per garantir l'atenció en català als usuaris. Segons l'entitat, el text fixa obligacions ambientals i de qualitat del servei, però no inclou mesures específiques per assegurar els drets lingüístics en un servei públic gestionat per empreses privades. Aquest mes, el Parlament de Catalunya haurà de convalidar el decret llei que amplia les concessions de diverses línies de transport interurbà. Davant d'això, Plataforma per la Llengua ha començat converses amb els grups parlamentaris perquè el document incorpori garanties lingüístiques. L'entitat assegura que cada vegada és més habitual trobar situacions en què no es garanteix l'atenció en català al transport públic, tant en la comunicació oral com en l'escrita i digital. També recorda que l'Estatut d'Autonomia reconeix el dret d'opció lingüística en els serveis públics, encara que siguin gestionats per empreses privades. Plataforma per la Llengua considera que l'atenció en català és un dret essencial i defensa que les administracions han de vetllar perquè es compleixi en serveis amb una incidència quotidiana i territorial, tan extensa com el transport interurbà. Per exemple, podria tenir impacte en Moventis, a la comarca del Baix Empordà. Sobrepassat el punt d'un quart de dues, seguim amb el nostre informatiu, però ara ho farem amb en Josep Pasqual i la previsió meteorològica per aquesta setmana. Dilluns, en 18 de maig, des de l'estudi de la ràdio directament a la barca, perquè avui amb el nostre company Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, el tenim a dalt de la barca, o sigui, el fem en plena feina. Josep, molt bon dia, benvingut.
3: Hola, bon dia.
0: Com està el mar? Tranquil o no?
3: Sí, avui està... La carretera està bé avui.
0: Ja hem llevat, semblava que havia de fer una mica de sol, però després s'ha anat tapant. Quin dia ens està fent ara mateix?
3: Bé, fins i tot ara m'han caigut quatre gotes aquí. Com bé dius, doncs tenim un dematí força tapat. I el que passa és que amb alçada tenim aire fred, o més fred del que tocaria, i això fa que hi hagi aquest creixement de nuvolades, tal com comentem els darrers dies.
0: Sí, perquè déu-n'hi-do com han crescut. Ahir van tenir quatre gotes, alguna pluja, no sé si van arribar aquí a la costa o no, però cap a l'interior sí que en van tenir. Quin temps ens va fer el cap de setmana?
3: Sí, com bé dius, doncs ahir va ser un dia que cap a l'interior es veia molt tapat, es veien cortines de pluja, i les escorrialles, no sé si aquí a Palafrugell ja ha arribat, però aquí a l'Estartit han caigut quatre gotes a la matinada.
0: És possible que sí, perquè hi havia algun sector que estava una mica moll. Molt bé, cap de setmana passat, setmana de canvi de temps?
3: Sí, aquesta setmana, tal com avançàvem divendres passat, doncs sembla que aquest temps inestable, aquesta massa freda embalsada, doncs s'irà desplaçant cap a Itàlia i cap a l'est, i aquí doncs tindrem una situació amb aire més temperat embalsada, i que això es reflectirà de dues maneres. Primer, amb un temps més estable, més assolellat, i segon, amb una setmana que les temperatures iran pujant. Tot i que, com sabem, aquí a la costa, doncs, sempre tenim aquesta marinada que pren la temperatura, diguem.
0: Pren la temperatura i puja a l'aixafogó, no?
3: Sí, però encara no és època d'aixafogó, no, perquè doncs, el mar, la darrera dada que tinc, la d'avui encara no l'he observat, doncs, era de 18,2, que això ja és una temperatura de gairebé 2 graus per sobre la mitjana, però, diguéssim, aquest aire que arriba, doncs, és fresquet i, per tant, no hi ha la sensació d'aixafogó, que bàsicament és a partir del juliol.
0: Tu, Josep, ara em fas pensar una cosa, et faré una pregunta ara que et descol·locarà. Com vas en cotxe i portes el mòbil que estàs parlant, et posen multa, però en barca també o no?
3: Sí, com m'has trucat, ja he mirat que no hi hagués la policia per aquí a la vora.
0: Anava a dir.
3: I compte que amb els 8 km per hora que vaig, déu-n'hi-do.
0: Sí, és que no trobis una balena i hagis de frenar de cop. Vols especificar una mica més el que tindrem aquesta setmana? Perquè aquest temps que tenim ara, fins quan durarà? Fins dimecres o com
3: comptem? És a dir, avui, aquesta tarda, sí que podrien arribar alguns ruixats aquí, fins i tot a la costa, doncs, una mica més important que aquestes quatre gotes d'ahir, però ja a partir de demà la situació millorarà, tot i que encara hi haurà núvols, demà hi haurà moltes més clarianes, i ja pràcticament el risc de pluja doncs ja disminuirà, pràcticament serà inexistent a partir del dimecres, i amb més estones de sol i aquesta temperatura doncs una mica més alta, tot i que doncs a la línia costanera bufaran aquesta típica marinada, aquest garbí, aquest gregalet de primera hora, i això doncs fa que, com hem comentat abans, que la temperatura es tregui.
0: Molt bé, doncs el resum del que serà aquesta setmana, no sé si per divendres hi haurà canvi de temps o no, però en principi suposo que ja ens podem preparar perquè ens arriba ja l'estiu. De fet, l'estiu astronòmic no, però el meteorològic sí, no?
3: Bueno, l'estiu meteorològic comença el 1 de juny.
0: El 1 de juny, li falta poc. Sí. Sí, molt bé. Sí, sí. Josep, alguna cosa més?
3: No, desitjar bona setmana a tothom.
0: Molt bé, doncs en divendres hi tornarem i a veure si tornes a estar a dalt de la barca. Acabo de disfrutar. I no et mullis, sí. Sobretot.
3: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies, Josep. Adéu, bon dia.
3: Adéu-siau.
0: Repàs amb els dies mundials o internacionals per la data del 18 de maig. Avui celebrem el Dia Internacional dels Museus per posar-hi consciència a les persones sobre la rellevància dels museus com a mitjà per l'intercanvi cultural. La creació d'aquest dia va ser per iniciativa del Consell Internacional dels Museus l'any 1977, conegut com ICOM. En el Dia Internacional dels Museus, aquesta és una data ideal, no tan sols per visitar els museus de casa nostra, sinó per aprendre sobre aquestes organitzacions que no tenen ànim de lucre i que exerceixen aquest paper de guardians de la cultura de la humanitat. Un museu, un lloc, una institució que ofereix exhibicions, exposicions i mostres per l'educació i gaudi dels seus visitants sobre cultura, art i història de diverses parts del món. A casa nostra tenim diversos museus que val la pena que, com a palafrugillencs, també acompanyeu, visiteu i recolzeu. I també és un dia especial avui, el Dia Internacional de la Fascinació per les plantes. Us quedeu bocabadats davant d'una planta? Doncs avui també és el vostre dia. Els amants de les plantes tenen aquest dia molt especial, 18 de maig, amb la finalitat de destacar el paper fonamental d'investigació de les plantes en la conservació de l'ambient i dels beneficis que ens aporten amb els sers vius. La creació d'aquesta data, en l'any 2012, va ser per iniciativa de l'Organització Europea per les Ciències de les Plantes, amb la finalitat de fer conèixer la importància de les plantes en llocs o àrees tals com l'agricultura, la producció sostenible de menjars, la silvicultura o l'horticultura. Compta amb el suport, la promoció i la difusió per part d'institucions científiques, universitats, empresa privada, jardins botànics i particulars. És un dia per celebrar avui i tots els dies. Hi ha un piló de motius per als quals les persones senten una fascinació genuïna per les plantes. Són formoses, necessàries per la vida de la Terra i la veritat és que ens encanta veure les seves formes, els seus colors i les seves espècies. Avui ha estat el dia, doncs, que hem resumit el Dia Internacional dels Museus i el Dia Internacional de quedar bocabadats de la fascinació per les plantes.

0: Una cordial benvinguda a Ràdio Palafrugell de la mà de qui us parla l'Àngel Roura Massaneda. Trenquem silencis dia a dia, sí, perquè volem seguir treballant per una major consciència sobre els comportaments masclistes i la importància de la lluita feminista per una societat més igualitària i més humana. Avui parlem de bicoca pel patriarcat, una expressió que utilitza Matilde Fontecha en el seu llibre Feminidad y Patriarcado, publicat el 2022. Un llibre que consta de 14 capítols que parlen des de violència exercida contra les dones com a base del patriarcat, parla de prostitució, ventres de lloguer, els instruments de poder masculins, els moviments feministes com el MeToo, documentals també, feminitat i feminisme, maternitat o no, bellesa, moda, consumisme, etc, etc. Un llibre que val ser llegit i val ser recomanat, Feminidad y Patriarcado, de Matilde Fontecha. L'autora aporta dades procedents de fonts contrastades i d'altres autores a les que cita. I deixeu-me que citi una que especialment m'agrada aquesta frase, que és Núria Varela, i diu: quan més subtil es fa el patriarcat, més difícil és lluitar contra ell. Doncs bé, més cert, impossible. El patriarcat, davant la possibilitat que el moviment feminista avanci massa i càpiga la remota possibilitat que la desigualtat s'escurci o s'escurci massa, el que ha fet és inventar-se una falsa simetria, tot creant un terme que des de l'antropologia es nega que existeixi com a tal, i aquest concepte és el matriarcat. Què millor que crear un enemic que no existeix? Què millor que fer córrer la por sobre un concepte creat, artificial, artificiós i fals? El patriarcat no sols té bona salut, ens diu Matilde Fontecha, sinó que, a més, té la capacitat i poder per a mantenir les dones en situació de subordinació. I ho fa utilitzant la violència, la por, la vergonya, el menyspreu, la desvalorització, la privació de paraula, i també ho fa en fer de les dones la bicoca del patriarcat. Bicoca de què o per què? Doncs bé, doncs perquè el patriarcat té el control sobre el cos de la dona. I ens pot sonar fort, o pot semblar que no és cert o exagerat, però no. Quan llegim l'argumentari de Matilde Fontecha, ens treu de dubtes. Per un costat, la pressió estètica i els negocis creats a l'entorn del model estètic, la persecució constant de la bellesa, l'eterna joventut, la vestimenta, els tractaments, els productes, els fàrmacs, les operacions, etc, etc. L'engany, autoengany o miratge proporcionat pel patriarcat de la suposada llibertat d'acció que tenim. És a dir, ens cuidem estèticament perquè ho decidim lliurement, tenim mil cures i atencions al nostre cos dient-nos que ho fem perquè volem, perquè tenim la capacitat de lliure decisió. Quan al darrere hi ha una pressió brutal per seguir sent i aparentant joves, malgrat el pas dels anys. La quantitat d'indústria i de negocis que hi ha en relació a l'estètica, la roba, els complements, és brutal. La pressió és omnipresent. El judici hi és, més que present, i ho sabem totes. La quantitat de diners que es mouen en relació a la bellesa, a la pressió estètica, és immensa. És a dir, som una font de negoci a costa de la salut i la integritat psicològica, emocional i física, si convé. Poca broma. Som conillets d'índies i jutges. Ens autojutgem alhora. Una altra part important és la prostitució, la trata, així com l'explotació reproductiva. Se'ns ven que la prostitució i el ventre de lloguer són actes de llibertat individual. I la trata, un negoci tan tèrbol com difícil de seguir la pista o en tan poca voluntat d'eliminar perquè hi ha molt diner pel mig. Tant la prostitució com la trata de persones com els ventres de lloguer estan dins l'economia submergida i aquesta no consta enlloc, no té drets laborals i socials. Aquesta no recapta impostos ni forma part de les cotitzacions socials. I aquesta suposa una pèrdua d'ingressos, evidentment, que formarien part dels recursos públics per atendre necessitats de les persones. No oblidem una altra economia submergida que no està catalogada com a tal, però com és, que són les tasques domèstiques i de cura de persones dependents. Interessa l'existència d'aquesta economia submergida perquè qui en surt perjudicada en primer ordre són, per un costat, l'escassetat de serveis públics. El patriarcat això no li preocupa. En segon lloc, qui en surt perjudicat d'aquesta escassetat de serveis públics són dones, en molt bona part, això tampoc preocupa el patriarcat, i a manca de cobertura de serveis públics ja hi ha una xarxa de suport, de teixit de suport familiar, que sol anar a càrrec de dones que renuncien a jornada laboral per a sostenir el dia a dia de la família. Dones que ho fan a costa de patiment i sobreexplotació. I això tampoc preocupa el patriarcat. No ens sorprèn, vaja. Al patriarcat la jugada li surt molt bé. Té rendibilitat econòmica a costa del cost de la dona i, a més, té les dones a ratlla. Què més vol? Això és una bicoca. Com diu Matilde Fontecha, la suposada llibertat és la carta més intel·ligent i novedosa del patriarcat, que en tornar-se enemic invisible ha aconseguit que fem part del treball brut, que siguem col·laboradores, afiançant un sistema que ens discrimina. I permeteu que tanqui repetint les paraules de Núria Varela, que m'agraden molt, que diuen: quan més subtil es fa el patriarcat, més difícil és lluitar contra ell. Doncs bé, més cert, impossible. Així que alerta quan ens venen que som lliures i que si cedim a l'estètica i a tot el que hem parlat aquí avui, ho fem perquè lliurement ho hem decidit. Alerta, prenem consciència de les trampes, dels paranys, els que ens fa caure, el que ens vol fer caure el patriarcat per tal que no despertem. Alerta. Fins aquí per avui. Sabeu que teniu a disposició el correu trenquemsilencis@gmail.com. La setmana que ve, més aquí a Ràdio Palafrugell, a Trenquem Silencis Dia a Dia, amb Àngel Roura Massaneda. Molt bona setmana.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
2: Fins aquí les notícies a la nostra sintonia. Recordeu que a partir de les 3 de la tarda tindreu les plataformes i a partir de les 7 de l'antena de ràdio el programa d'esports, el Palesport, darrer programa de la temporada en el qual destacarem el final de la temporada futbolística. Encara li queden dos partits a la punxa, que va guanyar la primera part del playoff d'ascens a la tercera catalana, la quasi salvació assegurada de Sauleda i de Mont-ras. També felicitar el Mont-ras per el campionat de Lliga del seu equip juvenil bé, així com el Futbol Club Palafrugell per la bona temporada i també la qualificació de primers de grup de la Copa del seu equip cadet femení, per la victòria en el partit d'anada del playoff d'ascens a la categoria superior de l'equip femení B de l'Embol Garbí, l'equip sènior, que es va imposar per 7 gols de diferència al Laietà Argentona i que espera el partit de tornada de la setmana que ve. Això, conjuntament amb tots els altres esports, doncs avui ens portaran al Palesport, com hem dit, a partir de les 3 de la tarda, que el trobareu disponible a la nostra pàgina web, i després, a partir de les 7 de la tarda, a l'Antena de l'Art. Avui tenim aquesta tarda a la biblioteca, amb l'Amàlia Valderrama i la Montserrat Colomer, lectures que sanen, llegir-te amb amor. I per demà dimarts tenim doncs les activitats habituals. Al matí ens trobem per fer el cafè, a la tarda el grup de costura, ioga i pilates en cadira i l'espai obert de jocs de taula. Són algunes de les activitats que tenim a Palafrugell, però nosaltres ja us deixem amb més música en el dia d'avui i recordeu que hi tornem demà amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Que tingueu una molt bona tarda de dilluns. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Som aquí. Som amb tu. Som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Casa Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys, amb Ràdio Palafrugell.

municipal al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Si t'agrada A les portes de Troia i vols anar un pas més enllà, ara ens pots donar suport fent-te mecenes del programa a Patreon o iVoox. Amb una petita aportació mensual, ens ajudes a fer créixer el projecte i com a agraïment tindràs accés a continguts exclusius i altres avantatges. Trobaràs tota la informació a la nostra pàgina web portesdetroia.cat. Gràcies per ser part d'aquest viatge.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Amb l'arribada de la dinastia Trastàmara, després del compromís de Casp, el nou rei, Alfons V, necessitava legitimar-se i demostrar que era un digne successor del Casal de Barcelona. I per fer-ho, va posar la mirada en el vell somni mediterrani, el Regne de Nàpols. Un territori ric i estratègic, però governat per una reina imprevisible i una noblesa molt poderosa. El que havia de ser una expansió natural es va convertir en una odissea de més de 20 anys, marcada per aliances fràgils, setges eterns i la lluita constant contra les potències de Gènova i França. Una aventura que portaria a la corona a patir l'any 1435 un dels desastres navals més greus de la seva història. Què buscava realment al fons el magnànim a Itàlia? Era només ambició personal i territorial? O hi havia una necessitat econòmica vital per als mercaders catalans i valencians? I com va acabar el rei d'Aragó presoner en una fortalesa de Milà? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge de dos programes per redescobrir la conquesta de Nàpols. Benvinguts a l'inici de l'aventura italiana d'Alfons el Magnànim. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a una nova edició de les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui inaugurem una nissaga de programes amb Alfons el Magnànim com a protagonista, però abans de continuar us hem de recordar que, atenció, 7 de febrer estarem Portes de Troia al Totencat de Figueres.
3: Serem al Totencat de Figueres a les 12 del migdia, per tant, perfecte per fer un mini vermut, venir i després sortir a dinar a Porai, i serem l'Albert, i aquest cop no ens podrà acompanyar en Sergio, com ja us vam avançar, però...
2: Atenció, eh?
3: Vindrà una persona a l'altura d'en Sergio.
2: Oh, molt millor, per favor.
3: No, home, no. A l'altura.
2: Patrick Urbano.
3: Patrick Urbano amb nosaltres, a fer de conductor i a passar-nos-ho molt bé amb un tema també molt especial.
2: Doncs apunteu-vos-ho, 7 de febrer, Totencat de Figueres, esteu convidadíssims, convidadíssimes.
3: Entrada gratuïta, ens ho passarem molt bé.
2: Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Molt bé, avui portes un tema...
3: D'aquests que fa il·lusió.
2: Marca de la
3: fa
2: casa.
3: Fa il·lusió.
2: Albert Abril, és un tema que fa il·lusió, però per què?
3: Fa il·lusió, o sigui, vaig explicar aquí una anècdota personal. Jo aquest cap d'any el vaig anar a passar a Nàpols i vam anar a viure durant 4 nits a una casa d'una família napolitana, perquè tenim un amic que viu, bueno, que és allà, i total, que el pare de l'amic és historiador, en Ludovico.
2: Ludovico, salutacions.
3: I té una biblioteca, bueno, un senyor retirat ja, no sé què, historiador, de molts i molts, bueno, biblioteca d'historiador napolità molt vell, no? I quan va descobrir que jo era historiador també, em va començar a treure llibres. Sí, que vaig estar estudiant a Barcelona, no sé què, la conquesta de Nàpols, Alfons el Magnànim.
2: Questo è buono.
3: Sí. Bueno, que no sé com ens vam entendre, no? Oh. Em va adoptar com a fill simbòlic, per alguna manera.
2: I tu feliç, eh?
3: I jo molt feliç. És que era un senyor adorable explicant-me coses en italià. I jo fent veure que ho entenia tot, saps que ho agafes a mitges.
2: Més o menys amb l'italià, sí.
3: Més o menys. No? I em va explicar una anècdota molt interessant de la conquesta de Nàpols d'Alfons el Magnànim, que jo no coneixia.
2: I que avui ens explicaràs?
3: I avui...
2: O un altre dia.
3: O el proper programa, perquè us avancem que això s'allargarà seguríssim, perquè és una aventura que val la pena dedicar-li un parell de programes. Però vaig dir, hòstia, això ho hem de... Li hem de treure una miqueta de suc. I vaig dir, vinga, va, de cares a gener i febrer et prepares un bon programa.
2: Doncs aquests són els bons, eh?
3: Aquests són els macos, perquè és molt personal. Saps?
2: No us ho perdeu.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Ja estem aquí, al Portes de Troia, programa 528, i és l'inici d'una nissaga de programes dedicats a la conquesta del Regne de Nàpols amb l'Albert Abril.
1: Esperem que només siguin dos.
0: Això és quan comença, se sap. No se sap.
1: No se sap quan acabes.
0: Val? O sigui que agafeu-vos un carinyo. Si no sabíeu, o de moment no us havíeu endinsat mai en la història d'aquest tema, doncs doneu-li una oportunitat, perquè ningú millor que l'Albert us ho explicarà. I per això val molt la pena, també, a més, ostres, és un bon moment per fer-se Patreon.
1: És molt bon moment per fer-se Patreon i fer-se mecenes nostre. Ja sabeu que ens podeu donar suport de dues maneres, que és a través de la plataforma Patreon o de iVoox Premium. Ja sabeu que podreu optar a continguts exclusius, avantatges, etc., i ens fareu molt feliços.
0: Exacte, i és possible, a més, que un contingut exclusiu...
1: Estigui relacionat amb això.
0: Estigui.
1: Un o dos.
0: O dos.
1: Veurem, veurem.
0: Això... És l'Heracli de l'aquesta temporada, no? És...
1: No, crec que no.
0: No arribarà tant. Molt bé, doncs comencem el programa d'avui, Conquesta del Regne de Nàpols, i per situar-nos, més o menys, entre quins anys ens mourem avui?
1: A veure, avui ens mourem exactament entre l'any 1420 i 1442. Veurem que no tot és una mateixa campanya militar, perquè primer hi haurà una campanya del 1420 al 1424, ja l'explicarem, ja la narrarem. Després, Alfons el Magnànim tornarà a la península Ibèrica, perquè s'ha d'ocupar d'uns temes, així, en general.
0: Uns temes.
1: Uns temes que li sorgeixen. I llavors, Alfons el Magnànim retornarà cap a Itàlia, entre el 1435 i el 1442, i aquesta serà la segona part de l'aventura i també la part definitiva de tota l'aventura.
0: Molt bé, i abans d'afrontar un tema com aquest, és necessari fer una mica de context. Quina era la situació de la corona d'Aragó sota el regnat d'Alfons V?
1: Sí que cal fer context, i avui és d'aquells dies que val la pena, si més no, aturar-nos-hi uns minutets. A veure, ens trobem al vell mig del segle XV. I hem de pensar que des de termes més generals, des de la derrota de la batalla de Muret el 1213, la corona d'Aragó tenia una clara vocació mediterrània, marítima, no? Recordem que després de la batalla de Muret, o sigui, la corona d'Aragó, la seva expansió natural era cap al nord, però després de la pèrdua d'aquesta batalla i de la mort del rei d'Aragó en aquesta batalla tan terrible contra els francesos, l'expansió natural de la corona d'Aragó serà cap al Mediterrani, no? Serà València, les Illes Balears, serà Sardenya, etc. Per tant, des del segle XIII es va construir tot un sistema de dominis basats en Mallorca, 1229, l'illa de Sicília, 1282, l'illa de Sardenya, 1323, i aquella aventura dels ducats d'Atenes i Neopàtria, dels Almogàvers...
0: Els catalans van arribar fins a Grècia.
1: Però que, bueno, que són uns ducats molt llunyans, que són molt efímers, que només arribem fins a finals del segle XIV. Llavors, aquests territoris constituïen tota una sèrie d'enclavaments estratègics que atorgaven molt poder comercial a la corona d'Aragó, a tota la zona del Mediterrani Occidental. De fet, el principal rival de la corona d'Aragó per al domini d'aquestes rutes comercials al Mediterrani Occidental és la República de Gènova, ja anirem veient que anirà sortint, ja en parlarem més amb més deteniment si cal, però perquè entenguem que en aquell moment la corona d'Aragó és una gran potència comercial a la zona del Mediterrani.
0: Molt bé, i aquests oients ara que ens escolten, que no són pocs. Que la imatge de les xarxes socials, i els veiem una miqueta, no? Ens ensenyen una miqueta de les seves vides. I veiem que molts teniu encara... Encara, vull dir... No volia ser faltón. Teniu l'estelada d'imatge. encara creieu en tot això. Que està molt bé,
1: està molt bé.
0: I tant.
1: Home, tothom sap que els homes només volen una cosa, que és el retorn de la corona d'Aragó.
0: Efectivament.
1: I això tothom ho sap, Sergi.
0: I la pregunta que ve ara al guió és per tots aquests amics i amigues que us estimem moltíssim, i us deixeu veure amb aquestes imatges que ens ensenyeu per xarxes. Albert, això que ens estaves explicant fins ara, tots aquests dominis, és un imperi català?
1: Ja t'agradaria, Sergio, ja t'agradaria. A veure, hi ha moltes persones que tenen molts somnis humits en un imperi català, no? Clar, hem d'entendre que aquest sistema no és un sistema imperial en sentit modern, sinó que és una xarxa de territoris que estan políticament diferenciats entre ells, d'acord? Per això també sempre parlem de monarquia composta o de, entre moltes cometes, confederació, però com a, connectats per interessos comercials, per dinàmiques militars i per possessions dinàstiques, d'acord? Uh-huh. Sí que hi ha una certa mentalitat expansionista, per tant, podríem dir, entre una, algunes cometes, una miqueta de protoimperialisme, d'acord? Però no acaba de ser una dinàmica d'explotació imperial com la coneixem en els temps moderns, a partir del segle XVI, XVII, més el XVIII i el XIX, sobretot, no? Per tant, Imperi Català, bueno, si li voleu dir així per estar contents i tenir un somriure a la cara, diure així, però entenem la realitat d'aquest imperi, eh? Llavors, en aquest context, la monarquia aragonesa, quan dic monarquia aragonesa, em refereixo al monarca de la corona d'Aragó, que ja sabem tots que inclou territoris del Principat de Catalunya, el Regne d'Aragó, el Regne de València, etc. Els grans rivals de la monarquia eren França, essencialment, i aquí concretament, contra la dinastia dels Anjou, és a dir, contra els angevins, Gènova i Venècia, sí, les dues repúbliques, que eren les grans potències navals del Mediterrani, i el papat, vale? Perquè estem en una època que el papat sempre està a favor dels francesos. Sí, i a més és un actor polític que està just al bell mig d'Itàlia.
0: Molt bé, i per tant, tot el que ens ha explicat sembla un bon moment, objectivament, no?, a nivell geopolític per la corona.
1: Clar, sí i no. Tant de bo siguis l'Alberto aquí, per dir sí i no. Clar, quan ens trobem en 1420, 1430, 1440, és un moment de bastanta ambivalència, o sigui, hi ha bastants contrastos. Per una banda, com ja m'ha explicat, o sigui, la corona d'Aragó és una talassocràcia, no?, una mena de, entre moltes cometes, un altre cop, una mena d'imperi marítim.
0: Talassocràcia.
1: Una mena d'imperi marítim que, a grosso modo, el Mediterrani és, els cronistes a vegades diuen, el llac català, no? Aquella cita de Ramon Montaner, no? Cap peix gosarà treure la cua de l'aigua si no porta l'escut del rei d'Aragó a la seva cua, no? Una miqueta aquesta idea. A banda d'això, però, els territoris, o sigui, a part d'aquesta expansió tan gran, no?, cap al Mediterrani, si posem la nostra mirada als territoris peninsulars, comencen a créixer unes quantes crisis, d'acord? Bueno, no és que comencin, sinó que ja hi eren aquestes crisis, però estan en un moment en què es van consolidant a poc a poc. Clar, venim del compromís de Casp. Sí, el 1412, fa tot plegat, fixeu-vos, fa 20 anys, no? O si voleu, 1412, el començament de l'aventura serà el 1420, per tant farà 8 anys del compromís de Casp, que la dinastia Trastàmara, ja ho sabeu, que és d'origen castellà, entra a governar la corona d'Aragó. Fa molt poc que hi ha una dinastia, entre cometes, estrangera, governant els territoris catalans que per tradició havien estat governats per el casal de Barcelona. Això genera moltes friccions entre el rei i les institucions, sí, la cort, bueno, les corts, la Generalitat, etc. I que això, o sigui, aquestes institucions pròpiament catalanes miren amb molt recel les aventures dels monarques castellans, no? Però clar, Alfons V és el segon Trastàmara. Llavors encara Alfons tindrà una gran necessitat de legitimar la seva posició com a nou rei, com a nova dinastia, com a nova família governant de la corona d'Aragó. A més, hem d'entendre que en aquell moment les conseqüències demogràfiques de la Pesta Negra encara són vigents en el Principat de Catalunya. I no només, o sigui, no només estem parlant de conseqüències demogràfiques, sinó que tot això acaba derivant als conflictes remenses que comencen a treure el cap. València també comença a emergir com un nou motor econòmic en contraposició a Catalunya, vale? I és un moment on que demogràficament s'estan començant a recuperar, però els remenses també comencen a coure, sí, faltarà pocs anys perquè s'inauguri el sindicat de remenses, etc. Vale? Per tant, estem en un moment una miqueta efervescent a nivell polític, a nivell social, etc.
0: Alguna cosa més que sigui prèvia en tota aquesta aventura a la qual ens llançarem amb Alfons V?
1: Sí, a veure, només recordar una cosa, que ja anirà sortint al llarg del programa, eh? Una cosa que a vegades se'ns oblida. La corona d'Aragó no és un estat unitari modern. És a dir, que és un conjunt de regnes, principats, territoris, dominats per una mateixa corona, és a dir, per una mateixa dinastia. Això implica que cada un dels territoris del Regne d'Aragó, Regne de València, Regne de Sicília, Principat de Catalunya, etc., tinguin les seves lleis i les seves institucions. És a dir, cada regne, cada territori, tenia el seu propi en aquest sentit. És a dir, no ens hem d'imaginar un estat centralitzat en el sentit més modern. Això no arribarà fins al segle XVI i segle XVII. A més, ens trobem a mitjans del segle XV. I és un moment en què el monarca no té prou autoritat com per emprendre campanyes militars pel seu compte. Això ja ho hem dit, ens haurem d'esperar una mica més endavant amb l'absolutisme o les monarquies més autoritàries, etc. Per tant, el rei no té un pressupost fix, com els estats moderns. Cada vegada que vol anar a la guerra, cada vegada que vol armar una flota o un exèrcit, ha de negociar. Ha de negociar amb les corts de cada territori. I veurem que un dels motius pels quals Alfons marxa contra Nàpols és precisament per centralitzar el poder. Perquè al fons li interessa deixar enrere aquest sistema tan medieval. Li interessa convertir-se en un rei del Renaixement, un rei més autoritari, un rei més modern. Vale?
0: I, molt interessant, això, eh?
1: Sí, i ja ho anirem veient, eh? Però perquè ell està fins als nassos d'haver de pactar amb la cort, vull armar una flota, doneu-me diners. No, no. La cort li dirà, no, si fem això, doncs tu, durant no sé quants anys, ens redueixes els impostos de la ciutat o els usos, no sé què. Bueno, que ell li interessa centralitzar poder, li interessa guanyar autoritat com a monarca. Vale? Ja ho anirem desglossant, tot això.
0: Molt bé, i per quins motius o per quines causes al fons el magnànim durà a terme aquesta conquesta?
1: A veure, la primera causa, ja l'hem anat anomenant, és una causa purament dinàstica. Li interessa legitimar el poder de la seva, no, bueno, de la seva dinastia, de la família d'Estrastàmara, per demostrar que eren dignes de substituir el casal de Barcelona, que tradicionalment ja s'havien expandit cap al Mediterrani. Per tant, si ell feia el mateix, si continuava aquesta expansió cap al Mediterrani, doncs s'estava posant a la mateixa altura. No?
0: Té sentit, eh?
1: Per una altra banda, també la mentalitat d'Alfons, que és el que avançàvem fa un moment. O sigui, Alfons és... Jo m'atreviria a afirmar que és el primer monarca de la Corona d'Aragó que ja no és un rei medieval, sinó que comença a ser un monarca modern. Ell té una mentalitat molt més renaixentista. Ell no vol ser un rei, vol ser un Cèsar. Vol ser un humanista, vol ser un rei que no, o sigui, que no hagi de dependre els seus súbdits de la noblesa, del clergat, de les ciutats, etc., per haver de prendre decisions. Ell vol tirar pel dret. Busca ja el que nosaltres, quan ho expliquem, l'absolutisme, sí, l'autoritarisme. Llavors, ell tenia la voluntat de fer un regne propi guanyat per l'espasa, que això és molt important, perquè tots els altres regnes, el Principat de Catalunya, Aragó, València, etc., li venen per herència. Per tant, ha de respectar les tradicions que venen. En canvi, si es guanya un regne per l'espasa, és a dir, per la conquesta, podrà fer una miqueta el que vulgui amb aquest regne, per dir-ho d'alguna manera. Eh? Per tant, tindrà la capacitat de cooperar d'una manera més autoritària. I això una miqueta, eh? Que... Recordar un altre cop que la Corona d'Aragó, a diferència de moltes altres monarquies europees, com la castellana, la francesa, etc., era més pactista, mentre les altres monarquies eren més autoritàries. No? La frase aquella de el rei proposa i les corts disposen. És a dir, el rei l'únic que fa és dir, ei, què us sembla si me'n vaig a la guerra? I les corts, vale, però no sé què, però no sé quantos, vale? No, ara no entrarem en detalls. A Itàlia, en canvi, al fons podrà actuar com un monarca molt més autoritari. Per altra banda,
0: motius econòmics
1: que sempre estan allà, eh? No podem entendre la conquesta de Nàpols sense entendre els mercaders de la corona. Clar, el comerç català controlava l'eix, o sigui, imagineu-vos, si ara teniu un mapa al davant del Mediterrani, controlava l'eix...
0: Estàs fent la penya a treballar, tio.
1: Ja ho estic fent un altre cop.
0: Tots els programes, els nostres oients treballar.
1: Ja. Que ets prou, feu alguna cosa. Sí, ho sé. I és divendres, que estic enfadat. Llavors...
0: Per què estàs enfadat?
1: No, és broma, estic cansat.
0: Val. I una mica d'enfadat de la setmana, l'acumulació, no?
1: L'acumulació total.
0: Doncs vinga, agafeu un mapa, que us ho diu el profe, ostres! Vinga, agafeu el mapa ja.
1: Ai, no cridis, Sergio, sisplau. El mapa. La Corona d'Aragó, el comerç català, sobretot els mercaders catalans, controlen l'eix format per Balears, Sardenya, Sicília. Seria més o menys una línia bastant recta, d'acord? Però el mar Tirrè, el mar aquest que queda entre Còrsega, Sardenya i la península itàlica, era un terreny insegur, vale? Perquè els corsaris, i sobretot la República de Gènova, amenaçaven constantment els vaixells catalans. Llavors, controlar Nàpols significava consolidar el control sobre aquest mar comercial. Llavors, qualsevol vaixell que entrés o sortís del Mediterrani Occidental hauria de passar per ports aragonesos, si els aragonesos arribaven a controlar Nàpols. A més, hem d'entendre que la població de Barcelona i València s'estava recuperant de la Pesta Negra i la producció de blat local era bastant insuficient. Això, els que ens agrada estudiar la història econòmica, no? El blat. Sicília sí que era un graner molt tradicional, vale? Sempre s'ha dit, no? Sicília, el graner d'Europa, o Egipte, no? També el graner d'Europa, però Nàpols, sobretot la regió de la Pula, que nosaltres la coneixem més com a Púlia, no? Que és el taló de la bota d'Itàlia, és un altre gran productor. Vale? Controlar Nàpols garanteix que la corona d'Aragó mai passarà gana. Vale? O sigui, mai passarà gana per la capacitat agricultura que té, i no només d'agricultura, sinó de ramaderia. Vale? Finalment, l'última causa, l'últim motiu per aquesta conquesta és que a Alfons V se li obre una finestra d'oportunitat brutal. O sigui, aquesta campanya la fa perquè diu, és que és la meva, o sigui, ara és el meu moment, és molt bon moment per fer-ho. Si no, potser no ho hagués fet, tot i que sempre es diu que tenia una obsessió amb Nàpols, etc. Però jo crec que l'obsessió amb Nàpols li ve també d'aquell moment. Vale? Ja anirem veient com va això.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: aquesta te la va posar el teu conegut napolità?
1: No, me la va posar el meu conegut napolità. Ojalà.
0: Podria haver sigut, però no.
1: Podria haver estat. Ludovico, sisplau, perquè no ho vas fer. No, aquesta me la van posar a la carrera fa molt temps. Mm-hmm. És una cançó popular siciliana que Cornago va convertir en una missa polifònica i té un aire en això, no? Molt mediterrani, molt aventurer, solemne... Mm-hmm. I a més és d'aquella època, o sigui, és una composició del Renaixement napolità, etc. Per tant, bueno, ja està bé, no?, per anar ambientant una miqueta.
0: Molt bé, doncs ja ens has situat, breument, però ens has situat molt bé, a la Corona d'Aragó. Ara ens falta saber l'altra banda, aviam, tota la zona d'Itàlia, del Regne de Nàpols, en quina situació es trobaven?
1: A veure, la Itàlia del segle XV, ja ho hem dit molts cops, a les portes de Troia, però ho repetirem sempre per situar els oients, no és un estat unitari. Ni una confederació, ni res. O sigui, hi ha gent que parla la mateixa llengua. Sí que hi ha cultures compartides, polítiques compartides, dominis, a vegades vassalls amunt i avall, etc. Però no hi ha res, d'acord? És un mosaic d'estats independents entre ells que s'anaven moments sota òrbites de poders i influències, d'acord? Hi ha molts moments, per exemple, que hi ha certs estats que estan sota l'òrbita papal, sota l'òrbita o la influència del Sacre Imperi Romano-Germànic, sota la influència de lligues comercials, sota la influència de França, la influència d'Aragó... Vale? Però a grans trets la cosa quedaria una miqueta així. El nord està dominat sobretot pel Ducat de Milà, per la família Visconti, la República de Venècia i la República de Gènova. Vale? Les tres grans repúbliques.
0: El mapa un altre cop, nois.
1: No t'hi podies feina. Ara ho estàs fent tu, bonament. Les tres grans repúbliques al nord. Eren principats, aquestes tres repúbliques, que caminen a un ritme vertiginós cap a esdevenir estats molt moderns i molt rics, no? De fet, actualment, Itàlia també es veu, no? La zona més industrial, la zona més desenvolupada en aquest sentit, no? És sobretot a la zona del nord. Al centre d'Itàlia és on hi havia els estats pontificis, que recordem que els estats pontificis, per molt que sigui el papat, actua com un regne, vale? Com un principat, amb els seus interessos polítics. I al sud, el gran sud, d'acord? Hi tenim el regne de Nàpols, un territori feudal, molt inestable, molt cobejat, i preparant el programa vaig pensar, una mena de fòssil, d'acord? Una mena de fòssil medieval, no? Molt més antic que els altres estats del nord. Òbviament això no ho pensem, però perquè ens fem una idea. Uh-huh. Llavors, aquesta fragmentació afavoria moltíssim la intervenció de potències exteriors. A França, Corona d'Aragó, no? I sobretot competien per l'hegemonia del Mezzogiorno. D'acord? El Mezzogiorno és aquesta part meridional de la península itàlica. I recordem que aquesta competició pel sud d'Itàlia, bueno, i per tota Itàlia, s'allarga la tira. És a dir, ja comença abans, a les vespres sicilianes, quan la Corona d'Aragó conquereix l'illa de Sicília, que ja és contra França, precisament, i es va allargant el gran capitan a les guerres d'Itàlia, que s'allarguen fins a mitjans del segle XVI. Vull dir que és una competició entre la Corona d'Aragó, la monarquia hispànica i França, que s'allarga potser 100 anys.
0: I què és el que hem de conèixer, ja més concretament parlant, del regne de Nàpols a mitjan segle XV?
1: A veure, mentre, ja ho hem dit, el nord d'Itàlia es caracteritza per ser uns estats més moderns, el sud, el regne de Nàpols, és un regne molt feudal, vale? Molt medieval. És el que ens hem d'imaginar, és una noblesa amb moltíssim poder, uns reis que bueno, van fent el que poden, apaivagant, no?, i pactant amb aquesta noblesa. Concretament, el 1414, Nàpols estava regnat per la reina Joana II. Apunteu aquest nom, Més feina. Joana II. Joana II és la darrera descendent de la branca Anjou d'Urazo. Anjou, recordem, els Anjou francesos. Sí? Per tant, Nàpols, la família regnant de Nàpols, penjava de la família Anjou. Joana II, en aquell moment, és una dona d'avançada edat, no tenia fills, i això és molt important, amb una vida amorosa, les fonts ens diuen que tenia una vida amorosa molt escandalosa. Molt escandalosa, que a més deslegitimava totalment la seva autoritat. I a més, les fonts ens diuen que els seus amants eren també els seus ministres. O sigui que hi havia la relació aquesta de sí, me'n vaig a tu al llit i tu el que em diguis al llit jo ho faré a través del tron, no? Una miqueta aquesta idea de que els amants eren els que controlaven la situació. Llavors això... ja us podeu imaginar que era totalment aprofitat per la noblesa napolitana. Els barons, Els barons napolitans, els Orsini, els Caracciolo, els Sanseverino, vale, totes aquestes famílies napolitanes eren pràcticament reis de les seves terres. És a dir, gairebé eren independents dins del propi regne de Nàpols, perquè feien una miqueta el que volien. Canviaven de lleialtat constantment, feien el que volien perquè veien que la monarquia de Joana II era molt dèbil. I aquí cal afegir la figura del papa de Roma. D'acord? O sigui, si no en teníem prou amb Joana II, hem de parlar del papa de Roma. Perquè Nàpols, tècnicament, era un feu de l'Església. Per tant, és el papa de Roma qui corona el rei de Nàpols. Però en aquell moment, què passava, no? Que en aquell moment l'Església està sortint del cisma d'Occident. Sí, en aquell moment que hi ha diversos papes, etc, que ja parlarem algun dia si cal, etc. Concretament, el 1417 és quan s'acaba el cisma d'Occident. I el papa Martí V volia recuperar el control sobre Nàpols. Va dir, o sigui, ara he sortit del cisma, doncs vaig a fer valdre el meu dret de coronar el rei de Nàpols. I veia amb mals ulls tota aquesta situació de Joana II, no? Ui, aquesta dona que és tan, té tants amants, no sé què, no sé quantos. Per tant, Martí V, què diu? Ui, quin candidat podria posar al tron? Doncs, òbviament, un candidat francès, d'acord? Un candidat Anjou. En aquest cas, el papa de Roma proposarà per al tron napolità el senyor Lluís III d'Anjou, d'acord? Dos protagonistes, Joana II, Lluís III d'Anjou. Va, quedem-nos amb aquests noms.
0: Perfecte, doncs ja tenim les peces al taulell, tot ben descrit. Com comença tot plegat?
1: Anem a veure com això, l'aventura comença a arrencar, Tot comença quan Alfons abandona la península Ibèrica en campanya militar, vale? Una campanya militar aprovada per les Corts, etc, però no per anar a Nàpols, No ens posem nerviosos, encara no. Alfons se'n va a pacificar Sardenya, vale? Sardenya és el Vietnam de la Corona d'Aragó. Vale? Sardenya és una illa que els hi costa moltíssim, o sigui, conquerir-la, mira, però pacificar-la i que allò sigui un súbdit efectiu de la Corona d'Aragó és molt difícil. Pacificar l'illa de Sardenya i, de pas, ja que estem per allà, conquerir l'illa de Còrsega, que l'illa de Còrsega estava en mans dels grans rivals comercials de la corona, els genovesos. Vale? I el 1420, Alfons salpa amb una imponent flota i posa sota setge la ciutat de Bonifacio, o Bonifacio, no sé com es pronunciaria en aquest cas, que queda més o menys al sud de Còrsega.
0: I aquest setge com li sortirà?
1: Pues, que sapiguem, Còrsega no va formar mai part de la Corona d'Aragó, per tant, ja sabem que el setge sortirà malament. Va ser un setge duríssim i sabem que Alfons en aquest setge va portar un bon grapat de bombardes, sí, l'artilleria més primitiva, recordem, estem en 1420. 1420, de les primeres... Bueno, ja s'utilitzen una mica abans, de fet, en el context de guerres entre Castella i Aragó, d'acord? Però, bueno, una artilleria molt primitiva. Però la posició de Bonifacio, que estava en un penya-segat, etc., i la resistència de genovesa van fer impossible la conquesta. I, a més, l'exèrcit començava a patir malalties, desmoralització, etc. I just quan Alfons deia, merda, hauré de tornar cap a Barcelona a donar la mala notícia que ni he pacificat Sardenya ni he conquerit Còrsega. Doncs just quan estava a punt de marxar, de cop arriba Gandalf el cinquè dia, amb un missatge.
0: I amb quines intencions venia l'ambaixada?
1: Clar, arriba una ambaixada napolitana dient, de part, òbviament, de la reina Joana de Nàpols, demanant suport al Alfons V. Sí, màgia, no? Tenim Alfons assetjant Còrsega i Alfons està a punt de retirar-se i de cop arriba un missatger, no?, amb una mena de... com si l'il·luminés el sol, no?, allà, demanant ajuda a Alfons V. I diu, el papa de Roma i França estaven a punt de deposar la reina Joana per instaurar un Anjou al tron napolità, vale? el Lluís III, com a rei de Nàpols. I Joana li diu a Alfons, bueno, ella no directament, però a través de l'ambaixada, ell li diu, fem un tracte. Si tu em dones suport militar contra el papat i contra França, t'adopto com a fill i et faig hereu del regne de Nàpols. Alfons diu, fantàstic, no puc conquerir Còrsega, no puc pacificar Sardenya, però m'estan donant un regne amb una plata d'or. I no s'ho pensa ni 3 segons. Tenia els seus soldats morint-se de malalties a Còrsega, i de sota li diuen, no, anem en un regne que hi ha bon clima, hi ha bon vi, hi ha bon menjar, no? On s'ha de firmar, per clar, això, clar. No? On s'ha de firmar? Total, que aixeca el setge de Còrsega i dirigeix tot el seu estol cap a Nàpols, i aquí és on comença l'aventura.
0: Això no té cap, cap, diguéssim, revers? És una jugada intel·ligent, tot de moment perfecte?
1: A veure, ara per ara, aquest gir de la situació, veure, és un cop de sort, no? Òbviament. Sí que és cert que al fons ja es mirava el Regne de Nàpols, perquè recordem que la Corona d'Aragó i els Anjou porten dècades enfrontats pel control del Mediterrani, però és un gir que demostra el pragmatisme del fons. Transforma un fracàs militar, no? Còrsega, en una oportunitat. I diu, hòstia, si no puc conquerir Còrsega, doncs us portaré un regne molt més ric que Còrsega i conqueriré tot Nàpols. Però també el que hem d'entendre és que quan al fons diu, oh sí, que guai, un regne, crec que comet un error, no? Una mica naïf, no? En el sentit de subestima la complexitat de la política italiana. No? Va creure que amb la seva força militar i un paper d'adopció que li havia donat Joan II ja n'hi havia prou com per fer-se amb el poder napolità. I no és així. No és així, ja ho veurem. Veurem com a poc al fons descobrirà que no n'hi ha prou amb la força, no, i amb la paraula de Joana II per fer-se amb el control de Nàpols.
0: Perfecte. Com són, com van ser els primers moviments del fons al magnànim?
1: Doncs molt lògics. O sigui, ell, després de deixar Còrsega, la flota catalana, més o menys els historiadors diuen que devien ser unes 24 galeres, que déu-n'hi-do, d'acord, 24 galeres i moltes naus de càrrega, arriben al golf de Nàpols el juliol del 1421. Si fixeu-vos, el fons surt el 1420 de Catalunya i el 1421 ja és a Nàpols, havent passat per Còrsega i Sardenya. Però quan arriba al golf de Nàpols, la situació de la ciutat és molt crítica, ja que Lluís III d'Anjou controla gran part de la ciutat i amenaça la reina. Les tropes aragoneses trenquen el bloqueig marítim, i l'arribada d'Alfons capgira la balança de l'estat de la ciutat. Sense perdre gaire temps, i després d'uns quants combats d'aquests de carrer, no, de tropes aragoneses contra tropes franceses pels carrers de Nàpols, el 8 de juliol, el Castel Nuovo, que aleshores el Castel Nuovo, si aneu a Nàpols, és un lloc que val molt la pena visitar, sobretot l'entrada, que ja explicarem per què és important. El Castel Nuovo, que era una fortalesa en Javina Vella, és on va tenir lloc, o sigui, quan al fons va poder alliberar, buidar la ciutat de Nàpols de francesos, és on va tenir lloc una cerimònia molt esperada, una cerimònia molt importantíssima per segellar el pacte entre Joana II i Alfons V. La reina Joana II, sense fills, investeix Alfons com a duc de Calàbria, que duc de Calàbria vol dir, és el títol tradicional per l'hereu del tron napolità, i l'adopta legalment. Però això no és només un títol honorífic. És a dir, això no és només un escrit sobre bebès, sinó que en el moment en què és adoptat com a fill de Joana II i com a duc, i és investit com a duc de Calàbria, Alfons assumeix el govern efectiu immediatament. Joana sí que es reserva la dignitat reial fins la mort, però Alfons és qui té el poder de facto com a rei de Nàpols. I això crea dos reis en un sol tron i cadascú va per la seva banda. Tenim Joana II a Nàpols i Alfons V fent de les seves. Ja us podeu imaginar, que els nobles napolitans de seguida van haver de prendre partit. Amb qui ens posicionem? Amb Alfons V, que és l'hereu legítim de la reina Joana II, o amb els Anjou? No? Què fem aquí? I clar, i cada noble doncs van aprenent partit i veurem que hi ha canvis de bàndol, etc.
0: Molt interessant. I és aquí quan comença la guerra com a tal.
1: Efectivament. Però abans hem d'entendre un aspecte fonamental de la guerra italiana. Sí? No ens estendrem, perquè no farem ni batalletes ni coses així. Però majoritàriament els exèrcits italians no eren nacionals, els grans exèrcits, sinó que eren privats. Vale? I al fons va haver d'aprendre a jugar aquest joc, el joc dels condottiero, dels condottieri, vale? De les bandes mercenàries professionals de tropes italianes. Llavors, en el bàndol angeví, el bàndol de Lluís III, tenia contractat a Muzio Attendolo Sforza, que Sforza era una gran família que és, bueno, en aquest cas aquest senyor era el fundador de la gran dinastia Sforza i era el gran condottiero de l'època. Era un mestre de la guerra de posicions, de la disciplina, era un condottiero molt modern. Era una gran tropa mercenària, molt ben organitzada, amb una tradició de lluitar per senyors i per reis, molt establerta, perquè és el que dèiem, a Itàlia, al ser un mosaic d'estats independents entre ells, els conflictes entre els estats italians eren molt típics. Llavors, qui tenia més pasta és qui podia pagar la millor companyia de mercenaris i en molts casos eren els d'Sforza. Llavors, el bàndol aragonès, el bàndol d'Alfons V, va contractar precisament el rival dels Sforza, Braccio de Montone. No tenia un estil tan modern, era més ràpid, més violent, més agressiu, més de guerra de guerrilles, no? Però bueno, veurem que els enfrontaments són aniran bé pels aragonesos, almenys durant els primers temps. Durant mesos, hem d'entendre que els soldats catalans i aragonesos van lluitar colze a colze amb els mercenaris de Braccio, i les coses anaven molt bé. Inclús van aconseguir fer recular Lluís III i les seves tropes fins a Roma. I semblava que la victòria estava a tocar, el 1421.
0: Tu ho has dit, semblava. Les coses no anaven tan bé ni tan ràpid.
1: Exacte. Mentre l'exèrcit català, italià, aragonès, digueu-li com vulgueu, guanyava les batalles, guanyava les escaramusses, feia retrocedir els francesos angevins i els mercenaris italians, mentre Alfons guanyava les batalles, perdia la guerra a la cort de Nàpols. Vale? Perquè la convivència entre la cort de Joana II i la d'Alfons V va ser totalment desastrosa. En aquell moment, la reina, recordem que les fonts ens diuen que sempre està sota la influència dels seus amants, ministres, etc. En aquell moment, la reina estava sota la influència del gran senescal de Nàpols, una mica com Denethor, no? El gran senescal de Gondor, doncs no, en aquest cas no, que era Giovanni Caracciolo, conegut... Digues.
0: No?
1: Ah, bueno, Sergianini. Conegut com a Sergianini.
0: Sergiani.
1: Sergiani, perdó, Sergiani. És que dic, per què s'està assenyalant? Conegut com a Sergiani.
0: Bueno, jo què sé.
1: No, està perfecte.
0: També és divendres, per mi.
1: També és divendres per tots. No, sí, tens raó, sóc jo que no ho he vist. Clar, com dèiem, no? A part de ser senescal, també era el seu favorit, el seu principal conseller, i, òbviament, també el seu amant. Sergiani va veure immediatament que Alfons era un rei fort, un rei que, com hem dit, estava buscant una monarquia autoritària, i Alfons no es deixaria manipular. Per tant, si Alfons es consolidava com a monarca de Nàpols, Sergiani, i no només Sergiani és un símptoma, no és l'únic, no? Gran part de la noblesa napolitana perdria els seus privilegis, perdria el seu poder, i segurament altres coses que no són el poder, per tant, les fonts ens expliquen que Sergiani va començar a enverinar la ment de la reina, no? Alfons no esperarà que moris. Et tancarà en un convent i et prendrà el tro ara mateix. O sigui, aquesta idea repetint-li nit, rere nit, rere nit. A més, això cal sumar-hi que els funcionaris napolitans odiaven l'eficiència i la rigidesa dels administradors catalans que Alfons anava col·locant a la cort. Imagineu-vos, clar, ritme napolitano, organització napolitana. I en aquesta línia es van produir inclús baralles pels carrers entre soldats i enviats de la Corona d'Aragó i ciutadans locals de Nàpols.
0: On t'has ficat, Alfons?
1: On t'has ficat, Alfons? Sí, s'ha fotut Alfons. Molt bé.
0: Molt bona. Bueno, això no fa pinta d'acabar gaire bé. Ho diem per la història, no pel programa, eh?
1: No, el programa acabarà bé. A veure... Tota aquesta tensió explota el 1423. Alfons és conscient que Sergiani conspira contra ell i decideix actuar primer. El rei ordena la detenció del favorit de la reina. Ole tu, no? I la Guàrdia Catalana el captura al castell Capuà, no? Però el monarca comet un error de càlcul. Alfons esperava que, sense el seu amant enverinant-li la ment, la reina fos molt més procliu a col·laborar amb Alfons V. I ja us podeu imaginar que passa exactament el contrari. Si Joana II, gairebé de manera instantània a l'arrest del seu amant, demana l'ajuda a la banda condottieri dels Sforza, que estaven a prop de la ciutat. I diu, ajudeu-me a expulsar els aragonesos de Nàpols. I total, que els carrers de Nàpols es tornen a convertir en un camp de batalla. Si les tropes dels Sforza van entrar a la ciutat per alliberar la reina. És a dir, la reina ha estat doblement alliberada. Primer, Alfons l'allibera dels angevins i ara els Sforza l'alliberen dels catalans. Per tant, Alfons es va haver de refugiar i fer-se fort al Castel Nuovo, quedant aïllat de tota la resta de la ciutat. Vale? Imagineu-vos, no, la situació.
0: Jo, de moment, sóc molt de Joana, eh?
1: Ets pro-Joana, eh?
0: En aquesta batalla ja... No sé els nostres estimats oients si ja s'han posicionat, però jo, mira, m'està caient bé aquesta Joana.
1: A mi també.
0: Ja veurem, eh?
1: Sí, ja veurem.
0: No desvetllis, eh? Ja anirem
1: a veure la següent resposta.
0: Clar, això pot anar a acabar. En qualsevol moment pot canviar.
1: És perquè ets un bon baró napolità, Sergio.
0: Clar, Sergiani.
1: Sergiani, no?
0: Escolta, ja la tenim liada amb tot ja això, però, clar, al fons amagat a Castelnuovo i les tropes del S'Sforza canviant, esforçant-se molt, campant per Nàpols.
1: I no oblidem que els S'Sforza treballen per Lluís III d'Anjou, vale? Per tant, tot això són victòries pels francesos. I encara no hem acabat. Des de la seguretat del bàndol contrari, Joana II va fer la jugada mestra. Sí, o sigui, Joana II, un cop ja està assegurada amb els Anjou, amb els S'Sforza, diu: revoco l'adopció d'Alfons,
0: ostres,
1: el declaro traïdor i el declaro enemic públic. I simultàniament, mentre estic fent això, amb l'altra mà estic firmant un altre document que diu que adopto com a fill i hereu del regne de Nàpols a Lluís III d'Anjou. Home contra qui havia estat lluitant feia només uns mesos, vale? O unes setmanes. Llavors, aquest moviment diplomàtic deixa Alfons en una posició impossible. Eh? Fixeu-vos que Alfons ha arribat a Nàpols com un salvador legítim del regne per alliberar la reina perquè m'ha adoptat, i ara de cop sóc un invasor que estic tancat en una fortalesa al costat de Nàpols.
0: Mantinc la meva predilecció per jugar. Vaja, de moment.
1: Està bé, està bé.
0: Què farà el rei de la corona d'Aragó davant d'aquesta situació, Albert?
1: A veure, a finals del 1423, clar, Alfons està gestionant les seves operacions des del Castelnuovo, rep notícies alarmants de la península Ibèrica, vale? Els seus germans, els infants d'Aragó, estan en guerra contra Castella i necessiten el seu suport. Alfons li demana al seu germà petit, de Pere d'Aragó, que es quedi a Nàpols, controli les tropes i els castells conquerits a Nàpols, i ell se'n va. D'acord? Però fixeu-vos que, clar, Alfons havia marxat per pacificar Sardenya, conquerir Còrsega i, de pas, conquerir Nàpols, i estava tornant cap a casa sense haver fet res de tot això.
0: Una mica pringat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, digue-ho. Una mica pringadet.
0: No va aconseguir res de tot això.
1: Exacte, i com que no havia aconseguit res de tot això, com que estava tornant amb les mans buides, va tenir una idea. De camí, faré una paradeta a Marsella. Faré una paradeta a Marsella, que és una capital, o sigui, una capital molt, una ciutat molt important dominada pels Anjou. Què fa? Pues el 1423 saqueja a saco la ciutat de Marsella. La saqueja tant que a dia d'avui a la catedral de València hi pengen les cadenes que tancaven el port de Marsella. Vale? Encara es pot veure això. Mm-hmm. I a més també aprofita i roba ja les relíquies de Sant Lluís de Tolosa. Vale? És un saqueig heavy, vull dir, s'han portat les relíquies i tot.
0: I mentre Alfons era fora, què és el que passava a Nàpols?
1: Doncs, en el moment que Alfons és fora i deixa el seu fill, perdó, el fill no, el seu germà petit, a Pere, al capdavant de les tropes aragoneses, Gènova aprofita. Sí, fixeu-vos que tenim uns quants castells de Nàpols dominats pels aragonesos, el Castelnuovo, que és un dels castells més importants de la ciutat de Nàpols dominada pels aragonesos, doncs Gènova, veu, el rei se'n va. Per tant, nosaltres aprofitem. I Gènova envia tota una flota per aliar-se amb els francesos i els S'Sforza i bloquegen el Castelnuovo. El Castelnuovo, ja us he dit, visiteu-lo a Nàpols, està a la costa. Per això el poden bloquejar pel voltant. Mm-hmm. I amb el fons fora, el seu germà Pere no va poder resistir. Llavors, l'abril del 1424, Pere d'Aragó va haver de rendir la fortalesa del Castelnuovo i va haver de tornar cap a Sicília, que reconeixem que és possessió, de la corona d'Aragó. I aquí s'acabaria la primera gran saga. Bueno, el primer llibre de la saga, vale? L'aventura del 1420 al 1424 va acabar amb un fracàs militar bastant estrepitós. Alfons havia perdut homes, havia perdut moltíssims diners, i aquesta primera conquesta de Nàpols, que semblava que tot s'havia acabat, doncs ha acabat en res. Però ha après dues coses. Primer de tot, ja coneix com funciona la política italiana, ja coneix que no n'hi ha prou amb la força bruta i amb una carta firmada, i també ha après, també ha adquirit una obsessió, perquè Nàpols, per molt que el 24 ell hagi marxat, 1424 hagi marxat, es convertirà en la seva obsessió personal.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Troia d'avui, estem molt dins de tota aquesta història. Eh?
1: Estem molt dins, i a més, a posar el Senyor dels Anells sempre ajuda, eh?
0: Sempre, sempre engresca.
1: I a més, l'abisme, la gorja, perdó, la gorja d'en Helm, no? Per parlar d'un setge que ara vindrà.
0: Clar, perquè tot això, Alfonso mira de lluny quan torna a Nàpols.
1: A veure, entre el 1424 i el 1432, Alfons estava enfeinat. Estava enfeinat en els regnes ibèrics, i no en parlarem, vale? Però la seva ment, allà estava l'espineta de Nàpols, Nàpols, Nàpols. Llavors, un cop solucionades les disputes, això entre Castella i Aragó, que, ojo, perd la corona d'Aragó, el 1432 torna cap a Sicília preparant el terreny, perquè el destí, li té reservada un altre cop duríssim abans del triomf, perquè nosaltres sabem que el regne de Nàpols acaba sent de la corona d'Aragó, però veurem que no serà tan fàcil encara.
0: Doncs anem per parts, si et sembla bé. Per què torna Alfons cap a Itàlia?
1: Doncs té un bon motiu, perquè l'ocasió que se li presenta una altra ocasió, eh? Fixeu-vos que Alfons va a Nàpols perquè Joana diu: ei, ajuda'm i et faig hereu. Doncs ara, el 1435, el 2 de febrer, Alfons rep una notícia, i és que Joana II, em sap greu, Sergio, ha mort. Ha mort. I el seu llit de mort, és que clar, el seu llit de mort, i sota la pressió del papa i dels d'Anjou, confirma com hereu a Renat d'Anjou, vale? El rei Renat el Bo. Ojo, germà de Lluís III, que també estava mort ja. Ah, Lluís III, que és el que havia adoptat abans, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però fins aquí tot bé, o sigui, no ens sorprèn, vale? Però resulta que en aquell moment Renat d'Anjou era presoner de Borgonya, del duc de Borgonya, vale? I estem en el context de la Guerra dels 100 Anys, vale? No ens oblidem que mentre està passant tot això, a Itàlia, la corona, etc., França fa dècades que està lluitant contra Anglaterra, vale? I en aquest context, vale, tenim un programa molt antic dels armanyacs i els borgonyons, que crec que van fer l'Oliver i l'Alberto encara, imagina't.
0: Ui, sí, sí,
1: en
0: sí.
1: Aquell context, Renat cau presoner dels borgonyons, d'acord? Cau presoner de Borgonya. I llavors, clar, Nàpols no té rei físic, perquè Joana s'ha mort i ha declarat hereu un rei que és presoner. I clar, Alfons diu: torna a ser la meva, me'n vaig cap a Nàpols una altra vegada. Des de Messina, des de Sicília, Alfons declara que el testament és invàlid basant-se en la seva primera adopció, no? Diu que el 1421 la reina Joana II, en una cerimònia, l'havia investit com a hereu del regne de Nàpols. I, per tant, ella es veu en el dret de mobilitzar la seva flota reial perquè és ara o mai. Aprenent dels seus errors, Alfons decideix no atacar directament a Nàpols, sinó que se'n va cap a la Gaeta, que és una plaça forta situada al nord del regne de Nàpols. Vale? Si busqueu imatges a Google de la Gaeta, veureu que és brutal. Vale? Dieu, aquí se li acut intentar conquerir aquesta ciutat. Vale? Aquí se li acut posar setge a aquesta ciutat. És una ciutat que s'alça a la punta d'un penya-segat sobre el mar Tirrè. Eh? Llavors, aquesta plaça forta està defensada per genovesos i tropes lleials dels d'Anjou. Al fons, rodeja la ciutat per terra, rodeja la ciutat pel mar, i el setge es va endurint i la ciutat va començant a passar fam. Has vist una imatge?
0: Sí, sí, sí.
1: I què, i què?
0: Brutal.
1: Tu posaries
0: Gaeta,
1: setge?
0: Nàpols. Posaries setge en aquí o no? Joder.
1: Està xungo, eh?
0: Està xungo.
1: Per tant, el
0: mola,
1: setge...
0: Mola, mola, molt bé.
1: Està guapo. L'únic és això, és una zona que és preciosa per anar a viatge, però per fer-hi un setge, com s'ha tacut? Però bueno, era un punt molt estratègic, vale? El setge s'endureix moltíssim, la ciutat comença a passar fam, i segons les cròniques, els defensors expulsen el que s'anomenen les boques inútils, no? Totes les dones, els vells, els nens, doncs els expulsen de la ciutat perquè morissin de gana o fossin massacrats entre la muralla i el campament aragonès. Al fons, en contra de tota lògica militar, aconsella tornar-los, que la lògica i militar aconsella tornar-los a empènyer cap a les muralles i que se'ls quedin els de la ciutat. Doncs el que fa Alfons és se'ls queda i els alimenta.
0: El magnànim.
1: Vale? El magnànim, Alfons el magnànim. Però bueno, això ens diuen les fonts, eh?
0: Bueno, és el que tenim, no?
1: És el que tenim, el i és fantàstic, i és fantàstic.
0: Està superbé.
1: Està molt bé.
0: Bueno, com es resoldrà el setge a aquesta ciutat preciosa?
1: Doncs no es resoldrà. Va. És un setge que no es resol. Vale. Perquè quan Alfons està assetjant la ciutat, la República de Gènova, un altre cop, aleshores, ojo, sota el domini del Ducat de Milà, vale? O sigui, el Ducat de Milà domina la República de Gènova, envia una flota de socors, Vale? I hi ha un enfrontament entre les naus, entre l'estol català i l'estol genovès, a prop de l'illa de Ponça. Les forces més o menys eren les següents. Alfons tenia una flota impressionant, però les seves naus estaven plenes de nobles i cavallers, vale? Amb armadures pesades, preparats per un combat més cavalleresc sobre les cobertes dels vaixells. I Gènova comptava amb un almirall, que és Biagio Cereto, no sé si ho estic dient bé, però bueno, tenia naus més lleugeres, uns mariners més professionals, però bueno, veurem que Aragó tenia els sobre les cobertes dels vaixells. I Gènova comptava amb un almirall, que és Biagio Cereto, no sé si ho estic dient bé, però bueno, tenia naus més lleugeres, uns mariners més professionals,

0: que hi havia moltíssima boira. Vale? Clar, les pesades galeres aragoneses van quedar immobilitzades, els aragonesos els van poder rodejar, i si algun dia dediquem un programa en aquesta batalla, doncs ja en sabrem més. Però en resum, el resultat és la rendició de la flota catalana-aragonesa. Alfons, veient la derrota, es va negar a rendir-se a un simple mariner o capità, sinó que va dir, ep, em vull rendir, però qui és el noble de més alt rang de tota la flota per rendir-me davant d'ell? I es rendeix davant del governador de Gènova, vale? Que és qui viatjava amb la flota, salvant així, a mitges, el seu honor reial, perquè no es va rendir davant d'un mariner, no, no fos cas, eh? Va ser un desastre per la corona d'Aragó. 30 naus capturades, 600 morts, 5.000 presoners, entre ells els germans d'Alfons V, Joan, el rei de Navarra, l'infant Enric, la major part de la noblesa catalana i aragonesa i siciliana que acompanyava el rei Alfons V, i l'últim presoner, Alfons V, que ara és presoner de Gènova.
1: Com continuarà tot això? 30 segons.
0: Com continuarà tot això? Alfons V, hem d'entendre, o sigui, nosaltres sabem que Alfons V s'acabarà sortint amb la seva. D'acord? S'acabarà sortint amb la seva.
1: Ara està en la merda, en un pou de brutícia.
0: Però és que és expert en sortir de la merda. O sigui, ho hem anat veient. O sigui, surt de la merda, torna a sortir de la merda. Però és que li han fotut tanta canya en aquesta batalla i hem d'entendre que en aquella època, la guerra, ja els interessa això. O sigui, no ens interessa matar els enemics, perquè qui està fent la guerra són els homes d'armes, són els nobles. El tot interessa en una batalla és capturar la noblesa enemiga. Per què? No per matar-los, sinó per demanar rescats i rescats. O sigui, la guerra funcionava així a l'edat mitjana i més al segle XV, en aquella època. A més, el fet de capturar el rei és el noble, és el primus inter pares dels nobles, no? És el noble més noble de tots. Per tant, si el captures, a part de poder fer les jugarretes polítiques que et doni la gana, pots demanar el rescat més gran de tots. O sigui, imagineu-vos la reina Maria de Castella, que és la que es queda governant els territoris peninsulars, la quantitat de diners que hauria de reunir per pagar el rescat del fons.
2: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs

0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Palesport, amb Rafel Corbí. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Molt benvinguts i benvingudes altra volta amb una nova edició del nostre espai. Això és el Palesport, a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Comencem el programa per aquest dia d'avui, per aquest 18 de maig. Us parla Rafel Corbí a l'edició i presentació d'aquest espai. Espai que arriba al final de la temporada, perquè avui és el nostre darrer programa d'aquesta temporada 2025-2026. Ara no us preocupeu, que tota la informació esportiva a partir d'aquests moments, a partir de demà dimarts, agafa el relleu també els serveis informatius de la nostra emissora, com sempre. Per tant, qualsevol informació, qualsevol cosa que passi en el món de l'esport local, també la podreu escoltar amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, i ens ho podeu continuar enviant amb el nostre WhatsApp especial, que és el 633 10 16 53. 633 10 16 53. Bé, com a començar, doncs, aquest darrer programa de la temporada, que avui ens portarà a apartar de diferents esports i també de futbol femení.

0: Doncs efectivament començarem parlant de futbol amb l'Alba Cabrera, també escoltarem amb el nostre espai la gent habitual, la que vol sortir, la que ens envia també les seves cròniques, que contesta els nostres missatges. Ho farem amb la Sauleda, ho farem també amb el Pals, ho farem amb el Monràs i ho farem amb el Calonge, amb bones i amb males notícies per alguns d'ells, òbviament, amb aquesta temporada. També ho farem avui amb d'altres personatges, com per exemple en Josep Martínez, amb qui conversarem perquè l'equip cadet femení del Futbol Club de la Progil s'ha procurat campió de la Lliga, de la Copa Plata, i volem parlar-ne una mica amb ell. Parlem d'hoquei amb en Frank González, l'Eloi Puigcerdà i en Marc Casademont. Parlarem de handball amb en Nino García, primera victòria amb el play-off de Sens, tercera i quarta posició, la tercera dona Sens, dona premi a Sens de categoria, i la primera victòria està per al quadre del Garbí femení B, amb en Nino García al capdavant. I també parlarem avui, també escoltarem amb en Josep Massa, en Xavier Aldric, en Josep Olivella, Laura Domanyo, la Marina Ritxes, en Pat Jové, i acabarem amb en Pau Lledó. Per tant, som-hi, doncs. Moment de començar el Palesport, informatiu d'Esports de Ràdio per la Frugill d'avui dilluns, 18 de maig. Com deien, comencem amb l'Alba Cabrera, que ens porta la informació del cap de setmana al final de la temporada futbolística. Bé, final no, perquè a la punxa encara, per sort, li quedaran dos partits. Alba.
1: Doncs la punxa ha fet un pas més per intentar ser equip de tercera catalana al proper curs. Els blaus han empatat 1-1 al camp de l'Aro i s'han endut la primera eliminatòria del play-off d'ascens de categoria, fent-ho contra pronòstic, ja que en la fase regular van quedar cinquens, tot i ser el conjunt més golejador del seu grup,